0: L'entrevista ens trasllada a la infància d'en Ramon Solsona, autor del Carrer de la Xocolata, publicat per Proa. Una Barcelona on la vida era ben diferent. Ens n'anem als anys 50 i 60. Recordarem la vida als carrers, les joguines de l'època i viurem l'arribada a casa del televisor i el telèfon.
1: I sobretot la vida quotidiana, la vida de casa, era aproximadament així, no només a casa nostra, sinó en general, eh? I aleshores, això que m'has dit de la gent de diverses generacions com s'ho prenen, a veure, tots els que són més o menys d'una generació com la meva o semblant a la meva, m'ho comenten, no molt, no, moltíssim. Avui mateix una persona diu que vivia en un poble del Pirineu, hi ha coses que eren diferents, però n'hi ha moltes, els productes de l'època, els electrodomèstics, etcètera, etcètera.
0: No deixarem la preciosa mirada dels infants perquè ens acompanya la Dàlia Mora Preses per presentar-nos el seu recull Sinfonia d'Haikus amb el pròleg de Miquel Desclot.
2: Quan tenia 6 anys deia que la Pilarín feia coses i jo anava a veure què feia perquè m'agradava veure com escrivia i un dia em va regalar una llibreta i en aquesta llibreta apuntava idees que tenia o noms de coses que m'agradaven. A poc em van ensenyant a fer poesia i doncs cada vegada m'agrada més.
0: Les recomanacions d'aquesta setmana ens arriben des de l'editorial Clandestina i Edicions Sivillà. I no podien faltar les nostres propostes a les portes de la Castanyada.
3: El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
1: Al Calaix,
2: el Calaix sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el Calaix dels llibres infantils i juvenils amb les recomanacions de la Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola, Mònica. Aquí estic disposada a recomanar-vos un parell de llibres infantils i juvenils, tant novetats com llibres de fons, perquè ja n'hem parlat moltes vegades que un llibre sempre és novetat fins que no l'has llegit. Doncs bé, el primer llibre que us recomanaré necessita una mica de context. Veureu, els dies 17 i 18 d'octubre s'ha celebrat La Carbonada, el Festival de Literatura Juvenil de Caldes de Malavella. El segon d'aquests dos dies es dedica al món també del manga i l'anime i es titula La Carbomanga. Realment vaig gaudir moltíssim d'aquesta segona jornada més adreçada al món de la cultura japonesa, ja que hi va haver de tot: concerts, tallers, presentacions, i de fet un dels llibres que es va presentar és el que us vull recomanar avui. Es diu Hakome Ikumo, de Xavier Gironès, i jo crec que pot ser gaudit a partir dels 7 o 8 anys. Veureu, la Hakome és una nena molt especial que viu als afores de Kyoto. Té un secret increïble: pot parlar amb els animals i les plantes. Un dia coneix en Kumo, un panda vermell entremaliat i afectuós, que es converteix en el seu millor amic i protector. Junts viuran aventures, descobriran indrets màgics i aprendran el valor de l'amistat, el respecte per la natura i el poder de l'empatia. El llibre està il·lustrat amb una tècnica digital que simula la tinta xinesa i realment és molt evocador. Us en llegeixo un fragment. Aquell dia, el sol va sortir amb una llum especial. El cel, serè com poques vegades en anys, brillava amb un blau profund i el sol acariciava les copes dels arbres amb una resplendor daurada i tèbia. L'aire feia olor a terra humida i flors silvestres. Tot el bosc semblava respirar en calma. Un dia així no podia passar desapercebut per la Hakome. Mentre caminava pel bosc amb un manyoc de branques als braços, va sentir un soroll entre els brots de bambú que reposaven al marge del camí de tornada a la seva barraca. La Hakome es va aturar, amb el cor alerta però la ment serena, sabent que els secrets del bosc sovint es revelen els dies més preciosos. Per últim, us he de dir que al final de tot trobareu un glossari amb totes les paraules que apareixen en japonès a càrrec de l'empresa Daruma de Serveis Lingüístics i Traducció. D'altra banda, la meva recomanació juvenil és perfecta per aquests dies, ara que s'acosta Tots Sants. Us vull recomanar una novel·la que vaig llegir fa uns anys i que crec que és la porta d'entrada idònia per començar a llegir a l'escriptora Frances Hardinge, que a més sapigueu que vindrà a Barcelona pel Festival 42 de Gèneres Fantàstics, que tindrà lloc del 5 al 9 de novembre a la Fabra i Coats de Barcelona. Doncs bé, el llibre que us recomano, ideal per a nois i noies a partir de 13 anys, és La veu de les ombres. Si us dic que la protagonista és una noia capaç d'escoltar i veure les ànimes dels difunts, potser no us ve de nou. Però i si us dic que la trama té lloc a l'Anglaterra del segle XVII, enmig d'una guerra entre el rei Carles I i el Parlament? A més, hi ha personatges que coneixen l'habilitat de la protagonista, la Makepeace, i estan disposats a fer el que sigui per tenir-la al seu costat. Que no us espanti el gruix del llibre, perquè un cop comenceu a llegir no podeu parar. La primera part és una mica més lenta, però cada vegada es va accelerant més. I recordo que la trama és un engranatge ben engreixat, ple de girs inesperats i sorprenents que encaixen a la perfecció i acaben lligant tots els caps. A mi em va fer aprendre història, mossegar-me les ungles patint per la protagonista i quedar-me desperta fins a la matinada per descobrir el desenllaç de la seva història. Així que ja ho sabeu, la meva recomanació infantil d'aquest mes és Hakome Ikumo, de Xavier Gironès, i la juvenil La veu de les ombres, de Frances Hardinge. Si us heu quedat amb ganes de més, podeu trobar aquestes i moltes més recomanacions al meu web paraulademisha.com i seguir-me a totes les xarxes socials a @misha_ul. Fins aquí la secció d'aquest mes. Mònica, canvi i fora!
0: Misha, prescriptora cultural. El calaix dels llibres infantils i juvenils.
1: El calaix...
2: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Ramon Solsona és un dels grans noms de la narrativa catalana de les últimes dècades. Escriptor i publicista, llicenciat en filologia romànica, ha escrit novel·les que els lectors recordaran sempre, com Les hores detingudes, No tornarem mai més, Línia blava, Allò que va passar a Cardós, 17 pianos o La magna Temps enrere. Ha rebut els premis Sant Jordi, Crítica Serra d'Or, Prudenci Bertrana i Lletra d'Or. Ha col·laborat a la premsa, la ràdio i la televisió.
1: El calaix,
2: el calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
4: Bé, jo ara faré una petita llista perquè he gaudit com mai. Entre el Capitán Trueno, el TVO, el Cerebrino Mandri, com es posaven les injeccions abans, que jo encara anava a casa a posar-me les injeccions. I bé, un gran etcètera d'anècdotes. Aquesta novel·la assaig, no sé com ho podríem definir. Ramon Solsona, benvingut.
5: Hola, moltes gràcies. Memòries.
4: Unes memòries. Unes memòries amb un bloc de pisos, amb uns veïns que obrien la porta amb una corda. I jo, Ramon, és que no tinc paraules, he gaudit molt. I suposo que això t'ho hauran dit molt, depèn de quines generacions.
5: Sí, a veure, això són unes memòries personals i familiars. És a dir, que hi ha molta cosa de la meva família, jo explico, els avis, les meves ties, però hi ha molta cosa generacional. Aleshores, això està fet... ho subratllo perquè en el llibre es va repetint, eh? Jo vaig agafar els meus germans, que som quatre, i els vaig dir, escolteu, ara em ve de gust explicar la història de la nostra família, i després ells m'han confessat de dir, bueno, vols dir que això interessa a algú? Però li vaig donar expressament una dimensió molt generacional de gent dels anys 50 i 60, més que res per deixar-ne constància. És a dir, escolteu, nosaltres vam viure durant una època i sobretot la vida quotidiana, la vida de casa, era aproximadament així, no només a casa nostra, sinó en general, eh? I aleshores, això que m'has dit de la gent de diverses generacions com s'ho prenen, a veure, tots els que són més o menys d'una generació com la meva o semblant a la meva, m'ho comenten, no molt, no, moltíssim. Avui mateix una persona diu, que vivia en un poble del Pirineu, hi ha coses que eren diferents, però n'hi ha moltes, els productes de l'època, els electrodomèstics, etc, etc. I també gent, fins i tot dels anys 60, que diuen, jo això no ho he viscut així, però en tinc moltes referències, a casa se'n parlava, ara entenc coses dels meus pares, dels meus avis, dels meus tiets, etc.
4: Doncs sí, bé, a casa vam fer un poti-poti, perquè clar, els meus germans són dels 60, jo sóc dels 70 i pico, 73, i per tant, doncs clar, jo recordava coses que moltes persones deien, i com ho recordes? Dic, ho recordo pels meus germans. Però clar, llegit a dins del carrer de la xocolata agafa una altra dimensió, certament és així.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però hi ha coses que es van transmetent. Per exemple, la gent, que és una cosa gairebé mítica, el primer televisor, tothom recorda el primer televisor. I encara que a casa teva tu ja hagis nascut que tenen televisor, segur que en algun moment han parlat de com van comprar el primer televisor o com anaven a casa dels veïns a fer el gorra per mirar a casa dels que tenien les primeres teles.
4: Com han canviat les coses? Hi ha un fragment que m'agrada moltíssim, que està a l'inici del llibre. Diu, el Pep també ho recorda fil per randa i afegeix aquest comentari. Avui ens sembla mentida que féssim aquestes coses i encara més amb uns pares responsables i cautelosos que veien perills a tot arreu. Abans hi havia tot estava controlat, però alhora hi havia una gran llibertat. No es mirava tant tot. Ara tot està tan ignorat, Ramon.
5: És que el meu germà diu això a propòsit d'un capítol que parla de tots els productes tòxics que teníem a casa, des de mata-rates, sal fumant, nosaltres fabricàvem pólvora, la fabricàvem tranquil·lament, foníem plom, fèiem anar el mercuri quan trencàvem algun termòmetre, i lleixiu, que llavors en dèiem la chía viva, i aquestes coses les teníem a mà, sembla mentida, i d'altres productes tòxics que no recordo, però que a altres cases n'hi havia fins i tot més, i això avui dia és que sembla mentida, però era així.
4: Sí, no, en canvi, moltíssimes coses, tot i així, es veu com una generació, no?, d'abans, que era com més mesurada, més controladora, més conservadora, i en canvi hi ha aspectes que penses, no sé, potser ara tot està com a més restringit. Evidentment, al llarg també del llibre no es pot obviar el pas de la repressió, de la censura, de la falange. Clar, aquí hi ha tot aquest tema, no? Tot aquesta postguerra, la transició...
5: Sí, El carrer de la xocolata vol ser un llibre amable. I ho dic clarament, amable, estones divertit, està fet sense rancúnia, excepte el franquisme. És a dir, hi ha un moment que parlo que el franquisme no era pas una broma, la gent tenia por, i la gent tenia por fins i tot a dintre de casa, i la gent, com nosaltres quan anàvem a col·legi, que era una escola pública, ens havien fet aprendre tots els himnes falangistes, i després quan vaig anar a l'institut el director era camisa azul. I són coses que s'han de recordar, i aquí sí que no faig cap broma ni faig cap disculpa. A veure, dic que no faig cap broma, però sí que dic que quan tot era obligatori, com el Dodo o la ràdio, era obligatori a tot Espanya, el Diario Hablado, del migdia i del vespre, a tot Espanya i connectant amb Madrid, era únic per tothom, i sempre acabava tot el Diario Hablado amb Viva Franco, arriba a Espanya. I la meva àvia Ventureta, després del Viva Franco, arriba a Espanya, sempre deia, arriba Pebrotes. I que dintre de les cases hi havia aquesta cantarella de burleta.
4: Bé, ara parlaves de l'àvia Ventureta, que també té el seu paper,
5: Sí,
4: vull dir, el tàndem amb l'àvia.
5: Sí, tot un caràcter.
4: Perquè clar, ara estem acostumats a viure tots casat busca casa, que deien abans, no? I que encara es diu una mica casat busca casa, però en les altres èpoques jo hi havia viscut amb l'àvia, vull dir, tot quedava com a molt connectat amb els veïns, els amics, la família...
5: Sí, hi havia molta convivència, i es formava un tot molt natural, diríem, tant amb els veïns, quan algú necessitava una ceba pel sofregit, com, per exemple, una cosa que explico, que no sé d'on sortia, però això ens ho deixaven els veïns, una geladora era per fer gelat a casa, que era una mena de galleta de fusta que es donava voltes i voltes, i fèiem una cosa que en deien mantecau, que és com un gelat així, flonjo, però era habitual, i els veïns no només era per anar a demanar coses o per venir a telefonar d'una casa a l'altra o per posar injeccions, sinó que, per exemple, uns veïns que jo esmento sempre amb molta efusivitat, els Cendrós, quan era el sant de la senyora Carmeta, el senyor Jaume, havies de pujar a felicitar-los, i allà t'obsequiaven amb un birranci i unes galetes. Era una cosa molt, molt natural i molt estesa.
4: Era una època de més comunitat, no serà tan aliè el que ens envolta.
5: Segur. Mira, jo ho comparo amb l'actualitat, i per això hi ha un capítol que dic que avui, i jo parlo des de Barcelona, en un pis de Barcelona, però quan avui truquen a la porta, et quedes molt estranyat. Truquen? Qui deu ser? Fins i tot amb malfiança, Qui deu ser? Segur que et volen enredar, que et volen vendre alguna cosa. Quan abans era... no només venien els veïns i passava molta gent, sinó que venien els cobradors. Els cobradors han desaparegut, però passaven els cobradors tots amb una carpeteta que tenien els seus recibos, els recibos que dèiem en català, i cobraven en metàl·lic. I el de la llum passava dues vegades. Una per fer la lectura del comptador i l'altra per cobrar la factura corresponent. I amb els cobradors hi havia una tanta familiaritat com amb l'escombriaire. l'escombriaire que passava, que llavors anaven amb cavall, el cavall, el carro de les escombraries, com que era el de sempre, hi havia, en fi, una confiança absoluta.
4: El carro jo ja no l'he vist, venien amb tractor. Nosaltres anàvem una mica més motoritzats, Ramon.
5: Sí, sí. Però clar, el cavall... hi havia tanta familiaritat que nosaltres sabíem que el cavall es deia Brillante i que tenia un substitut que era la Perla. Vull dir que aquestes coses els nens n'estaven molt al cas.
4: Me'n recordes, els nens que us feien anar a l'escola els dissabtes al matí.
5: Bé, això va ser, si no l'any 70, molt, jo crec que va ser el mateix any 70, La Ley General d'Educació, que és quan es va establir la EGB, va canviar completament no només l'horari escolar, sinó que va ser un canvi sociològic per tothom, perquè nosaltres anàvem a classe i la gent treballava els dissabtes al matí i només era festiu el dissabte a la tarda. Aleshores, en el moment que diu l'escola serà lectiva fins al divendres i el dissabte al matí es faran en tot cas activitats esportives o extraescolars, això va canviar totalment el funcionament de les famílies. En primer lloc, vam tenir els caps de setmana, que això ho explico. No hi ha. El concepte cap de setmana va néixer quan les famílies podien disposar del dissabte i el diumenge junts. Aleshores, clar, si això hi sumes que és l'època dels 600, és a dir, que van passar del biscúter, que era aquella mena de cotxet de joguina, a un cotxe ja, amb un, com dic jo, cotxes de quatre rodes, perquè hi havia uns precedents de tres, doncs cotxes de quatre rodes, els 600 va ser un canvi sociològic total, perquè aleshores la gent es podia moure, la gent feia sobretot turisme interior, però també ja sortien i anaven a França, les famílies s'organitzaven d'una altra manera, i nosaltres ho hem viscut des de dins, això. Jo intento explicar com a partir dels anys 60 va haver-hi el desarrollismo, que va permetre que les famílies tinguessin més nivell de vida, que anessin entrant electrodomèstics per millorar el confort de les cases i sobretot per alliberar les dones de l'esclavatge d'aquelles feines tan dures com rentar mà, i els 600, diríem, és la culminació de tot això.
4: Un canvi que... Ves aquestes petites coses que semblen petites coses, però com poden modificar, com molt bé has explicat tu. M'encanta com ho expliques, eh? I el llibre... Només fem unes pinzellades aquí, perquè si expliquem tot el llibre ja no té gràcia, però, clar, jo aniria repassant tot. Una de les coses que també m'ha cridat molt l'atenció és que el teu pare era amic d'en Safratornil. Això m'ha fet molta gràcia a mi.
5: A veure, amic d'un Sassa Tornil, que jo no sé si era parent de l'actor Sassa Tornil.

0: això, i amb un cul així de petitet, nosaltres.
1: Més quan som petits, com es veuen les coses, no? Suposo que ara, a mesura que has anat escrivint, Ramon, també posaves aquella mirada infantil, que tantes coses que ens fan por, o que recordem com aquells moments terrorífics, no? I després posar-ho al paper...
0: Sí, però també algunes al revés. És a dir, hi ha coses que els nens... se'ls en fot bastant. Per exemple, quan jo parlava del franquisme, ens feien cantar cançons falangistes, però que a un nen li diguin caudillo a ti te juramos seguir hasta la victoria o morir, a un nen li entra, jo en el llibre ho dic així, li entra per una orella i surt per una altra, i tant li és això com dir 369, ai que el cul em pica, 369, ai que el cul em cou. Perquè és igual, no t'hi fixes, tampoc t'hi fixes en el calendari, en el catecisme que ens feien aprendre de memòria, amb unes paraules, los pecados capitales, les virtudes, tot això, la piedad y temor de Dios, els mateixos mandamientos de la ley de Dios, no desearás a la mujer de tu prójimo, és que nen, no té ni punyetera idea què vol dir, però tampoc sap que quan va pel carrer i veu si admiten cotxes a pupilaje, no sap què vol dir. I li és igual. Hi ha moltes coses que no s'entenen.
1: Parlant de nens, ens n'anem també perquè parles de les joguines, tant dels jocs del carrer com les joguines que rebíeu, que diferent. Ara hi ha aquesta abundància, aquesta quantitat. Abans tot era diferent, eh?
0: Jugàvem molt als jocs tradicionals del pare Carbasser, arrencar cebes als quatre cantons, això, i aquelles cançons de... sobretot les nenes, que en poso algunes, les nenes jugaven a saltar corda i feien Juli. No sé si tu has fet Juli.
1: Sí.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Els nens a vegades érem així poc destres, però bueno, a vegades també jugàvem, però es cantaven unes cançons determinades, i després jugàvem molt. Hi ha dues coses que fèiem molt: jugar. Les persones que ens estiguin sentint i tinguin una certa edat sabran que els Juegos Reunidos ens hi passàvem hores, amb els diversos Juegos Reunidos, jugant al paler també, que és el Monopoly, hi havia una versió que es deia així, ens hi passàvem moltes estones. I les altres estones eren TVOs, sobretot el Pulgarcito i el TVO, i la ràdio. Escoltàvem molt la ràdio, perquè la ràdio s'escoltava molt en família, i jo insisteixo que som una generació pre-televisiva, que és com dir de l'època dels Picapiedra, tu saps, doncs nosaltres som dels Picapiedra, però no de la sèrie, som coetanis dels Picapiedra, que no teníem televisió. I recordem, doncs, això, aquell veí canter que anàvem allà a gorrejar, a mirar, doncs, clar, i aleshores em fa gràcia perquè som d'una generació pre-televisiva, que això diu molt, i en canvi els nostres fills són d'una generació post-televisiva. No. Que és molt curiós.
1: És que ha anat molt de pressa, Ramon, tot plegant.
0: Sí. Sí.
1: Molt, molt. Jo és un dels efectes, no, que m'ha provocat el carrer de la xocolata, veure aquest canvi generacional tan ràpid, tan gran, no? tan de pressa tot, perquè clar, ara ja tot és digital, tots són els jocs. Bueno, jo me'n recordo, no sé si te'n recordes tu, Ramon, en aquelles, eren una fons gris amb unes peces de color blanc i uns tenies com un joystick d'ara i picaven, perquè això, que jo penso, si ara ho ensenyés, els meus nebots em dirien, tieta, on vas?
0: Sí. Però recordo que era una mena de ping-pong amb dues barres, una de cada cantó, i pip-pop.
1: I anava a poc a poc, molt a poc.
0: Molt. Sí. Clar, això ho hem vist néixer, i també hem vist néixer als ordinadors. Jo recordo, quan era jo professor d'institut, un company va dir, tenim un ordinador, no sabíem què era, i encara me'n recordo, tenia una K de memòria, una K. Diu, tu li escrius una línia i te la guarda, i te la conserva. Una línia! Mare de Déu! Imagina.
1: Jo ara que... Encara guardo el primer ordinador.
0: Ah, sí? Que era un Amstrad?
1: Sí, perquè, clar, ens el van fer comprar perquè el necessitàvem per l'escola, que jo pensava, on hem d'anar amb això? Nosaltres anàvem amb màquines d'escriure encara. Tu també?

0: Sí, i tant, i paper carbó, és a dir, les còpies que es feien en paper carbó, sí, és
1: No era el mateix
0: bé.
1: escriure, Ramon, no era el mateix escriure abans que escriure amb ordinador, potser. No.
0: És molt còmode escriure amb ordinador, sobretot perquè et permet corregir constantment i reescriure, reescriure, reescriure. Però nosaltres, a l'escola, i hi haurà més d'una persona que somriurà quan digui això, escrivíem amb tinta. Teníem un tinter i sucàvem la ploma i escrivíem amb tinta. I havies de vigilar molt perquè hi passaves el braç, hi passaves la màniga de la bata, quedava tot brut, et caia una taca. L'invent del bolígraf és un dels millors que ha fet la humanitat en els últims 200 anys.
1: Podríem estar tanta estona parlant de tantes coses, però mira, jo ara et faré alguna que altra pregunta. Et faré que aviam si tries. En què et quedaries, amb el pa amb xocolata o amb el pa amb vi amb sucre?
0: Pa amb xocolata. A pa amb
1: Ai,
0: xocolata.
1: xocolata.
0: A veure, no m'he explicat per què es diu el carrer de la xocolata.
1: Vinga, va,
0: Ho
1: al carrer de
0: explico?
1: la xocolata. Això ens ho hem deixat, és veritat, i és el
0: Sí.
1: títol del llibre, sí.
0: M'explica la primera pàgina, eh? Perquè vivíem en un carrer de Gràcia, carrer curt, que la gent no acostuma a conèixer pel nom, que es diu Bellver, però a la cantonada hi havia la primera fàbrica del Colacao. I aleshores, clar, al carrer feia olor de la xocolata que fabricava, la pasta de xocolata que fabricava el Colacao abans de moldre'l.
1: Quina revista o quin TVO triaries tu dels que llegies abans?
0: Oh, per ordre, primer el TVO, el Pulgarcito, i després, a mesura que em vaig anar fent gran, Hazañas Bélicas. I també, bueno, el Capitán Trueno, Hazañas Bélicas, i després tot això ho llegia ja quan anava al barber, que hi havia de tot, i el barber, sobretot ja a partir dels 18 anys o no sé quina edat, La Codorniz, la revista más audaz para el lector más inteligente. Era molt divertida.
1: M'encanta. Si alguna joguina de totes les que vas tenir que et fes especial il·lusió, alguna o algunes?
0: Sí, a veure, jo vaig tenir un Mecano, però no de la casa Mecano, sinó un que era una maleta més aviat gran, que et permetia fer, tenir unes peces de fusta i algunes de ferro, i et permetia fer coses d'una mida com un patinet, per exemple, o una cosa que es deia tomilet, que era un patinet que el mànec anava endavant i enrere, i podies avançar. Clar, aquest Mecano ja era, a mi sempre m'ha agradat molt la feina dels fusters, i amb aquest Mecano feies coses ja una mica grossetes, sí, el Mecano. En canvi, el meu germà, això ho dic, eh? Quines joguines demanàvem, què no demanàvem, el meu germà, li van portar el Cheminova, després ha estat biòleg, en fi, però no li van portar mai el vestit de torero que demanava.
1: És que hi ha tantes coses boniques al llibre. Jo us el recomano tant, al carrer de la xocolata, perquè és que, bueno, ja esteu veient la tertúlia que tenim, els somriures que ens arranca, i parlaríem així de llibres, de literatura, de música, d'anècdotes al pati, de com es parlava, de llenguatge de l'època.
0: De música especialment, les cançons de la Nova Cançó, el Renato Carosone, el José Guardiola, tot això, etcètera, etcètera.
1: La música eclesiàstica, també, perquè aquí hi ha algun capítol molt interessant.
0: Que
1: Aquí
0: té
1: ho
0: la
1: deixo
0: seva...
1: en punts suspensius.
0: Molt bé, molt bé.
1: Perquè em va encantar que descobrireu, llegiu-vos el llibre, de debò, perquè no, és imperdible aquest llibre, és un dels bàsics, un dels top 10 d'aquest any. Ramon, nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem aviat perquè tenim moltes coses més que parlar.
0: Doncs vinga, a reveure.

0: El Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim el calaix de les recomanacions de lectures.
1: Crims.cat continua caminant sota el paraigües de l'editorial Clandestina, una editorial que dona continuïtat a aquesta magnífica col·lecció i recupera veus silenciades per l'oblit a Biblioteca Clandestina. 10 anys d'història, grans títols i la direcció d'Àlex Martín avalen Crims.cat, una aposta per la nostra novel·la negra i per les traduccions del millor noir mediterrani en català. Hi trobareu tot tipus d'etiquetes i subgèneres: negre, policíaca, espionatge, detectivesc, enigma, i alguns dels seus títols són Dona sense nom, de Silvestre Vilaplana, Ara direu que estic boig, d'Andreu Martín, Porcs, de Jordi Santa Susana, Fets caldo, de Pere Figueres, i Un assassí, de Lluís Llort. Ilia Pèrdigo, l'editor, ens proposa una de les novetats.
2: Quindia Pèrdigo, editor d'Editorial Clandestina, amb les col·leccions de Crims.cat i Biblioteca Clandestina, i us recomanaria dins de la col·lecció de Crims.cat a una de les novetats que hem publicat darrerament, que és Error de càlcul, de la Dora Muñoz, una novel·la amb humor, però alhora que toca molts temes d'actualitat, com són els desnonaments, com són la pressió que està exercint el turisme a les ciutats, com és la gent gran que es va quedant sola, i a partir d'aquí humor amb com una senyora de més de 80 anys que l'estan a punt de desnonar i s'està quedant a poc a poc sola, decideix venjar-se a dues persones que a la seva joventut li havien fet coses, l'havien desgraciat la vida. Aleshores decideix venjar-se. Tenim un context actual, contemporani, amb elements d'actualitat, amb molt d'humor de com aquesta senyora decideix a venjar-se.
0: No tanquis encara el...

0: Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. Dàlia Mora Preses té gairebé 10 anys i un secret, una llibreta de butxaca on hi escriu qualsevol cosa que li passa pel cap. Li agrada molt dibuixar, llegir, escriure històries i poemes, explicar contes a la seva germana petita, cantar i tocar la guitarra. La biblioteca és per ella una segona casa. Li fascina poder tenir accés a tants llibres que a casa seva no hi cabrien. Escriure haikus a casa l'àvia mentre piquen trossets de xocolata la fa feliç.
1: Pot rosat, pèls d'unicorn, purpurina blava, pètals de flor, estrelles brillants, pedres de llum lila, ales de papallona, princesa de gel, flocs de neu, baves de fada, dents de ratolí, vidres esmicolats, sabates de follet, llengües de serp, foc del dimoni i tres pinyons. El meu amulet.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu aquesta meravellosa i màgica fórmula de la Dàlia Mora, que és la nostra convidada d'avui. Presentem aquesta sinfonia d'haikus de la col·lecció Mimosa de l'editorial Trípode. I sí, sí, quan escolteu, ella és, té una veu, ja l'heu escoltat, una veu infantil, una veu de joveneta, però té una màgia i una ploma meravelloses. Dàlia, benvinguda.
3: Hola.
2: Hola, Dàlia. Escolta'm una cosa, sorprenent llegir-te i, a més, amb aquest epíleg del Miquel Desclot. Escolta'm, ens has d'explicar una miqueta com ha anat tot això, com n'és Sinfonia d'Haikus. Tinc mil preguntes per tu, però la primera, què és per tu la poesia?
3: Doncs, per mi, la poesia és com una cosa que no es pot repetir, que passa, però no torna a passar mai més, com una gota d'aigua que cau, però aquella mateixa gota amb la mateixa forma no torna a caure mai més.
2: Meravellós. Jo crec que aquesta definició no me l'havia fet mai de poesia. Quant de temps portes escrivint haikus o provant o escrivint? O... Per què és que tens una llibreta màgica?
3: Doncs sí.
2: On hi ha de tot?
3: Doncs quan tenia 6 anys deia que la Pilarín feia coses i jo anava a veure què feia perquè m'agradava veure com escrivia. I un dia em va regalar una llibreta. I en aquesta llibreta apuntava idees que tenia o noms de coses que m'agradaven. A poc em van ensenyant a fer poesia i doncs cada vegada m'agrada més.
2: És molt curiós, Dàlia, perquè en el programa moltes vegades quan entrevistem poetes sempre surt el tema de que no arriba, no és per nosaltres, no és un gènere menor, però certament costa molt. La gent prefereix llegir-se una novel·la, llegir-se un còmic, i els hi costa més agafar llibres de poesia. I nosaltres insistim tant que són petits bombons i són delícies de llegir. I clar, veure't a tu, llegir-te a tu i escoltar-te ara mateix, no?, el que ens estàs explicant, és com aquells miracles que penses, que bonic, perquè ja des de petita tu ja ho has viscut a casa, però a més te n'has enamorat. Com és escriure poesia? Com ho fas? Com t'inspires? Explica'ns una miqueta quin és el teu moment creatiu, d'on treus la inspiració?
3: Doncs normalment jo crec que em surt més quan estic enfadada o trista, però, o sigui, quan estic contenta, també em surt, però no és tan profund.
2: Per tant, els sentiments són una de les claus més importants de la teva... Bueno, d'aquests haikus i d'aquests versos que tenim dintre del poemari, no?
3: Sí, perquè, bueno, el llibre té tres parts, que jo les he anomenat amb noms de notes, la, mi i re. I la està al principi de tot, on he situat els poemes que per mi són més lleugers, més alegres, més finet. Llavors hi ha una altra part, la mi, que està al centre del llibre, on hi he posat tots els poemes que són tristos però alegres alhora, és a dir, que no tenen lloc. I a l'última part he posat la re, que són com els que pesen a l'esquena, els més tristos i foscos, però llavors hi ha la part de silenci, que és el vers lliure.
2: Em fa gràcia perquè dius, mira, en el rei hi posa processos que són més tristos. I precisament el que jo he triat està a re, jo el trobo tan bonic, és un haiku, i diu, mira quin arbre, floreixen els poemes, n'agafem un? I seria molt complicat triar-ne un de sol dels teus. Una altra curiositat que també tinc, Dàlia, és a l'escola. Els companys, els amics, què pensen, què diuen, t'han llegit, què comenten? Els ajuda el fet de que tu escriguis poesia a endinsar-se, a descobrir-la?
3: Bueno, molts no s'han llegit el meu llibre, però sí que els que són més amics meus se l'han llegit i, doncs, els hi ha agradat.
2: No els hi resulta curiós que tan petitet escriguis poesia?
3: No sé, això se'ls hauria de preguntar a ells.
2: No els hi has preguntat, això?
3: No.
2: Mira, doncs els haurem de fer una entrevista, Dàlia, eh? Escolta'm una cosa, la que sí que deu estar molt contenta deu ser l'àvia, perquè precisament ella ha estat una font d'inspiració per tu.
3: Sí, ella m'ha ajudat molt.
2: Dàlia, en Sinfonia d'Haikus suposo que coneixen tots, suposo que deus tenir molts més haikus i molts més poemes escrits que deuen estar pendents de publicar.
3: Sí, això sí. Però, bueno, els que no hi ha en el llibre són més personals que m'agraden com molt o al revés, que m'agraden molt poc.
2: Si n'haguessis de triar un de sol, ja sé que és molt complicat, quin em recitaries? El que ja has recitat o en triaries un altre? Triaries un haiku?
3: Aviam, jo triaria un altre de vers lliure. Però també hi ha un haiku que m'encanta, que és el primer del llibre,
2: sí?
3: Que es diu Els peus descalços. Mira, diu així.
2: Te'l recita el Dàlia, que ens agradarà escoltar-lo.
3: Els peus descalços, tanta sorra entre els dits, fa pessigolles.
2: Aquest és el cobre, Dàlia. A més, forma part del La. I el La és tota una sèrie d'haikus que, mantenint-se la línia, tots són de natura. L'estiu, parlen d'aquest estiu, parlen de la natura, parlen de la llibertat. A tu t'agrada l'estiu?
3: Sí, m'encanta l'estiu, sobretot banyar-me a la platja.
2: I també sabem que toques la guitarra.
3: Ah, sí, també. I algun dia acompanyaré els haikus amb la guitarra.
2: Ostres, això seria meravellós, però ja ho estàs practicant, suposo, no?
3: Ai,
2: aquest bueno, però sí, arribarà el dia. Per tant, la literatura, la música, l'estiu, banyar-se a la platja, formen part de la teva rutina diària. A quina hora escrius? Perquè, clar, has d'anar a l'escola.
3: Doncs no tinc hora per escriure. A vegades, si tinc una inspiració, doncs agafo la llibreta i ho apunto. Però normalment és més quan estic amb la meva àvia o
2: Dàlia, t'agradaria continuar escrivint? Tens la inspiració? Tens les ganes?
3: Sí, jo vull escriure sempre, encara que no es publiqui, però vull escriure sempre.
2: Dàlia, ara has dit una cosa que a mi m'ha agradat molt, que és, jo vull continuar escrivint encara que no es publiqui. Per tant, la importància del fet d'escriure per damunt de publicar-se, per damunt de que algú ho pugui llegir, sinó una cosa teva, personal, una cosa que gaudeixes tu.
3: Sí, és que al final escriure és com algo que forma part de tu, no? Com anar al lavabo.
2: Dàlia, hi ha una coseta que no hem comentat del llibre, que no hem dit en cap moment, però que penso que també és molt important, i és que estàs acompanyada per les il·lustracions de la Delphine Lavenant. Unes il·lustracions absolutament precioses. Com ha estat? Tu et va llegir primer, li vas dir el que volies, ella et va llegir i va dibuixar. Com ha estat aquest equip amb la Delphine?
3: Bueno, doncs, els seus dibuixos sí que són molt bonics i combinen molt amb les poesies. Primer vaig escriure haikus i llavors ella va fer uns dibuixos per cada haiku.
2: Per tant, heu fet un gran equip amb la Delphine. Una coseta també. Dàlia, pensaves mai que arribarien a ser publicats aquests haikus?
3: Al principi no. Jo els anava escrivint i els tenia a la llibreta fins que un dia em van dir: t'agradaria posar-los tots en un llibre? I doncs a poc els vam anar posant i al final, doncs mira, hem arribat aquí.
2: No, hem arribat a una preciositat perquè és una joia realment l'edició i tot el text que tenim dins. I a més, amb l'epíleg del Miquel Desclot, que això ja és tot un luxe, és un honor. Com ho vas viure quan ell va dir sí, m'agraden, vull fer aquest epíleg? Perquè això ha de fer molta il·lusió. Ets conscient, no?, de qui és en Miquel Desclot? Perquè, clar, nosaltres parlem amb la veu de l'experiència dels adults i una cosa que m'agrada molt precisament d'entrevistar la Dàlia és aquesta mirada tan especial que ells tenen, no?, que els més petits tenen. Com ha estat que en Miquel Desclot et digui sí, et faré l'epíleg, m'encanta el que escrius?
3: Doncs em vaig posar molt contenta, però és que la majoria de gent em diu que li encanta el que escric.
2: Doncs aleshores ja ho veieu, tenim una joia que a més està preciosa, amb una edició meravellosa, aquests haikus de la Dàlia, amb les il·lustracions de la Delfín, la veran l'epíleg de Miquel Desclot a l'edició de l'editorial Trípode. A més, no sé si tenim per aquí la Pilar. Pilar, l'editora, sí?
3: Ah, sí. Mira, Pilar.
2: Sí. Estem parlant de la Pilar Prim, que és l'editora de Trípode. A més, aquesta col·lecció Mimosa, a mi m'agradaria, Pilar, que ens expliquessis una miqueta, perquè al darrere del poemari hi ha una petita guia.
4: Hi ha una guia com per fer haikus, perquè es tracta una mica, perquè és ideal pels nens, doncs, que estimin la poesia, que aprenguin a fer haikus. Aleshores, doncs, és una guia adaptada, bueno, a l'escola o a casa o amb els amics, doncs, puguin anar aprenent a fer haikus, tant els nens com els joves com els grans, eh? Això està pensat en realitat per totes les edats. Vull dir, la poesia l'escrigui qui l'escrigui no té edat.
2: Quan acabem de llegir aquesta petita joia, després nosaltres ho podem... O sigui, ens encomaneu aquest esperit a tota la resta de lectors i lectores. És una meravella. Pilar, treballar amb la Dàlia, quina il·lusió també.
4: Molt, molt. És un regal. Sí, sí, sí. Sí, sí, que li agradi tant la poesia, li agrada la literatura, bueno, és no para de llegir, me sembla tot el dia la tenen a la biblioteca, que no es mou d'allà, és increïble.
2: Quina alegria, quina sort, no?, també poder viure l'editorial al costat de l'àvia i poder viure tot aquest procés, no?, d'edició, de correcció, de maquetatge, de veure la publicació.
3: Sí, jo crec que he tingut molta sort de tenir una àvia que li agradi tant la poesia com a mi.
2: Doncs ja ho veieu. Dues generacions...
4: Tinc ganes de contagiar-ho, de que altres nens, doncs, els hi arribi, no? Perquè a vegades, mira, nosaltres ha sigut una mica l'atzar el fet que jo tingués l'editorial. Jo abans no me dedicava a això, amb la qual cosa, doncs, mira, no haguéssim arribat aquí, no? O sigui, que és ajudar també altres nens i joves a que ho disfrutin.
2: Bé, dues generacions d'una mateixa família, generacions diferents, però que viuen la poesia i la literatura amb aquesta intensitat, i jo us ho dic d'acord, llegiu-vos Sinfonia d'Haikus, perquè és una delícia i us sorprendrà el treball de la Dàlia. Sí, és meravellós. I us haig de donar les gràcies a les dues, Pilar i Dàlia, per haver dit que sí a la primera. Molta llarga vida, Trípode, i molta llarga vida a la inspiració de la Dàlia.
4: Gràcies a vosaltres. Un plaer.

0: El Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim el calaix de les recomanacions de lectures.
1: Una de les editorials que sempre ens acompanya és Edicions Sidillà, nascuda el 2010 de la mà d'en Xavier Cortadellas i Judit Pujador. Diuen que neix després de fer durant anys de novel·listes, de periodistes de publicacions diàries o periòdiques i d'haver estat, sobretot, lectors. També han corregit, escrit crítiques i llibres d'història. Un bagatge que ha permès crear una editorial plena de territori, d'assaig, en resum, de llibres que parlen del nostre país i les nostres costums. Citem alguns títols. Els Pirineus Indòmits, Tornar a Pagès, La gastronomia dels camins, Maria, la tramantinaire i El món secret del temps. Judit Pujador ens porta una recomanació perfecta per a l'època en què ens trobem.
2: Des de Sidillà us volem recomanar un llibre que acabem d'editar que es diu Els millors 25 bolets, guia per trobar-ne i per cuinar-ne, que l'han fet dos autors, el Josep Maria Vidal, que és un gran micòleg, i la Fina Comas, que és molt bona gastrònoma, que és l'autora del blog Cuina 5. Aleshores, en aquest llibre hi ha una selecció dels bolets més bons que es fan a Catalunya i un munt de receptes per cuinar-los. Per exemple, els acabem fent amb maïs julivert i els podem fer amb favetes, amb bacallà, amb pollastre, els podem conservar, s'expliquen totes les maneres de conserva, en oli, en escabeig, al natural, amb sal. En fi, a mi ens sembla que és un llibre que aquesta tardor que està plovent força, aprofitareu molt bé.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim el calaix de les recomanacions de lectures.
1: En un món que camina acceleradament cap a la globalització, les cultures i les tradicions s'escampen, es fusionen i arrelen per tot arreu. El Dia de Tots Sants és ben nostrat, com les castanyes i els panellets. Però, actualment, ha de competir amb Halloween, que neix d'All Hallows Eve, que vol dir Nit de Tots Sants, i que han catarinat els més petits de la casa amb les disfresses i el paga o plora. Nosaltres estimem la nostra castanyera i una de les propostes per als més petits de la casa avui és La castanyada als orígens, un conte publicat per Cossetània amb el text de Gina Samba i les il·lustracions de Cutxo, un còmic històric que es descobreix la curiosa història de la castanyada. Cesc i la Vinyet són dos nens molt tafaners que volen conèixer l'origen de les nostres tradicions. A Mussolot és un savi espavilat que se'ls endú a fer un tomb a través de la història per contestar les seves preguntes. Des d'abans de Crist fins al segle XIX anirem descobrint com ha arribat aquesta tradició als nostres dies. Un any més, estrenem novetat de la col·lecció Mortina, de Cruïlla. L'amic fantasma és una nova aventura d'aquesta nena zombi que viu amb la seva tieta, que no la deixa sortir mai de casa perquè podria espantar la gent. Una història de Bàrbara Cantini, il·lustrada per ella mateixa i traduïda per Jordi Vidal i Tubau. Qui deu ser aquest misteriós nen fantasma que des de fa dies intenta entrar a la vila decadent? La Mortina es mor de ganes de saber-ho. I què fa? Doncs li pregunta. Però l'espectre no recorda res, ni tan sols com es diu. A més, es va apagant. I si continua així, acabarà desapareixent del tot. Al costat del Musti, el seu gos inseparable, la Mortina segueix qualsevol pista que pugui ajudar a descobrir d'on ha sortit el seu pàl·lid amic, en una divertida investigació que li farà batre el cor a tota Castanya. Una història d'amistat que no entén de diferències, plena d'empatia, de valors i de tendresa, amb moltes sorpreses i amb el punt necessari de misteri. La tardor és una de les èpoques més boniques de l'any. Els colors del bosc canvien i les mil i una tonalitats d'ocres i marrons omplen els boscos. Però el bosc que avui us compartim és més aviat verd i ple d'animals per descobrir. Vinila, un dia al bosc, de Yayo Kawamura. Traduït per Maite Vilchez i publicat per Cruïlla, és un conte de tapa dura, ple de solapes i mecanismes per a nens i nenes de 0 a 2 anys. Una excursió al bosc per descobrir la natura i tots els misteris que amaga.
3: El calaix.
4: El calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
0: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i

0: Al Calaix. Totes les setmanes fem ràdio, fem comunicació, fem cultura, fem Al Calaix.
1: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
3: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
1: Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
2: 107.7 FM.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva.

0: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca des de 8 punts diferents del territori, passant per Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella, Sant Vicenç de Montalt, Canet de Mar, Arenys de Mar i Premià de Mar amb en Marçal CC a les vies de so. Avui és dijous 1 d'octubre de 2026 i parlem de la gent gran. Avui se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran, una jornada dedicada a reconèixer el paper de les persones grans a la nostra societat i a posar en valor tot allò que ens aporten. Parlem d'una generació que acumula experiències, coneixements i una manera d'entendre la vida que també forma part de la nostra memòria col·lectiva. Són pares, mares, avis i àvies, però també persones actives amb inquietuds, projectes i ganes de continuar participant en la vida dels nostres pobles. Avui, a l'hora a Maresme, volem posar-los al centre, parlar de com vivim l'envelliment i reivindicar una etapa de la vida que va molt més enllà de l'edat que marca el DNI.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
0: I comencem parlant de la gent gran, primer coneixent la feina que es fa des dels ajuntaments de cara a aquest col·lectiu. Fixem-nos, en aquest cas, en l'Ajuntament de Palafolls, amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, a continuació parlem amb una regidora, veritat?
2: Sí, tens tota la raó. De fet, no serem l'únic municipi. A molts municipis, per exemple, de la comarca, avui s'han fet activitats amb motiu d'aquest Dia Internacional de les Persones Grans que comentaves a la presentació. Gemma, avui vull conversar amb la regidoria de gent gran del nostre municipi, amb la regidora de gent gran, la Marta Labart, crec que la tenim al telèfon. Marta, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Dia intens, aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on a Palafolls, per exemple, igual que molts municipis, s'ha fet la lectura del manifest. Nosaltres avui, que també hem fet l'homenatge sí. a les persones que celebren els 50 anys de casats, i acabarem amb un concert de la Coral Palatiol a la tarda. Per tant, un dia especial per la regidoria, oi?
3: Sí, bé, a més aquest dia és l'últim d'aquesta setmana de la gent gran que portem des del dimarts de la setmana passada, amb diferents activitats que donen inici també al curs, etc. I avui doncs ho acabem amb aquesta lectura, amb aquest homenatge i amb aquesta coral, que és una coral formada per gent gran. Vull dir que aquesta és la particularitat i la gràcia també d'aquesta actuació d'avui la tarda.
2: Marta, a les 9 del matí a Palafolls s'ha fet la lectura del manifest institucional que ha volgut reivindicar aquest manifest.
3: Bé, aquest ha sigut un manifest una mica transversal, hem parlat una mica de tot, perquè de fet la importància de cuidar les persones grans implica una societat que cuida les persones grans, implica una societat que es cuida ella mateixa. Tots acabarem sent grans, no? I llavors hem de treballar perquè la realitat, el dia a dia d'aquesta gent, no? Que han sigut els nostres pares, mares, avis o tiets, no? Els que ens han precedit, doncs tinguin la bellesa i una edat avançada amb dignitat, des dels que són actius com avui, no? Que hem caminat bastant fins als que avui malauradament no han pogut venir, però han pogut gaudir d'altres activitats.
2: Mm-hmm. Marta, aprofitant que et tenim aquí per fer una semblança a totes les regidories de gent gran o fins i tot de benestar social que podem tenir repartides pels municipis de la comarca, què suposa poder fins i tot a nivell personal ser regidora de la gent gran i què t'aporta?
3: A mi personalment m'agrada molt, la veritat, perquè aquests dies que hem sigut intensos, vam fer l'excursió, que vam anar a Peralada, vam fer una festa en homenatge a les persones de 90 anys, més tota la gent gran en general, que vam fer un bingo musical xulíssim, vam anar al geriàtric, etc. Tots aquests dies, a part del dia a dia també, la gent gran t'explica moltes coses i et parla molt. I quan una cosa no els agrada te la diuen ràpid. I això és molt bo també, perquè ens permet a nosaltres millorar, ens permet reaccionar i aportar novetats, no? Jo és la quarta setmana de la gent gran que fem i cada setmana és millor perquè, com et deia fa un moment, te'ls escoltes, te'ls mires, veus què els agrada més, què els agrada menys, i amb això vas treballant. I després també passa que amb aquestes converses també detectes doncs aquesta soledat no volguda que és tan que és aquesta mena de xacra que és tan important perquè és silenciosa i en canvi molt present, també detectes això, no? Doncs la senyora que fa dies que no diu res, la senyora que no vol venir perquè li fa vergonya, llavors doncs des de serveis socials podem trucar, podem fer tota aquesta xarxa importantíssima, ajuda també a cuidar-nos els uns als altres i que des dels consistoris puguem actuar i podem fer feina, podem treballar per ells.
2: Per tant, Marta, ara t'escoltava i una de les principals tasques de la regidoria de la gent gran segurament és reincorporar-los a la societat, en el cas que sigui així, o si més no, fer que no es despengi, no? Una societat que cada vegada va més de pressa i que sembla que has d'aprendre coses noves constantment si no et quedes enrere.
3: Totalment, nosaltres ara hem fet, bueno, nosaltres tenim la sort que aquí a Palafolls tenim un casal de jubilats molt actiu amb moltes activitats, però sí que és cert que no tothom va al casal, la gent que posa les dades té altres activitats i no té ganes d'anar al casal a jugar al que sigui, no? Però sí que hem fet cursos de digitalització, per exemple, ara precisament atenent amb una de les demandes, no recordo quina de les activitats que hem fet, farem un taller perquè la gent es pugui donar d'alta a l'IDCAT per poder entrar a La Meva Salut, una cosa tan senzilla com aquesta. Ara ho han canviat el sistema i ja tothom va, bueno, ostres, i ara què, no? Doncs farem tallers amb el mateix personal de l'Ajuntament, no cal contractar personal extern, amb el mateix personal farem tallers perquè tots puguin accedir a una app tan important com és La Meva Salut, per poder veure les agendes, per poder veure les cites, etc. Uh-huh. Vull dir, i això és el que dèiem, no? Treballar perquè no quedin despenjats amb la realitat. A mi em sembla molt bé, no? Poder fer un taller d'Instagram, està molt bé, però la realitat és que volen entrar a La Meva Salut.
2: No, o a l'hora d'anar, per exemple, a treballar, no? Amb l'aplicació, per exemple, de la Caixa en qüestió, del banc en qüestió, que en aquest cas sí que es necessiten precisament aquestes nocions. I lligat a això, precisament, i ja per anar tancant l'entrevista, Marta, sí que m'agradaria dedicar un temps a aquell, un dels projectes que a mi em sembla més tendre dins la regidoria de la gent gran, que és allò, el projecte intergeneracional, no? Moltes vegades el que heu fet és unir escolars o gent de l'institut amb la gent gran del nostre municipi, fins i tot del geriàtric que tenim aquí, simplement per compartir experiències.
3: Sí, això és maquíssim i moltes vegades són iniciatives que surten de les mateixes escoles. No, dir, nosaltres evidentment que hi donem tot el recolzament i a vegades podem donar doncs, una idea, una pinzellada, però és una consciència crec molt important i aquestes activitats, fa un parell d'anys es van fer un projecte preciós que es deia Paraules Desconegudes i en què es feien parelles lingüístiques amb persones grans del municipi on es descobrien paraules que els nanos avui en dia no tenen ni idea del que vol dir, no? Llavors es va fer tot un projecte que va ser preciós i amb això es treballa aquesta relació i aquesta realitat, perquè també la bellesa en ve baixa, no? A vegades és com que vivim d'esquena, no? I hem de viure de cara perquè la gent gran, vull dir, són els nostres, vull dir, som tots al final. I això és molt maco de fer, també s'ha fet amb l'institut, amb el diferents projectes també, sí.
2: En sumem doncs aquestes últimes frases que ens comentaves avui, doncs amb més motiu amb aquest Dia Internacional de les Persones Grans, on hem volgut també veure quines són les feines que es fan des dels diferents ajuntaments. Marta Labart, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Palafolls, gràcies avui per compartir una estona amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
0: Gràcies, Jordi. Seguim avançant i ens preguntem com tractem a les persones grans. Les escoltem i respectem la seva autonomia o de vegades tendim a decidir per elles sense adonar-nos-en? Per aprofundir en aquesta qüestió, en parlem a continuació amb el Martí Capçada.

0: Doncs sí, Gemma, quan parlem de gent gran, sovint ho fem des de la idea que són persones que necessiten ajuda, atenció o protecció. Però, realment, com les tractem en el nostre dia a dia? Aquesta és la pregunta que ens farem avui. Els parlem amb normalitat o de vegades ho fem com si fossin infants? Els escoltem quan prenen decisions sobre la seva pròpia vida i fins a quin punt els prejudicis sobre l'edat condicionen la manera com ens relacionem amb ells? Avui volem posar el focus precisament en això, en com tractem la gent gran i quins comportaments tenim normalitzats que potser hauríem de revisar. Hi ha situacions molt quotidianes que probablement tots hem vist alguna vegada. Una persona gran entra en una botiga i algú de cop li parla amb un to excessivament infantil. Va al metge i en lloc de dirigir-se directament a ella, el professional parla amb l'acompanyant. O bé, dins d'una família, els fills o els nets prenen decisions per aquella persona sense preguntar-li què en pensa. Són gestos que moltes vegades es fan amb bona intenció, però que poden acabar transmetent una idea, i és que pel fet de ser gran, aquella persona té menys capacitat per decidir. I això ens porta a parlar d'un concepte que cada vegada sentim més, l'edatisme, els prejudicis o estereotips associats en l'edat. Però com es manifesta exactament aquest edatisme? I com pot afectar també a les persones que el pateixen? En parlem amb la Pepa Bossi de l'associació Senior Place.
1: Si parlem de com tractem la gent gran, crec que el primer que hauríem de fer és deixar d'infantilitzar-los. Masses vegades els parlem des de la compassió o decidim les coses per ells, com si no poguéssim triar. Tractar la gent gran amb dignitat vol dir mirar-nos de tu a tu, reconèixer tot el que portem a sobre i escoltar-los de debò. Són persones amb veu pròpia, amb ganes de seguir vivint i amb moltíssim que aportar. Per mi, cuidar la vellesa no és posar-los en una bombolla, és caminar al seu costat respectant la seva llibertat i el seu lloc al món.
0: I bé, probablement un dels aspectes més interessants és que moltes d'aquestes actituds no són necessàriament conscients. Podem pensar que estem ajudant una persona gran quan en realitat simplement estem limitant la seva autonomia. Podem pensar que parlar-li d'una determinada manera és ser amables quan aquella persona pot sentir que l'estem infantilitzant. També passa quan assumim que una persona gran no sap utilitzar la tecnologia, que no pot aprendre coses noves, que no pot prendre determinades decisions o que ja no té interès per participar activament en la societat. I aquí hi ha una qüestió molt important. Fins a quin punt l'edat acaba determinant què esperem d'una persona? Perquè, evidentment, no totes les persones grans són iguals. N'hi ha que necessiten molta ajuda i n'hi ha d'altres que són completament autònomes. N'hi ha que tenen dificultats de mobilitat i d'altres que fan esport, viatgen o contínuament treballen. Per tant, potser hauríem de començar a deixar de parlar de la gent gran com un grup homogeni i començar a mirar cada persona individualment. Azucena Izquierdo, també de l'associació Senior Place, ens explica el per què molts cops acabem decidint nosaltres per la gent gran.
2: Moltes vegades tractem la gent gran des d'un paternalisme que porta com a una mena de tutela invisible i crec que ho fem sense voler i acabem decidint per ells, com si pel fet de ser grans haguessin perdut el dret d'opinar o decidir sobre la seva pròpia vida. De fet, vivim en una societat que valora tant la joventut que envellir no val res, i això a més es nota especialment amb clau de gènere. O sigui, a les dones grans sovint se les aparta un segon pla o se les deixa amb un paper molt passiu. I no sé, se'ns omple la boca de parlar de cures, però cuidar no és infantilitzar ni decidir pels altres. Cuidar de debò és escoltar, respectar la seva veu i deixar que decideixin de manera autònoma.
0: Ja l'heu escoltat? Potser la clau és precisament aquesta: entendre que ajudar una persona no significa necessàriament decidir per ella. Escoltar-la, preguntar-li què necessita, respectar les seves decisions i no donar per fet què pot o què no pot fer simplement per la seva edat són gestos que són molt senzills, però però que poden marcar una diferència important, perquè tractar bé la gent gran no hauria de significar tractar-la de manera especial, sinó tractar-la com qualsevol altra persona, amb respecte, autonomia i escoltant què té a dir. I al final hi ha una última idea que ens hauria de fer reflexionar, i és que la gent gran que tenim avui som, en certa manera, nosaltres mateixos d'aquí uns anys.
3: Tot seguit parlem amb Josep Maria Granyó, president de l'Espai Caixa de Calella, sobre el concepte de l'economia platejada. Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, abordem els reptes i les oportunitats que planteja l'envelliment de la població i com l'economia platejada, que engloba els productes, serveis i activitats econòmiques adreçats a les persones grans, pot donar resposta a les seves necessitats. Sergi, bona tarda.
4: Bé, avui és dia 1 d'octubre, un dia molt important, és el dia de la gent gran, i per parlar avui 5 minutets tenim el president de l'Esplai, Josep Maria Granyó. Què tal, com estàs?
5: Molt bé.
4: Avui m'has comentat que per al dia d'avui volies parlar sobre un concepte que jo desconeixia, la veritat. Sé que has vingut moltes vegades per aquí, hem parlat de l'edatisme, hem parlat de la relació dels joves amb la gent gran, però avui em vols parlar de l'economia platejada, m'has comentat. Què significa això exactament?
5: Sí, bueno, això l'economia platejada està associat una mica de que la gent gran, com que tenim canes, sembla com si fossin el cabell platejat, no? Això és una mica la denominació del paral·lelisme amb això, no? Però l'economia platejada és una economia que al trasfons hi ha una cosa, no? De que a vegades, quan som grans, la societat ens desplaça amb molts conceptes, no? En el sentit de que, bueno, ja ho han fet tota la vida, el que hem de fer és procurar passar els millors anys que ens quedin per tal, divertir-nos, anar a ballar, fer excursions, viatges de l'inserso, o sigui, tot està una mica muntat com puc dir, escolteu, ja no és que no serviu per res, però ja esteu desplaçats a la societat tan competitiva que hi ha. I amb això jo em rebel·lo, i més apoyant-me en el que és l'economia platejada. L'economia platejada mou milions i milions i milions d'euros a nivell de tot el món, i a nivell d'Europa, i a nivell d'Espanya, i a nivell de Catalunya, no? Lo qual vol dir que nosaltres encara som productius, molt productius, que hi ha molta gent que se n'aprofita de la productivitat de la gent gran sense potser tindre d'alguna forma la compensació que ens correspon. L'economia platejada, doncs, bueno, fixa't, nosaltres mengem. Nosaltres participem, per exemple, en espectacles, on anem a veure els espectacles, nosaltres viatgem, nosaltres comprem, paguem els lloguers, el que no té de pis de propietat, però paguem nosaltres els impostos. Les necessitats presents i futurs de la gent gran també requereixen inversions. S'està parlant de les vivendes tutelades, vull dir, s'està parlant també de que t'exprimeixen fins que et mors perquè tens seguros de vida i de mort. Vull dir, tot aquest conjunt d'economia platejada genera una quantitat de mils de milions que els més joves i les empreses se n'aprofiten, i d'alguna forma també dius aquesta economia està creixent a vegades per damunt dels dos dígits. Vull dir que també s'inverteix molt perquè saben que la vida de les persones serà cada vegada més llarga i amb un consum més important. Per exemple, producte farmacèutic. El 65% del producte farmacèutic d'alguna forma és consumit per persones de més de 65 anys. Els hospitals, vull dir, que dius, bueno, doncs estem donant beneficis a una sèrie d'empreses com la indústria farmacèutica, després en benefici al pagar aquests impostos, en benefici de tota una societat.
4: Sé que hem comentat, de fet al principi ho hem mencionat, no? que durant molt de temps hem comentat aspectes com l'edatisme, com la soledat, com aquesta relació amb els joves que no acaba de poder encaixar per aquesta diferència d'edat o simplement de generació. Creus que això de l'economia platejada entraria dins d'aquests problemes, superaria fins i tot l'edatisme, que és un dels problemes que es comenta més, o simplement és una cosa a tenir en compte però que poder no té massa prioritat, diguéssim?
5: Home, jo em refereixo que l'economia associada amb tot això que m'estàs dient jo crec que és positiu, perquè si tu vas, per exemple, al dentista, qui t'atén?
4: Bueno, generalment una persona
5: més jove
4: adulta.
5: Que tu. Més jove que tu. I tu, si li aportes un benefici, pues, te tractarà millor, no? Perfecte. O, per exemple, si qui et cuida a casa, pues, és una persona que té que tindre físicament més força i que venen pues, els immigrants, que en aquest sentit són molt carinyosos, normalment en aquest sentit, perquè tenen un respecte a la gent gran, potser per damunt d'aquí, i que, d'alguna forma, els estàs oferint una economia amb ells, i ells també et corresponen amb un carinyo i amb un tracte, no? O, per exemple, amb un pis tutelat, que és el que cap a on va el futur, bueno, està donant vida a persones, metges, personal que et cuide, o personal de cuina, eh? I, clar, si tu li aportes un benefici, lògicament hi ha una correspondència tal. Sí que és molt materialista, sí que potser és poc social, però al final el que d'alguna forma et pague o el que d'alguna forma t'aporta benefici, d'alguna forma el tens amb més estima. Nosaltres el que no volem ja és demanar caritats, no volem demanar ajudes, de dir, bueno, es correspon l'ajuda i volem que d'alguna forma, vull dir, tens l'obligació de tractar-nos bé perquè són grans. No, vull dir, també volem que ens mirin com persones que estem rendint, produint i ajudant amb una economia col·lectiva. Què farà la joventut d'aquí quan els robots substitueixin a moltes d'aquestes...
4: Ja veurem, eh? Als anys 90 es deia que els cotxes volarien i encara no...
5: Bueno, però això, no és que no puguin volar, però pensa una cosa, no és que no puguin volar, el que passa és que no els interessa que volin encara, eh? Vull dir, que l'altre dia també estava escoltant una cosa, d'aquí uns anys, d'aquí uns pocs anys, els que pagaran impostos seran els robots. Què faran els altres?
4: Viure. Josep Maria Granyó, moltíssimes gràcies.
5: A tu, Sergi.
3: Acabarem a Malgrat per parlar amb algú que viu de primera mà aquest tracte cap a la gent gran, amb la Laura Espanyol i la persona entrevistada.
6: Avui ens acompanya a la ràdio en Raül Grinyó, president del Casal d'Avis de Malgrat, perquè ens expliqui de primera mà com se senten tractats per part del poble. Bona tarda, Raül.
7: Bona tarda.
6: Anem directes cap a la pregunta que ens ocupa. Sentiu que se us tracta diferent per part del poble o de les persones més joves?
7: De veritat, no. No, perquè jo penso que a cops els tractes que trobem diferent d'abans ara és que a cops tampoc la gent gran estem com hauríem d'estar.

0: l'edat i el que tu em preguntes és el que em pertoca a mi. Tot depèn el comportament. Jo estic sempre en que el que abans he dit és que no hi ha sempre allò que m'estan fent malament això. També m'haig de pensar jo, estic fent bé jo aquestes coses per sentir-te el tractament. Has de tractar bé. Jo sempre he intentat, no sé si ho he lograt, tractar bé la gent. Llavors he tingut la sort poder de que m'han tractat bé, no només familiars, sinó companys, amics, gent jove, que són els fills dels que conec jo. De moment, no. Sempre s'ha dit, és que aquest jovent, però jo me'n recordo que quan era jove també deien, aquest jovent, i jo estava amb, és com la música, aquella sí que era bona, el teu temps no, i jo ara penso, la que escolto ara no m'agrada, però pot ser bona, però aquella era la meva. Jo penso que cada un a la seva època tot això ho va tenint, depèn la teva època d'edat i tot això. Tornant a la pregunta, no, no noto que hi hagi diferència.
1: Perquè, de fet, en el casal d'avis feu moltíssimes activitats.
0: Sí, moltes. Sí, és veritat, tenim com unes 12 o 13 seccions engegades. No vol dir que totes, diguem, tinguin el mateix volum de, diguem, d'assistència. Hi ha algunes que realcen de les altres perquè són més adequades, o les altres són més minoritàries, hi ha gent potser més atrevida, gent que la nostra sempre dia té d'una edat cap amunt, per ser soci d'elles a tindre 60 anys, o bé tindre una pensió, o coses d'aquestes, Però no, de moment no. Jo torno, em sembla que el que té mal caràcter, allò que diu, quien rega, quien siembra tempestades, recoge tormentes, o alguna cosa d'aquestes. Si tu no t'estàs portant gaire bé, és fàcil que després doncs, notis un reixàs per a les altres persones o un tracte diferent, penso jo, de moment no em sento actor de si ara es tracten malament perquè som més grans. De moment no, hi ha de tot.
1: Potser vaig a posar el dit a la llaga, com diguem, però clar, com més gran et fas, més proper estàs, depèn de quin tipus de malalties o també de la possibilitat o no d'anar a residència. Com es veu un cop t'acostes en aquestes possibilitats des del teu punt de vista?
0: Evidentment, les patologies, que és lògic que per l'edat vas agafant, et fan variar el caràcter, et fan variar moltes coses, perquè, bueno, és allò que dius, m'ha anat al metge i tal cosa. Però sempre hi ha aquell que diu, calla, home, calla, tu tal cosa, mira, jo això i això. Caram, jo em queixo, potser no tinc dret a queixar-me, no? A l'estar potser amb patologies no tens ni l'agilitat, ni l'alegria, ni les coses que tens quan és més jove, perquè allò t'està molestant molt, o bé, encara que tu pels fàrmacs no notis la sintomatologia que et faci mal l'estómac o el cap o els ulls o el que sigui, però l'humor el vas perdent una miqueta. Tot depèn del caràcter de la persona també, que sigui positiu o negatiu, perquè hi ha persona jove que és molt negativa, molt, i no té res a veure l'edat,
1: Doncs aprofitant que és el dia de la gent gran, quin és el missatge que voldries enviar a tothom que ens està escoltant?
0: Quin missatge els hi diria?
1: Sí.
0: Doncs bueno, escolta, que és molt, que se'n donin compte que la bellesa és molt, molt, molt maca si la saps gaudir, si saps rodejar-te de les millors persones. I a cops no només és la família, sinó amistats, i veus que realment, què diria, tot el que saps no ho has llegit en llibres, no ho has après, és l'experiència de tractar amb gent, de tota la cosa. Vull dir, hem d'estar, penso jo, a cops sembla que sigui molt fàcil de dir, però difícil de complir, que tinguis salut, que no tinguis dolors, això també, perquè els companys i companyes en les seves patologies, que són doloroses, lògicament que li diràs a aquella criatura, escolta, fas mala cara, si és que fa mal això, quina cara vols que faci? És que no puc caminar, és que m'han d'ajudar. Has de pensar que el teu segle de vida, doncs, escolta, té un principi i té un final.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies per acostar-nos al teu punt de vista a la ràdio.
0: No, gràcies a vosaltres per tindre doncs aquest ple.

0: que m'heu invitat.
1: Moltes gràcies, Laura. Nosaltres tot seguit ens fixem en el cel i en el temps amb la crònica d'en Quim Serra.
2: Hola, bon dia. De moment, avui comencem aquesta jornada de dijous i comencem el mes d'octubre amb una situació meteorològica marcada pel pas d'una cueta frontal que aquí a la costa de moment no ha deixat, ni esperem que aquest matí tampoc deixi precipitacions. Sí, força núvols, fins i tot veiem alguns llamps mar endins a primera hora d'aquest matí, però de moment de pluja res de res. Aquesta tarda, en canvi, la inestabilitat associada al pas d'aquest front sí que podia fer créixer alguna nuvolada cap a l'àrea del Maresme Nord i deixar algun xàfec puntual localment d'una certa intensitat, però de forma molt puntual i passatger, ràpidament millorarà. En qualsevol cas, esperem que les temperatures avui es mantinguin semblants a les d'ahir i que el vent es vagi reforçant, un vent de l'est-nord-est que al llarg dels pròxims dies serà el protagonista, un dels protagonistes de la situació meteorològica, ja que ens acompanyarà ben bé fins diumenge amb una mar força alterada amb forta maror aquí al litoral maresmenc. De cara a demà, divendres, a diferència d'avui, tindrem més estones amb sol. Si avui les temperatures es mantenen sense canvis, demà tornaran a pujar i, per tant, en general, continuarem amb unes temperatures anormals perquè és l'època de l'any i realment molt i molt suaus.
3: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: I aquesta hora, com sempre, ens fixem en les xarxes socials i repassem què és notícia. Avui comencem pel Maresme. Mataró estrena el 18 d'octubre el nou centre de protecció d'animals de companyia després de 10 anys de provisionalitat. El nou equipament compta amb millors espais per a gossos i gats, clínica veterinària, quiròfan, zones de quarantena i espais de formació i esbarjo. El projecte suposa una inversió de més d'un 1,5 milió d'euros i representa un canvi important respecte al 2015, quan la ciutat fins i tot es plantejava deixar de tenir un centre propi. L'objectiu, però, no és augmentar-ne l'ocupació, sinó reduir l'entrada d'animals i facilitar que els que hi arribin siguin adoptats el més aviat possible, reforçant d'aquesta manera les polítiques de benestar animal, assistència veterinària i adopció. En clau internacional, Rússia ha advertit l'OTAN que podria utilitzar armes nuclears si els països occidentals ataquen territori rus o intenten bloquejar Kaliningrad, l'enclavament rus situat entre Polònia i Lituània. L'OTAN ha condemnat l'amenaça i ha reiterat que està preparada per defensar el territori dels seus membres. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha demanat a Vladimir Putin que posi fi a les amenaces nuclears i ha assegurat que actualment no hi ha una amenaça imminent d'un atac rus contra països de la Unió Europea. I el tema curiós del dia, Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee, ha sobreviscut a dues dosis letals de pentobarbital durant la seva execució, després de passar 30 anys al corredor de la mort. La dona continuava respirant i movent-se després de les dues injeccions i finalment va ser traslladada a un hospital. Pike va ser condemnada a mort el 1996 per torturar i assassinar Colin Slimer, de 19 anys. El cas ha generat una situació excepcional perquè, segons els seus advocats, el protocol estatal no preveu què fer si una persona sobreviu a les dosis establertes. El governador de Tennessee ha suspès les execucions previstes per al 2026 i també ha ordenat una revisió per determinar què ha fallat. Això, doncs, és el que es parla avui a les xarxes i tot seguit repassem la pregunta del dia. I en relació amb el tema del dia, us preguntem a partir de quina edat consideres que una persona s'ha fet gran. Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram, @horamaresme, i us llegirem per allà. Podeu enviar-nos un missatge. Fins ara!

0: ara és moment de parlar de natura i descobrir què està passant actualment al nostre entorn. Ho fem amb la nostra companya, la Laura Espanyol.
1: Doncs com deia Gemma, avui descobrirem què estan fent les aus del nostre entorn aquesta època, perquè l'Helena Ferrer, secretària de Natmón i tècnica en educació i control ambiental, ens explicarà tots els detalls de la migració postnupcial. Bona tarda, Helena.
2: Bona tarda.
1: Per què parlem avui de la migració postnupcial?
2: Doncs perquè, mira, si t'assembla, el que farem serà parlar, deixar un concepte clar, que seria el de la migració. Així es podem seguir després. La migració és una adaptació de moltes espècies, no només de les aus, els humans també estem implicats en aquí, a les fluctuacions de les seves fonts d'aliments, és a dir, ens traslladem pel planeta per buscar fonts d'aliment. Una vegada tinguin aquest concepte molt, molt clar, parlem de la migració que ens afecta ara, que és la postnupcial. En parlem avui perquè ens trobem de ple en el període de l'any en què es produeix aquesta migració postnupcial. Aquest fenomen té lloc a finals d'estiu i durant la tardor, principalment entre els mesos des de l'agost fins al novembre, més o menys, i és un cop acabada l'època de cria, el període nupcial, i els polls ja han crescut. Llavors els ocells inicien el seu viatge cap al sud, perquè podríem dir que hi ha dues migracions a l'any. Una és la de la primavera, la prenupcial, prenúpcies, és a dir, és una manera una mica antiga de dir abans d'unir-te per criar, i una altra que és la tardor, que és aquesta que passem ara, que és la postnupcial, després de les núpcies.
1: D'acord, i quines característiques concretes té aquesta migració?
2: Aquesta de la tardor podríem dir que es caracteritza per exemple, un flux massiu de joves, és a dir, a diferència de la migració de la primavera, la prenupcial, que hem explicat abans, la postnupcial, aquesta, inclou tots els polls nascuts durant l'any, vale? Això fa que la població total en moviment sigui molt més elevada i que veiem exemplars adults i també exemplars joves migrant. També perquè és un viatge una mica més lent i més pausat, perquè els ocells no tenen tanta pressa d'arribar per aconseguir el millor lloc per criar, de manera que es fan aturades per alimentar-se i descansar. Aquest és un apunt molt, molt important, les aturades, perquè igual que fem nosaltres, que quan anem de viatge necessitem parar de tant en tant per posar benzina, menjar o anar al lavabo, i trobem aquests llocs meravellosos a les autopistes per fer parades d'aquestes, doncs ells fan el mateix en el seu vol, i aquests llocs de parades són aquests llocs on te poden trobar menjar, descansar, i solen ser els espais humits, val? En la nostra ruta migratòria tenim uns espais, per exemple, que hi ha des dels aiguamolls de l'Empordà, el delta de la Tordera, el Llobregat, el delta de l'Ebre, on ells poden anar fent parades per repostar una mica i agafar una mica de greix, que és en realitat el que ells necessiten com a combustible per poder seguir viatjant, no? Doncs aquesta migració postnupcial té un viatge una mica més lent i pausat, i poden anar saturant per alimentar-se, perquè al principi el que volen a la primavera, que és l'altra, el que volen és arribar ràpid, ràpid, ràpid a aconseguir un lloc, conquerir-lo, com si diéssim, i buscar parella. Una altra característica d'aquesta de la tardor és que les rutes són una mica menys experimentades, és a dir, com que hem dit que molts viatgers són joves, doncs a vegades aquests són una mica més inexperts i es desplacen i es poden arribar a desviar, no? Això fa que alguns exemplars es desviïn i puguem veure espècies poc habituals en un lloc o a l'altre, perquè era un ocell que era inexpert i no ha trobat ben bé el camí, no? I també perquè és una estratègia temporal. Se sol fer generalment de nord a sud i de nord-est a sud-est. Moltes espècies petites viatgen de nit per evitar els depredadors, mentre que les grans aus planadores viatgen de dia per aprofitar els corrents tèrmics.
1: I nosaltres com podem detectar, quan veiem els ocells, si estan fent aquesta migració o simplement estan volant?
2: Clar, és una pregunta molt xula, perquè clar, volar ho fan sempre i clar, no sabem, bueno, aquest està de viatge o està aquí només exhibint-se, no? I bueno, requereix una mica fixar-se una mica en el seu comportament i en el context de tot, no? Per exemple, amb un ocell que estem veient que vola, si és un local o resident, és a dir, un ocell que no està migrant, la direcció del vol serà canviant o circular, o que volen en totes les direccions buscant aliments, etc. En canvi, amb un ocell en migració activa, anirà normalment direcció constant i lineal, generalment cap al sud o cap al sud-oest, ara a la tardor. Això seria una. Per exemple, una altra seria l'alçada. El local o resident vola a baixa o mitjana alçada, prop de la vegetació o del terra perquè està buscant menjar. En canvi, el que està migrant vola a gran alçada. Sovint, gairebé, n'hi ha molts que són invisibles a ull nu, si no són grans ocells, perquè estan agafant les autopistes del cel. Val? També podem veure si s'agrupen o no. Els residents poden haver grups familiars petits i exemplars solitaris tancats en un territori. Pots veure els adults amb els joves junts, etc. Aquests els residents. En canvi, els que estan en migració, veus grans estols, alguns en forma de V baixa o amb línies, van en grup, o fins i tot hi ha un degoteig constant d'individus que no van en grup però que és constant, de la mateixa espècie en una mateixa direcció. Per això també podem veure llavors que són migrants.
1: D'acord, doncs ja sabem que aquests dies hem d'estar pendents del cel a veure si veiem aquests ocells migrants. Moltes gràcies, Helena, per portar-nos aquesta informació a la ràdio.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i a mirar cap amunt.
0: Molt bé, com cada dijous, ara és el moment de parlar de moda amb la nostra companya, la Judit Jiménez, i estilista de capçalera. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com estàs? Com va el dia?
3: Bé, treballant molt.
0: Molt bé, ben fet. Judit, avui parlem d'un tema en concret. Et volem preguntar, en primer lloc, si la roba té edat o ens hauríem de posar allò que simplement ens agrada, i si té gènere, les dues coses.
3: Mira, és una pregunta que realment moltes vegades me la faig, sobretot la del gènere, perquè quan et diuen aquesta bamba és d'home, aquesta bamba és de dona, jo per mi crec que no és ni d'una cosa ni de l'altra, que sí que potser té una amplada especial o el que sigui, però també hi ha dones que tenim el peu més ample, no? O homes que tenen el peu més estret i potser li va millor un número que l'altre o un model que l'altre. Vull dir que per mi no té ni gènere ni té edat, perquè que jo sàpiga no tenen DNI.
0: Clar.
3: Sí, no, bueno, igual sí, però jo crec que no té edat. Jo crec que la clau és que et faci sentir còmode, autèntic i que et faci ser tu mateix, no?
0: Uh-huh. En el cas de l'edat, d'on creus que surt aquesta idea que a partir d'una determinada edat hi ha peces que ja no toquen posar-se?
3: Mira, jo que ja soc gran, no molt però gran, una mica gran, m'he trobat tota la vida que he escoltat el típic de a partir dels 40 el cabell llarg no, perquè queda malament, a partir de no sé què. Jo crec que són coses molt convencionals, són coses de la societat d'abans, són coses heredades, saps? I no penso que siguin, que, per sort crec que ja no, crec que estan, que ja no es fa gairebé cas d'aquestes coses. Antigament sempre era com que havies d'anar d'una manera, o si se't moria algú sí que vas de dol i era obligatori, estrictament obligatori, o no podies anar amb la faldilla per sobre el genoll, havia d'anar sempre per sota, o el que et dic, lo dels cabells de l'edat i tot això. Jo penso que són prejudicis de fa anys.
0: Hi ha alguna peça de roba en concret que consideris, tot i que tu penses que la roba no té edat, no? Però hi ha alguna peça de roba que pensis que és molt juvenil o molt adult?
3: Jo penso que no. No, per mi no, però sí que és cert, que això ho hem parlat algunes vegades, que hi ha peces de roba que jo penso que no són, jo és que no les considero, quan són així no les considero ni peces de roba, Però jo, per exemple, els mini shorts que són tan mini, que no poden dur ni calces, per mi això no és una prenda de roba, no ho veig una prenda de roba, saps? Llavors jo no crec que sigui elegant de cap de les maneres. Per tant, penso que qualsevol peça, o sigui, jo parlant sempre de l'edat de les persones, siguem més grans, més joves, si per exemple una minifalda, una faldilleta curta, la pots portar amb un blazer i la pots portar amb una manolatina i vas més elegant que no si la portes doncs a lo millor amb una caçadora tejana i unes botes camperes, saps? O sigui, depenent dels complements i de la roba que tu li posis a les peces de roba, o dels bàsics que els combinis, si depèn de la sofisticació, tu pots sofisticar un look i pots anar amb roba que potser vista sola seria molt de dir ui, sembla que no vagi gens arreglada, o sembla que vagi deixada i que va super elegant, saps?
0: Creus que a vegades com a societat som massa crítics quan veiem una persona doncs d'una certa edat vestida de forma juvenil?
3: Sí, absolutament sí. I et diré una miqueta més, penso que de vegades això ve donat de la gent que té ells mateixos inseguretat, saps? O sigui, algú que té una inseguretat o que té un prejudici, quan veu això ho critica, però és perquè és la seva pròpia inseguretat, penso clar. Jo,
0: És com a, no s'atreveixen, potser, i els hi fa, clar. Els hi dona mania i ràbia que un altre sí.
3: Pot ser, eh? Hi ha gent que és envejosa de mena i veu una persona que li pot quedar molt bé una peça de roba. Ostres, a mi em vindràs a dir que va, clar, a veure, anem a veure una cosa. Partim de la base del que diem sempre aquí tu i jo quan parlem, que sigui roba que ens fa sentir a nosaltres bé. Compte, en el moment en què et disfraces per vestir-te ja no t'estàs sentint bé, ja t'estàs disfraçant. Per tant, si és roba que tu et fa sentir bé, els altres que diguin el que vulguin, saps? Uh-huh. És que això és per davant de tot. Tens l'invers, els viejovenes, no? Que diem, que sembla sí. Broma. Aquest és un viejoven. Jo tinc un germà que és director d'hotels i té 16 anys menys que jo. Quan ens veuen junts, semblem iguals. Però no que, saps? O sigui, a mi, molt jove i amb ell se'l veu més gran. La cosa és una cosa raríssima i és perquè ell sempre ha d'anar vestit d'una manera i condicionadament d'una manera. Ell ha d'estar donant una imatge davant dels clients perquè és molt seriós, ha de ser molt seriós el seu paper i tal. Però és el senyor director i ha d'anar així, és el que dona, saps? Ha d'estar amb una... Però pobre nano, ell no és un... I llavors, clar, el veus i dius, ostres, i això és una pena, perquè a vegades, moltes vegades, el nostre dia a dia, o sigui, el nostre entorn i les nostres tasques de feina i les nostres gent que ens codegem i totes aquestes coses, ens fan haver d'anar d'una manera o d'una altra,
0: Ja per anar acabant, Judit, sí. hi ha colors i estampats o doncs, determinades textures de roba que tradicionalment s'hagin associat a determinades edats?
3: Penso que sí, però penso també que estan desapareixent. O sigui, penso que fins fa... O sigui, el mateix que et deia abans amb el dels cabells, no? Fins fa uns anys no era normal que una dona de 40 anys duies el cabell llarg. Ara no passa res, ara està bé. Si tu cuides el cabell, a veure, hi ha gent jove que porta el cabell llarg que porta fet una porqueria. I més valdria que el dugués curt, saps? I hi ha gent gran que el té superarreglat i superbé. Per tant, és el mateix. Amb els estampats, abans hi havia els estampats aquests del cashmere, que es veia la llengüeta aquesta que era com associat a gent gran, que era molt més seriós i tal. O les camises de quadres, no sé si te'n recordes, sí. que eren més de franela i eren com més de gent gran, i ara no, ara són més per complements, per anar vestits en plan més grunys o anar vestits així amb la samarreta oberta i no sé què. O sigui, al final és tot que se li ha anat donant la volta i penso que per sort s'han anat perdent totes aquestes coses que feien. Això és igual a això, això és igual a això, saps? Ja no és una equació exacta i és una miqueta com cadascú es sap treure partit.
0: De fet, hi ha moltes persones del món de la moda, cantants, artistes que es vesteixen doncs amb una mica l'estètica d'abans, no? Com més vintage, més antiga, al final clar. no importa, no? Ser una persona jove i vestir-se doncs amb la roba que portaven els nostres avis.
3: Clar, és que això és cool. Uh-huh. Tu va haver-hi els Peaky Blinders, la sèrie et va posar en el punt de mirar una de cop els tirants, les boines, roba que això el duien els nostres avis, és el que estàs dient tu, i això es va posar de moda gràcies a les sèries de televisió. Al final les tendències surten i tornen. Si tu de vegades et passeix una miqueta així amb un toc vintage, és que és guai, és que queda bé, i a més és fi. De fet vestien molt fins, vestien molt elegants, era molt més elegant que ara. Llavors el que s'ha de fer és trobar un equilibri i saber fer aquestes coses, no? Saber combinar l'actual amb l'antic. I és que al final és que la moda és això per nosaltres, perquè sempre ho hem dit, la moda és cíclica, cada X anys tornen les tendències, el que passa que es van readaptant al moment actual per poder-ho lluir d'una manera diferent, perquè t'imagina't ara amb les ombreres dels 80 tal qual, literal, o 90, jo surto corrent, saps?
0: Clar.
3: Però sí que és cert que ara estructuren les americanes una altra vegada i amb el punt adequat queda molt bé.
0: Molt bé. Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres. La setmana que ve ens tornem a escoltar. Fins ara.
3: Perfecte, adeu.
0: Arribem a la part final del programa d'avui. Ho farem amb la tertúlia conduïda per en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Explica'ns una mica de què debatrem avui.
4: Arriba aquell moment on podríem compartir una miqueta de cafè i pastetes, no? L'hora del te. Per compartir tertúlia també amb tots vosaltres. Crec que en tinc a tu, Gemma, i també el company de Ràdio Calella, en Sergi, pot ser?
5: Hola, què tal?
4: Gràcies per compartir aquests minuts de tertúlia amb tots nosaltres. Bé, jo volia estirar una miqueta el fil del que s'ha parlat aquesta tarda quan parlàvem de gent gran i una miqueta a la velocitat que va a la societat, no? La meva pregunta és ben directa. Si creieu que la gent gran l'adaptem a aquesta societat o al contrari, com que potser no entenen moltes coses, no saben, per exemple, utilitzar diferents tecnologies noves que han anat sortint i que nosaltres d'alguna manera podem acabar dominant, això fa que, sense voler o volent, els apartem una miqueta de la societat d'avui en dia. Què en creieu?
5: Jo crec que els deixem apartats d'una manera, podríem dir, indirecta, no? Sobretot per aquesta velocitat, aquesta rapidesa, sobretot jo diria de canvis tecnològics, però sí que jo crec que se'ls deixa de banda també per la gent jove, no? Aquesta relació entre la gent jove i la gent gran que no acaba d'encaixar molt bé, costa, perquè són dues generacions, diguéssim, diferents. Aquest tecleig també és una mica diferent, no, Gemma? Esteu aquest tecleig?
6: Sí.
5: No, vale.
6: Et molesta?
5: No, home, sisplau. Queda professional, saps? Faltaven les pastetes, això sí. Però, bueno, bàsicament és això, no? Aquesta rapidesa dels canvis, podríem dir culturals també, però sobretot la tecnologia que avança a un ritme desmesurat.
4: Mira, us proposaré una altra cosa a tenir en compte, que és poder el tema temps, no? En aquesta societat on tots vivim tan ràpid i que gairebé no tenim temps ni per respirar, abans, quan jo parlava amb la regidora de Palafolls, sortia un projecte molt maco, que era el fet de compartir estona als petits, des d'una escola o des d'un institut, amb la gent gran, i sobretot per ensenyar-los a compartir, per exemple, doncs això, com entrar a La Meva Salut, com utilitzar les xarxes socials. Jo no sé si nosaltres, i ja m'incloc, tenim temps material que serviria com a excusa, però per sentar-nos amb el nostre avi, amb la nostra àvia, amb la gent gran, i ensenyar-los una miqueta com funciona això, o perdem la paciència molt ràpid en aquest sentit?
0: Vaja, no et sabria contestar, sincerament, Jordi, perquè, clar, això depèn de cada persona. Clar, cada persona, ja em poso del costat de la que ensenya o la que està aprenent, eh? Hi ha gent molt espavilada que s'adapta sense cap tipus de problema a les noves tecnologies, i després hi ha gent, doncs, que té més resistència a adaptar-se o que li costa més aprendre. Jo crec que, vaja, que la gent jove no té problema en ensenyar. A mi, per exemple, no potser amb tecnologia, però crec que alguna vegada ho he comentat, quan estàs posant un tiquet de cotxe i algú gran, no?, amb una certa edat, et pregunta que com funciona això, fins i tot una màquina de tiquets de pàrquing, que no estem parlant de la tecnologia més avançada, però fins i tot jo crec que, vaja, la gent normalment entre nosaltres ens ajudem, i al final, quan veus algú gran que necessita ajuda, almenys com a mínim, a mi el que em surt és ajudar.
4: Sergi, tu com ho veus?
5: Jo, heu comentat, hi ha un concepte que és interessant, que és el concepte de la paciència, no? Que aquí, si mirem les dues bandes, jo crec que és interessant destacar que la paciència ha de recaure tant de la gent gran com de la gent jove, no? Al final, quan pensem en aquesta relació entre gent gran i gent jove, almenys parlo per mi mateix, no? Quan et sentes a parlar amb una persona gran, doncs tu has de tenir paciència, no? Per si li has d'explicar una cosa de tecnologia, doncs perquè l'entengui correctament, i també la mateixa paciència, doncs, que han de tenir ells a l'hora d'explicar-te, doncs, una cosa que passava a la seva generació i que tu t'acosta d'entendre, no? I llavors has de tenir aquesta paciència també, doncs, perquè, bueno, entenguis una mica com funcionaven els altres temps. És una qüestió de paciència mútua, vaja.
4: Precisament, Sergi, agafo això que ara m'estaves comentant, perquè voldria acabar aquesta mini tertúlia amb una nota com molt tendra, no? I és que jo ara no tinc cap dels avis vius, però a mi sí que m'agradava molt posar-me al seu costat a escoltar històries, no? Quan t'explicaven, doncs, el que havia passat amb la Guerra Civil, amb la Quinta del Biberón, que m'explicava també el meu avi, i històries que poder deambulaven i duraven tres quarts d'hora, perquè anaven d'un costat cap a l'altre, però sí que aquestes històries són vivències i també formen part de la nostra cultura i de la nostra manera de ser. Jo crec que això no s'ha de perdre, i aquí ja, més que conductor de tertulià, em posiciono. No sé si a vosaltres us ha passat el mateix.
5: Mira, malauradament t'he de dir que jo crec que s'està perdent, sobretot per tot aquest tema de la distància una mica del jove amb la persona gran, no només per la tecnologia, sinó també doncs, per ja sigui quedar amb amics o no tenir temps, aquesta excusa que es busca, no tenir temps per veure la gent gran. Però sí que t'he de dir que un dels punts a favor, i jo crec que ho hem mencionat abans, que és el concepte d'anar i tornar de l'escola. Molts nens, com que els pares treballen, no poden portar els nanos a l'escola, ho fan les persones grans, ho fan els avis, igual que també es queden a dinar, no? Això suma molt, no? En aquest transcurs, en aquest camí, doncs, de conversa i d'ensenyament, jo crec.
4: Clar, però aquí suma el concepte també de necessitat, eh? Ara deixa'm fer l'altra banda de diable per entendre'ns, però clar, hi ha molts pares que ho necessiten perquè estan treballant, per tant els avis es presten a anar-ho a buscar, però també s'han escoltat d'altres veus que estan cansats, no? Que diu, deixeu-me viure, que jo ara necessito doncs, fer altres coses i no anar a buscar els meus nets, que no sigui per necessitat, que sigui per voluntat pròpia. Llavors hi ha les dues cares de la moneda, eh? També compta aquí.
5: Correcte, sí, però bueno, jo crec que la gent gran generalment quan es parla de nets estan molt ben entregats.
4: Oh, i tant, no, i a més és d'elit el que tenen molts nets i moltes netes, amb els seus avis, àvies, qui tingui doncs la gran virtut de tenir-los encara vius al seu costat, doncs que aprofitin per passar estones amb ells de qualsevol manera, prenent un cafè, escoltant històries, participant, jugant amb ells a jocs de taula, que de veritat que això és temps de qualitat de vida i que després malauradament quan no els tenim els trobem a faltar.
5: Les pastetes que dèiem, doncs feu-los.
4: L'hora del té.
5: Mira, avui mateix, ara que acabem el programa, incentivem a la gent, aneu a veure els vostres avis, si encara ja són vius, doncs aneu a veure'ls, o si trobeu una persona gran pel carrer, saludeu-la, que això també s'ha perdut, no? Llavors, aprofiteu avui mateix, no perdeu el temps.
4: Combatre a vegades aquesta soledat no desitjada, que també ha sortit avui al programa, totalment d'acord.
0: Companys, gràcies a tots dos, de veritat, ha estat una tertúlia molt, molt productiva. Nosaltres acabarem el programa d'avui i demà tornarem amb un nou tema del dia. Adeu, que passeu una bona tarda.
4: Adeu.
6: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: compte.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
2: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, l'escut és força, força recent, el de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació, i l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de Gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi hem intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho, un colom d'aquesta paloma, i, clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
3: Cadena de Rambla, a Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman, de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí,
0: el nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és sí, com buf, sí. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert, però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54, AQAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna, moltes gràcies, un plaer, i que aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story, les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí. Sí, sí, ho has dit correctament, Anna.
0: Val, i què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, surt un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven, pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguiners de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que sí. Escolto el Manuel, més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què, pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Pues, als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial, i moviment, i al mateix temps era participatiu, tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80 desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen, pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que li s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes,
3: no estem parlant... Sí, sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano, i perquè una botiga del carrer Major que va tancar, doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara, doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
2: Visca la penya!
1: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870 l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
3: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però a partir d'un moment determinat, doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat, i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
1: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono, i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del Pont del Petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensant en l'anís del mono, és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del Pont del Petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
3: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
1: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
4: ¿Mono?
2: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
4: ¿Mono?
2: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
4: Del...
2: Oh, lo siento, querida amiga, perdió usted la ocasión de ganar.
5: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
1: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
6: Anís del mono, dale vidilla.
1: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa, a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món, i no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
3: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment a nivell gastronòmic, no?

0: 54.
1: Ara, potser una definició pel programa.
0: Rambla 54 és el millor programa.
1: I què escoltes?
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
0: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui per cert també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles, los originals, que són de l'any 1957 i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant, i diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després ja, de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deia, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
3: bueno,
4: és,
3: tampoc
4: que,
3: és poc,
4: que... Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era de fet l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or.

0: de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
1: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
0: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
1: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
0: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubís, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
1: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
0: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
1: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
0: Igualment, ara us he passat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
1: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
0: Molt bé, vinga, una abraçada.
2: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
3: Què?
2: Vinga, va.
3: Estau escoltant Rambla 54.
2: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
3: Estau escoltant Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, a Agramunt.
1: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
5: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
1: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
5: Doncs, mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i, com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reix, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables L'Espetec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
1: Què vols dir quan dius recuperats?
5: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
1: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
5: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisent, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Uh-huh. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
1: I què va passar amb la nena?
5: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
1: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
5: Sí.
1: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
5: Exactament, aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que a més organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè de fet la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
1: Txelli, com són aquests gegants?
5: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, d'un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt, perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que tapar és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost, però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
1: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
5: Una abraçada, moltes gràcies.
6: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
7: Fes-la diferent aquesta última.
6: Com que diferent?
7: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
6: Ok. Perfecte.
7: Així, amb una mica d'alegria.
6: Alegria.
7: Vinga, va.
6: Dai, dai, go. Ale, ale, let's go.
7: Som-hi.
6: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
7: Estupendo.
8: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
1: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
9: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Doncs prou bé, hem passat ja per Tortosa, per Agramunt, avui estem geganters a més no poder, semblem l'Arnau, i ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
9: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
1: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
9: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
1: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
9: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
1: I va ser un procés fàcil o no?
9: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escalé, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, o sigui, a dir, no es podien replicar, però les condicions es van complir, perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959, finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
1: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
9: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims i, de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
1: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
9: I en podrem parlar.
1: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
9: Absolutament, de fet només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres dia 7, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
1: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants abans d'acabar, Jordi?
9: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petita que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
1: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
9: M'hi poso ara mateix.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
9: Fins aviat.
10: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
1: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
11: De tornar aquí amb vosaltres.
1: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
11: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic concretament fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
12: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts, ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són uns gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
1: Doncs ja tenim clars els canvis.
11: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
12: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants, manteniment podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar si algú els vol visitar.
1: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
11: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
1: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
11: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
1: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
11: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
1: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
11: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
1: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
11: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
12: El primer cap de setmana de juny els gegants es porten a la Biblioteca Pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la Biblioteca Pública, i crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
1: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
11: Sí, és una festa de fet molt bonica en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa de veritat molt bonica i, com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
12: Fins i tot hi ha una melodia, eh? hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch de Bellpuig, és un graller, compositor, i el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho i encara no ha arribat, o sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
1: Sabina, doncs exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
11: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
1: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
11: Això està fet.
1: Doncs una abraçada gran com el Manelic i la Núria i tornem a ramblejar aviat.
11: Fins aviat, Anna.
4: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Calella.
1: Sergi Ferrer, com anem?
13: Molt bé, Anna.
1: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
13: Exacte, i avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs les diem bastant.
1: Doncs vinga, quan vulguis.
13: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
1: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir?
13: No és un animal, encara que ho sembli.
1: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
13: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-cri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
1: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
13: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
1: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
13: Sí, Marc és que el que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja, nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
1: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar, vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
13: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que almenys entre els calellencs ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta però què esteu dient?
1: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la roca de la cabra.
13: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
1: A veure, explica'm.
13: Mira, ves a cobrar la roca de la cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
1: I per què la roca de la cabra?
13: Doncs perquè, mira, la roca de la cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
1: O sigui que si em dius ves a cobrar la roca de la cabra...
13: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
1: Ja m'ho imaginava.
13: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros,
1: que ni idea,
13: en comptes
1: d'aquesta.
13: De banyador, diem banyeros.
1: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
13: Sí, perquè Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
1: I va, l'última.
13: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
1: I això entenc que és anar a menjar musclos.
13: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la roca grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
1: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
13: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
1: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
13: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal, com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí aquí a la redacció ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona s'encén a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adeu.
1: Hola, Anna Bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Seritjol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarraco Viva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar? A veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: L'aigua és l'element més bàsic de la nostra existència. Però al llarg dels segles, l'acte de submergir-s'hi ha anat molt més enllà de la simple higiene. Per als antics romans, els banys eren el centre de la vida social. Tant és així que van fundar poblacions senceres al voltant de fonts termals naturals, l'origen directe de tants pobles que avui anomenem caldes. A més, el llegat de l'aigua està ple de mites. Ens pensem que l'edat mitjana va ser una època bruta, quan en realitat els béns públics mai van arribar a desaparèixer. El trencament real va arribar a l'edat moderna, quan Europa li va agafar pànic a l'aigua i va tancar els establiments de bany. Llavors, com van passar d'aquesta fòbia absoluta a l'explosió dels grans balnearis burgesos del segle XIX i XX? Avui, a les portes de Troia, viatgem des de l'antiguitat fins al món contemporani per resseguir la història dels banys. I ho fem en directe, en públic i des d'una vila termal històrica com és Caldes de Malavella. Benvinguts a les aigües que fan història. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes, benvinguts a un dia molt especial, una setmana més, però també un dia molt especial a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història, producció de Ràdio Castellar, emissió per la xarxa de comunicació local, i avui molt especialment formant part del programa de l'Abril Cultural de Caldes de Malavella. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per convidar-nos. Avui amb l'Albert Abril, jo sóc el Sergi Rodríguez, el meu company Albert Abril, com estàs?
2: Com anem, Sergio?
1: Avui parlarem d'aigües que fan història, i com anirem parlant d'aigües que fan història al llarg de diferents èpoques de la nostra història, la primera pregunta que et faré, Albert, que després anirem desenvolupant, serà: tu a quina època històrica et banyaries?
2: Això és una miqueta com a classe, no? Els fem una pregunta als alumnes, llavors els donem una miqueta d'informació perquè puguin posicionar-se, no?
1: I al final de la classe haureu de respondre, eh? Vull dir, si us animeu, després us preguntarem a quina època històrica us banyareu, aneu pensant
2: i omplir una rúbrica de coavaluació. Això sempre va bé. No sé, Sergio, jo crec que ja que som a Caldes, no?, i que són unes termes d'origen romà, tot i que hi ha alguna coseta anterior, no?, però segurament origen romà, podríem dir que em banyaria les termes romanes, tot i que teníem bastants tipus de termes. Per què em banyaria en termes romanes?
1: Pros i contres, no?
2: Pros i contres. A veure, contres, a les termes s'hi feien moltes coses, de ses, ja ho anirem explicant. Jo crec que és una experiència completa, no? Seria com anar a un Jim Jill Bank a coreà, no? Que són aquests banys, aquestes termes que hi pots passar la nit, tens biblioteques i pots jugar a videojocs. És una passada, si aneu mai a Corea, a la bona o la dolenta, depèn de qui li preguntis. És una experiència que val molt la pena, i jo crec que seria una miqueta això. Coses dolentes, que tothom es socava a la mateixa piscina i es canviava poc l'aigua. Llavors, no sé.
1: Edat mitjana?
2: Edat mitjana, molt fàcil, perquè no es rentaven, llavors...
1: Però això és un mite.
2: Això és un mite totalment.
1: Sí.
2: L'edat mitjana també hauria d'estar molt interessant banyar-se a l'escalda, rentar-s'hi, perquè tenim moltes imatges que ens ensenyen unes piscinetes de fusta superadorables en la qual et posaven, i aquestes t'agradarien a tu especialment, perquè hi posaven una taula de fusta.
1: Ostres.
2: I et servien rostits.
1: Ostres.
2: Mentre tu et banyaves en aigua calenta.
1: No sé si puc, estimats veïns i veïnes de Caldes de Malavella, parlar més de menjar. Avui hem vingut abans. Fem aquesta petita explicació perquè hem vingut a les 2:30, teníem taula a Cala Manela. Hem menjat molt bé.
2: Hem menjat
1: un bistec de vedella, un entrecot de vedella 300 grams. Jo crec que
2: tu t'haguessis fet uns cargols.
1: Sí, però no m'han acompanyat avui els cargols.
2: L'Albert
1: no m'ha acompanyat amb els cargols. Bueno,
2: edat mitja,
1: edat moderna, què passa? Amb
2: edat moderna, una mica... la cosa es complica una miqueta, perquè a l'edat moderna, de cop, tota Europa agafa una mena de pànic als banys públics. Veurem que les termes no tanquen, però els banys públics tanquen la majoria, llavors seria difícil banyar-s'hi. I a l'edat contemporània?
1: A l'edat contemporània seria meravellós, perquè podria banyar-me, podria fer-me tractaments terapèutics amb les aigües medicinals que s'hi descobriran les seves meravelloses propietats, però jo no sé si me deixarien passar. O no sé si tindria calés, perquè és més avassat per la burgesia, tot això, i poder no podria entrar.
2: Anem veient, no?
1: Aneu pensant, us ho preguntarem al final del programa, aviam, nosaltres anirem fent un repàs per les aigües que fan història i anar veient com és aquesta evolució històrica de la història de l'aigua.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs ja estem aquí com una lluna a l'aigua. Les cançons d'avui, doncs, evidentment, faran referència d'alguna o altra manera a l'aigua, que és el nostre protagonista, també el qui s'encarrega normalment de fer la tria de les músiques. Avui no ha pogut venir el nostre tercer company, Alberto Reche, que l'hem de disculpar per un afer familiar.
1: Li enviem una abraçada molt forta.
0: Aleshores, deixem la interpretació de les músiques, és una interpretació lliure, avui no tenim l'Alberto, per tant...
1: Podria haver posat Extremoduro, però no ho hem fet.
0: Molt bé, doncs comencem el programa Aigües que fan història. Albert, on hem d'anar a buscar les primeres piscines públiques de la història?
1: A veure, les civilitzacions antigues, la gent ja es banyava en públic des de fa molts i molts i molts segles, d'acord? Però si hem de buscar una primera piscina pública, és aquesta que us estem projectant, que seria la Mohenjo-Daro, que és una piscina de l'actual Pakistan, d'acord, una gran ciutat amb una gran excavació, com podeu veure, que es va construir fa 4.500 anys.
0: Carai.
1: És una, que la gent ja rentava, vull dir que no és que la gent ens l'haguem inventat fa res. Era una piscina amb un component molt fort religiós, ritual, no només era higiènic, no? O sigui, la gent anava allà i quan el fet de rentar-se també era un fet molt religiós en aquest sentit. I si ens acostem una mica més al Mediterrani i anem fins a l'illa de Creta, a tothom li sonarà el Palau de Nossos, que més o menys es va construir el 1900 abans de Crist, dels Minoics, etc. I trobem objectes com aquest que també us estem projectant, que és una banyera, literalment, molt similar a les banyeres que podríem tenir nosaltres a casa. També dir-vos que aquesta banyera era la banyera de la reina, no? En principi, de la reina. Per tant, també el bany aquest tan individual, fixeu-vos, no? Una banyera individual, era una cosa també de les elites, sobretot, en aquest sentit.
0: Molt bé, i si fixem la nostra mirada a l'antiga Grècia, quin tipus de banys hi trobaríem?
1: Clar, estem, si us fixeu, estem tirant milles perquè ens estem patant milers d'anys d'història en moments, perquè ens interessa arribar a la xitxa, eh? Però clar, l'antiga Grècia també és una història molt llarga. Si ens fixem en els poemes d'Homer, el fet d'oferir un bany calent als herois, no? Als viatgers, etc., és un gran acte d'hospitalitat. I aquestes referències apareixen constantment a la literatura i també a l'arqueologia, perquè els grecs inventen balneaia, d'acord, que seria una mena de piscines, una mena de banys, que estan molt associats a allò que els agrada tant fer als grecs, que són els gimnasos, d'acord? Els gimnasos grecs, que els agrada tant tonificar-se, fer esport, netejar-se amb olis, etc. Llavors, aquests primers banys públics queden molt associats en els gimnasos, en aquests gimnasos. Per altra banda, i una cosa que és molt curiosa, és que els grecs tenien un prejudici cap a l'aigua calenta, perquè els grecs, de fet, deien que rentar-se en aigua calenta, que és una cosa que veurem que en el món romà canvia absolutament, el fet de rentar-se en aigua calenta era una cosa de dèbils, una cosa que anava en contra.
0: Doncs he de ser molt dèbil, jo.
1: Sí, crec que tots. De fet, hi ha un poema, una comèdia d'Aristòfanes, que potser us sona, la comèdia dels núvols, escrita més o menys del segle V abans de Crist, que diu així: hi ha una conversa i una persona pregunta: per què prohibeixes als joves l'aigua calenta? I la resposta és: perquè és pèssima i els torna tous i covards, perquè ens fa una miqueta la idea de quin era el prejudici cap a l'aigua calenta.
0: Molt bé, doncs arribem allà on ens interessa, a Roma. Tots els llocs per banyar-se a Roma eren iguals, Albert?
1: Per descomptat, no. De fet, per intentar ordenar una miqueta, a nosaltres ens agrada molt intentar classificar les coses en caixetes, no? Edat no sé què, edat no sé quantos. Bé, doncs anem a fer tres categories. Els romans tenien, per una banda, tenien els banys. Sí, els primers banys romans es podrien datar més o menys del segle IV, III abans de Crist, més o menys, a grans trets, i els banys eren típics del barri, del poble, d'acord? Eren uns banys que normalment eren públics, i eren els banys que la gent utilitzava el dia a dia, d'acord? O sigui, eren uns establiments en què tu podies anar de manera totalment normal i no eren grans espais. En canvi, potser més famós, hi ha les grans termes, sí, les termes romanes, que eren una versió gegant i luxosa dels banys, d'acord? Era un parc d'atraccions imperial, o sigui, són brutals, després veurem alguna imatge, també ho descriurem una miqueta, però bàsicament eren grans construccions fetes pels emperadors o grans polítics romans per guanyar popularitat, d'acord? Igual que ara es fan obres públiques i per guanyar popularitat, no, etcètera, doncs a l'antiga Roma passava exactament el mateix. Jo només un petit matís, d'acord? A vegades quan pensem en els banys romans sempre ens imaginem aquests grans banys amb marbre, moltes piscines enormes, etc. I aquestes primeres grans termes, la primera és el 25 abans de Crist. Vull dir, Roma feia uns 600 anys que s'havia fundat, si seguim la tradició de Ròmul i Rem, no? I aquestes grans termes es podien dur a terme gràcies a l'hipocaust, que era un sistema de terra calefactable, no? Mm-hmm. Això de que hi havia una calefacció a sota terra, però perquè us fa una idea, el terra estava tan calent que la gent havia d'anar amb sandàlies, perquè si no els hi sortien llagues a les plantes dels peus, eh? Només per acabar-ho de matisar ja, que us fa una idea que aquestes grans termes, com la que estem projectant, sí que són les termes de Caracal·la, de Roma, una, òbviament una reconstrucció, són pròpies de les grandíssimes ciutats romanes, és a dir, Roma, inclús Pompeia. Pompeia tenia unes petites termes, d'acord? Però n'hi ha molt poques. Sí, els romans es banyaven en els banys públics dels pobles i les ciutats, i aquí, òbviament, hi anava la gent de Roma.
2: Molt bé, molt bé. Veus, ja hem començat aquí a portar una miqueta més d'informació, i penso que tothom es pensa que termes, i al final la majoria van als banys. Molt bé. Ens falta una tercera categoria, Albert. A vegades els romans ja es trobaven la feina feta per la natura. Què passava quan l'aigua brollava calenta directament del subsol?
1: Doncs jo crec que som a Caldes de Malavella, tothom sap què passava quan brotava aigua calenta de manera natural. I és que els romans, quan ho trobaven, com podeu observar en aquest mapa, que és que s'ho troben a diferents regions de tot el seu vast imperi, concretament en aquest mapa és del 117, fundaven unes ciutats, bueno, uns banys, i al voltant dels banys anaven creixent petits nuclis de població que cada cop eren més grans, i els batejaven com a aquae. Aquae o aquae, depèn de quin llatí vulguem utilitzar, no? I aquae calidae, o aquae calide, depèn un altre cop del llatí, eh? Que literalment vol dir aigües calentes o aigua calenta, que és com si tu, Sergio, decidissis fundar un bar al costat de l'estació i li diguessis Bar Estació.
2: Val,
1: bueno. O sigui, sap greu, gent de Caldes, vull dir, el nom no és gaire original. Malavella li dona un toc més del segle XIX, no? Més divertit, però en fi, que en aquest cas els sistemes que s'havien d'utilitzar per escalfar aigua eren gairebé inexistents, no com les grans termes, que sí que s'havia de fer de manera artificial, així que la infraestructura era molt més senzilla. I per això, al llarg de, bueno, de tot el vast imperi romà, es van fundant doncs, petites localitats al voltant d'aquestes termes.
2: A mi, com costa aquestes coses, ja em sembla estrany això de que surti aigua calenta del terra. Els romans, això com ho veien?
1: Pues encara més estrany que tu. Clar, els romans, en molts casos, associaven aquestes aigües calentes amb divinitats, no, amb nimfes, en molts casos amb déus com, per exemple, Apolo, no, molt relacionat amb la sanitat, no, amb la curació, etc. De fet, concretament crec que aquí a Caldes de Malavella, i ara si hi ha algun historiador per aquí al públic que no em dispari, sisplau, tinc constància que s'han trobat algunes ofrenes al déu Apolo, i tot això el que ens porta és a saber que els romans creien que aquestes aigües termals naturals tenien un component diví, sí, tenien un component de curació divina, que en aquella època la curació, la medicina, de tot allò més religiós també era molt difícil de separar.
2: Molt bé, molt bé. Albert, deixem aquesta pobra gent que ja en sap prou del seu poble. Abans has mencionat que les termes romanes eren gairebé parcs d'atraccions, però com eren?
1: A veure, ara podríem fer una mica el recorregut de les grans termes, d'acord, en els diferents espais, perquè ens hem d'imaginar que les termes eren molt, o sigui, eren molt grans, tenien moltes coses, d'acord? Eren grans inversions, eren obres públiques, era com fer una autopista, sí? Era propaganda, d'acord? O sigui, ens hem d'imaginar que l'emperador que feia la terma més gran era el millor emperador, vale? Així simplificant una miqueta. Llavors, clar, Agripa, que Agripa en aquest cas no era emperador però era la mà dreta d'August, Trajà, Caracal·la, Dioclesià, vull dir, tenim unes termes enormes. Llavors, quins eren els espais? Quin era el recorregut? Com si nosaltres ara anéssim a unes termes i féssim el circuit termal, no? Per dir d'alguna manera.
2: Com seria això?
1: Primer de tot, aniríem al Apoditerium, que seria el vestidor, d'acord? El vestidor No és tan diferent als vacíos que nosaltres tenim actualment, simplement a les parets, com podeu observar la imatge, aquestes són les termes de Pompeia, òbviament una il·lustració una mica idealitzada del segle XIX, veieu que hi ha com una mena de forats a les parets, que són uns nínxols on la gent deixava les coses, no? Igual que nosaltres ara tenim els armariets, doncs en aquella època tenien aquests nínxols a la pedra, i és molt curiós perquè tenim molts documents que diuen que hi havia molts robatoris, perquè tu deixaves allà i tothom, com que tothom passava per allà, doncs qualsevol persona ho agafava. De fet, la gent més rica el que feia era deixar un esclau vigilant les seves pertinences. Després de canviar-te, anaves a la palaestra, que era bàsicament un pati obert on tu feies exercici. Feies exercici, suaves moltíssim i t'untaves d'oli. Oli d'oliva, verge extra, sí? Perquè amb l'oli que entraven els poros que s'obrien a través de la suor, etc., doncs t'anaves purificant, etc., i preparaves la següent part del circuit termal, que seria el tepidarium, que és la sala tèbia. A la sala tèbia, amb unes piscines tèbies, el teu cos es començava a aclimatar, per alguna manera. Després d'aquí anem al caldarium, que com bé indica la paraula és la sala calenta. A la sala calenta és on els poros s'obren a través de la suor i aquests olis que tu ja has aplicat, doncs expulsen la brutícia, en principi, no? També una miqueta la idea de les saunes actuals, eh? Fixeu-vos que no canvia gaire la idea dels banys, no, de l'antiga Roma a l'actualitat. I a més, com a curiositat, tingueu en compte que els romans, fins ben entrar a l'imperi, fins al segle I-II, no s'ha documentat que utilitzessin sabó. Sí, per tant, es rentaven això amb olis una miqueta aromàtics i utilitzaven un estri que es diu estrígil, que és una mena de rascador de ferro, va? Us heu d'imaginar una mena de cunya de ferro que el que feien era literalment agafar el braç i se la rascaven així per eliminar tota la brutícia que pogués tenir el seu cos. Imagineu-vos, no? Els que tenim la pell una miqueta...
2: Ostres, tot irritat.
1: Finalment passaven pel frigidarium, que com bé indica la seva paraula també, era la sala freda on els poros es tancaven.
2: Jo no m'ho crec, aquí la penya s'ho saltava, el frigidarium. A l'aigua freda no entrava.
1: Vols dir?
2: Home,
1: després de suar dins la sauna?
2: No entres.
1: No, eh? Vas directe al senat.
2: Home, tu no t'has passat moltes vegades quan t'has de ficar allò l'aigua freda quan vas aquí al balneari de Vichy o allò, com es diu aquell, l'Aires, no? tenen tot el caldàrium, el frigidàrium, tenen tot això, a l'aigua freda no hi ha ningú mai.
1: Bueno, jo, a mi m'agrada, no sé què dir-te.
2: Potser ets el raro, veus?
1: Sí, ho sé.
2: El frigidàrium per l'Albert d'Abril, molt bé.
1: Molt bé. Doncs ja podem continuar, eh?
2: Doncs mira, a la part de la higiene com a tal, els banys i les termes romanes, no sé si tenien alguna altra funció a més de la higiene.
1: Evidentment, les termes tenien moltes altres funcions. De fet, si us fixeu en aquesta imatge, també una secció de les termes de Dioclesià, òbviament una reconstrucció també de finals del XIX, les termes, o sigui, la higiene era l'excusa absoluta per anar a les termes, perquè les termes eren els centres, un dels centres neuràlgics de la vida pública dels romans, d'acord? Eren l'equivalent, o sigui, és com si nosaltres agaféssim un centre comercial, el bar de sota de casa, la plaça del poble, LinkedIn i Tinder, tot en un mateix espai. De fet, i com a curiositat, Ovidi, que és un poeta que ens cau molt bé a nosaltres, en la seva Ars Amatòria, recomana anar a les termes a lligar. Amb homes o amb dones? No s'estan de tonteries, sinó que recomana anar a les termes, això, a fer vida social, a lligar, i hem d'entendre, no, que aquest espai era un espai per excel·lència per fer relacions. Si tu eres una persona que volia guanyar suport a les eleccions, anaves a les termes a parlar amb la gent. Si tu eres una persona que buscava negocis, anaves a les termes, doncs, a buscar clients. O sigui, a les termes, la gent, mentre tu estaves despullat al costat d'una altra persona, allà xerraves de negocis.
2: Molt bé, molt bé. Això els japonesos també ho fan, eh?
1: Això els japonesos, els onsens, també ho fan, correcte.
2: Carai, sí, carai. Sí.
1: L'únic que hi ha una... Perdona, però hi ha una diferència, perquè al començament les termes són mixtes. Si tu podies estar banyant el despullat amb una persona de l'altre sexe sense cap mena de problema. I veurem que això s'acaba, per motius que jo els puc imaginar, però sí.
2: Molt interessant, molt interessant. Veus? Val. Per tant, tot això no són o no eren com els spas d'avui en dia.
1: Ni de conya. O sigui, si tu el que vols és relaxar-te, no vagis a una terma romana.
2: És molt temps, tot això.
1: Perquè com acabem de veure, si hi ha tavernes, hi ha biblioteques, hi ha espais de reunions, hi ha una miqueta de tot allà dins. O sigui, hi havia de tot menys calma i tranquil·litat. De fet, Sèneca, que suposo que també us sona, escriu una carta dient: Sèneca, hi ha una època que s'allotja sobre unes termes, no? I comença a explicar en aquesta carta que és impossible descansar perquè, literalment diu, sentia els grunyits dels homes fent peses, els xipollejos de l'aigua i, atenció, els crits aguts de les persones que estaven sent depilades a les aixelles. Ah, això ho diu literalment Sèneca, que és un dels filòsofs més importants del segle I després de Crist, eh? Vull dir, una passada. I a més també diu que s'hi venia menjar ràpid. Dins les pròpies termes hi havia botigues de menjar ràpid. Com ho sabem? Doncs perquè ens ho diu Sèneca, però és que també els arqueòlegs, en els, serien les parts per on se'n va la brutícia, no? A les clavegueres que treuen l'aigua de les termes, s'hi han trobat pinyols d'oliva i s'han trobat ossos de pollastre, d'aletes de pollastre. O sigui, imagineu-vos que anaven a fer els romans a les termes, sí, anaven a passar allà el dia sencer.
2: Ens representa Sèneca? Home, s'està queixant de la penya que fa sorollets quan aixeca peses al gimnàs.
1: Però és que Sèneca es queixava moltes coses. Ah, també de, o sigui, potser és aquella persona que es queixava tot el poble, també. És que la festa major ha acabat a les 4 en comptes de les 3 i mitja. No sé. Sèneca era una mica pesat, però bueno.
2: Escolta, Albert, hi entrava tothom a les termes?
1: Sorprenentment, sí, de fet, les termes eren un dels espais més democràtics del propi imperi romà, perquè s'hi podien trobar, això, patricis, plebeus, esclaus, perquè un cop et treus la roba, un senador romà i un forner

0: liquidar i va dir, doncs a partir d'ara homes al matí, al revés, dones al matí, homes a la tarda, o inclús en espais diferenciats. Hi ha alguns poetes que també s'ho miren una mica amb la misogínia romana, no? I amb el mundo burlesc, diuen que hi ha dones que van a les termes quan es podien banyar de manera mixta a fer catàleg, no? Hi ha dones que només es banya, una tal Cèlia només es banya si hi ha soldats i atletes que estan fornits, no? Coses una mica així.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Continuem amb les aigües que fan història. Penso que mai tindrem més oportunitats de ficar Camarón a les portes de Troia.
1: Aquesta sí que ha estat idea teva.
0: Home, clar, músiques d'aigua m'ha vingut Camarón, però perfectíssimament.
1: Jo no sabia ni qui era, em sabia.
0: Bueno, este, tio, ets molt jove, tio. És que això és cultura.
1: Però cada cop menys. Però què estàs dient dels joves, eh? Pobres joves, que són el futur del nostre país, eh?
0: Continuem, com dèiem, i comencem aquest segon bloc del programa, el dediquem a la cultura dels banys, però durant l'edat mitjana. Tothom sap que la gent, com hem dit, a l'edat mitjana tothom és molt guarro i que ningú es banyava.
1: Molt bé, doncs acabem ja el bloc, no? Vull dir, a l'edat mitjana els rentaven, podem ja passar, torna a tirar el següent separador, Marc, ja directament. No, no, és broma, no ho facis. Òbviament és un dels mites que més ens ha venut la història, eh? Vull dir, a les portes de Troia ens fem un fart, sobretot l'Alberto amb la seva feina incansable de lluitar contra tots els mites i totes les falses creences que tenim al voltant de la pròpia edat mitjana. A l'edat mitjana la gent es continuava banyant tant o més que en el món romà. L'únic que nosaltres sempre ens diuen no, és que l'edat mitjana no, sempre és grisa, no, plena de fang, bruta, és l'edat mitjana, no? És la que queda al mig, està molt maltractada l'edat mitjana. Però és que l'edat mitjana la gent sabia perfectament que s'havia de banyar diversos cops a la setmana perquè si no, les epidèmies, no, les malalties, problemes de salubritat als pobles, etc. De fet, el propi cristianisme i l'Església Catòlica tenen un component d'higiene molt profund, molt més profund del que ens imaginem nosaltres. De fet, hi ha un llibre, que és la novel·la de Flamenca, escrita al segle XIII, més o menys, en el qual s'inspira Rosalía per fer el seu àlbum del Malquerer, sí, com a curiositat, en què un home es posa tan gelós de la seva dona, que es posa tan gelós i es converteix en una persona tan terrible que es deixa de rentar, sí, deixa d'anar als banys. I això ho diuen com a símbol de que aquest home està perdent la seva humanitat, perquè a l'edat mitjana la higiene et feia humà. Sí, m'estic allunyant sense voler el micròfon.
0: Torna, sempre el micròfon.
1: Sempre torno al micròfon.
0: Què dèiem aleshores?
1: Doncs dèiem això, que a l'edat mitjana era molt important la higiene perquè l'aigua, el bany i netejar-se amb constància et fa humà. I això és una cosa que a l'edat mitjana s'anirà repetint sempre.
0: Molt bé, i aleshores com hem de pensar que són, com són aquests banys medievals? Eren molt diferents als que hem vist ara amb les termes romanes?
1: Eren totalment diferents, d'acord? Ens hem d'imaginar els banys medievals, clar, quan pensem en les termes romanes, fixem-nos, per exemple, en els banys termals de Caldes, no? Pedra, no? Molta pedra, inclús si anem cap a Roma veurem marbre, d'acord? Veurem mosaics. Els banys medievals normalment acostumaven a ser establiments, d'acord? En què hi havia banyeres de fusta, d'acord? Però hi havia moltes banyeres de fusta. I aquestes banyeres de fusta, com podeu veure en les imatges, hi havia una persona, dues persones, depèn del que anessis a fer el bany, que d'això també en parlarem després. Hi ha dues tipologies de banys, òbviament els banys de la gent amb més poder, no? De classes més altes, no? L'aristocràcia, la burgesia, la primera burgesia també, en què els tenien a casa seva, d'acord? I els escalfaven en sistemes propis. En alguns casos ens trobem banys que són això, una piscineta de fusta com la que observem aquí, i llavors hi muntaven una mena de tenda de campanya a sobre perquè el vapor de l'aigua es quedés allà dins i també fer una mica de sauneta. Una mica d'això. I llavors hi havia els banys que utilitzava la gent normal i corrent, la gran majoria de la població, que eren un altre cop banys públics, d'acord?

0: Molts eren els banys públics que havien construït els romans, que es reutilitzen, i altres simplement que es creen les cases de banys. Aquestes cases de banys, com a curiositat, per escalfar l'aigua, en molts casos es construïen al voltant dels forns de pa, aprofitant la pròpia escalfor del forn per escalfar l'aigua. En aquests banys s'hi tiraven plantes aromàtiques, fins al punt que sabem que algun rei, per exemple, jo he posat l'exemple de Joan d'Anglaterra, s'emportava tot el seu kit de bany a totes les seves campanyes militars, i els cronistes de l'època diu que quan sortia de fer-se el bany feia olor de jardí. O sigui, no de lavanda o de, jo què sé, de qualsevol saló que no ens està patrocinant, per tant no direm noms. Feia olor literalment de jardí.
1: Molt bé, molt bé. Ens pots posar alguns exemples de com eren aquests banys medievals o de coses que es podien fer allà dins?
0: Sí. Ja t'ho he dit abans, si podia menjar, Sergio.
1: Carai.
0: Els banys medievals eren una gran innovació, seguint una miqueta la idea dels banys romans, que s'hi anava a fer moltes coses. Els banys medievals, en molts casos també es deien estufes, no? Aquests llocs que són les estufes, a banda de ser banys normals, perquè ens fem una idea, també podien ser el que he batejat com a gastrobany, perquè tu podies anar allà.
1: L'has explicat tu el nom?
0: L'he posat jo.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Sí, segurament algú ja ho ha fet abans que jo, però se m'ha acudit. El gastrobany, segle XV, d'acord, 1400, situem-nos en aquella època, en què la gent, com jo et deia abans, s'asseia allà amb la seva aigua de calentona i li anaven portant vi, li anaven portant menjar, i així passava l'estona, no? Relaxat per l'aigua, mentre el suquet del rostit et regalima cap a dins l'aigua i tu t'estàs banyant allà. Una miqueta
1: raro,
0: poc higiènic, però bueno, interessant. I per altra banda també hi havia les cases de curació, la part pràctica dels banys, no? Tu mentre t'estàs banyant, les persones que ostenten aquestes cases normalment també eren barbers. Què vol dir això a l'edat mitjana? Doncs vol dir que mentre tu estàs banyant et poden afaitar i tallar el cabell, però també et poden arrencar un queixal. Va? Perquè els barbers de l'edat mitjana també es dediquen a això, a fer petites operacions, a petites intervencions quirúrgiques.
1: És important el barber.
0: Ai, se m'ha cangrenat un dit. Doncs vaig al bany.
1: El barber.
0: Me'n vaig al barber, exacte. No, em perfilen la barba i em tallen el dit petit.
1: Meravellós.
0: L'experiència completa, per dir-ho d'una manera.
1: I també s'ha parlat molt de la prostitució dins dels banys medievals.
0: Molt. De fet, hi ha moltes imatges que són divertidíssimes dels banys medievals. Aquestes imatges ens demostren que hi havia banys a la mitjana, cosa que és molt important, però va, ja hem confirmat que hi havia banys. Què passava als banys? Anem a veure què passava. Com podeu veure, s'hi menjava, d'acord? Als banys, com hi hem anat avançant, s'hi menja, s'hi beu, i els banys eren també coneguts per ser grans prostíbuls a la mitjana. Concretament, tenim un cas molt divertit, que és els banys de la ciutat de València, que al segle XV es van convertir en el prostíbul més gran de tota Europa. Imagineu-vos, vull dir, València sempre destacant pel que destaca, en aquests casos hi ha coses que no canvien al llarg.
1: Gràcies, la cuit de València
0: ha entrat bé.
1: València sempre.
0: Vols que et confessi un secret?
1: Sí.
0: L'Alberto m'ha dit, fes aquesta broma.
1: Veus? Amb nosaltres.
0: El portem sempre als nostres cors. Hi havia realment un turisme de la prostitució dels banys de València. Gent d'Itàlia, gent de França anava a València expressament en aquest gran bany, que era una mena de macrocomplexa de prostitució. Què passava també? Vull dir, penseu per exemple en Barcelona, no? També a Barcelona les persones que hi aneu sovint, sobretot al barri gòtic, tenim el carrer dels Banys Vells i el carrer dels Banys Nous. Són carrers on, òbviament, si es diu carrer dels Banys, és que hi havia banys, no? I el carrer dels Banys Vells és un carrer del segle XII. Per tant, això vol dir que ja hi havia banys abans. Imagineu, no?, què passava en aquests carrers, no?, de Barcelona, en aquests establiments. Hi havia molts prostíbuls, l'Església sí que intentava posar moltes regulacions, moltes amenaces d'excomunicació, però fixem-nos, no?, que tampoc les autoritats no s'hi posen seriosament, perquè també pensen que és per què hem de tancar aquests banys, no? Per què hem de tancar aquests prostíbuls, si també són una mica una vida de sortida, no? Per aquest jovent que està tan contingut, no? Doncs que vagi al bany
1: i ja està.
0: I així ja està, més tranquil·let.
1: I quan acaba aquesta fascinació medieval pels banys? Això quan acaba?
0: A veure, al segle XVI tot acaba una miqueta, d'acord? Al segle XVI la cosa es comença a complicar, i tots aquells mites que ens pensem que la mitjana no es rentaven, doncs venen més aviat al segle XVI, que passa el mateix amb les bruixes. La persecució de bruixes a la mitjana sí que hi va haver alguna coseta, però la gran persecució de bruixes no és a la mitjana, sinó que és a la moderna. Vull dir, només cal que llegiu una miqueta la revista de Sapiens, no? Que crec que també vindran a fer un acte aquí a Caldes de Malavella, o que mireu el documental de No eren bruixes, de 3CAT, que va fer fa un temps, que és xulíssim aquest documental.
1: Molt recomanable.
0: Amb en Pau Castell com a historiador. Al segle XVI el que passa és que a Europa agafen pànic absolut a l'aigua. I agafen pànic absolut per dos motius. I és que el 1495, tres anyets després que Cristòfor Colom arribés a Amèrica, una epidèmia brutal de sífilis fueteja Europa. I què passa? Doncs la sífilis com es transmet? Doncs es transmet a través de relacions sexuals. On hi ha la majoria de les relacions sexuals a les ciutats europees? Als banys. Per tant, què fan les autoritats? Tancar els banys. Vale? Primer de tot això. Segona cosa, diuen els grans científics del Renaixement, no? Que sempre pensem, el Renaixement, que evolucionats estaven al Renaixement, que intenten recuperar tot el saber clàssic dels grecs i romans. Doncs al Renaixement estan convençuts que quan tu vas a la sauna i els teus poros s'obren, la brutícia i els virus entra per allà. Per tant, res de sauna, res d'aigua calenta. Per tant, l'aigua es converteix en l'enemic públic número 1.
1: Carai. I, per tant, ja hem avançat, no? Segle XVI, a partir d'ara, a l'edat moderna, la gent que decideix no netejar-se o com va?
0: Bueno, el que fan és una cosa que es diu la neteja en sec. Sí, la neteja en sec, aquesta imatge és molt divertida. La neteja en sec seria una miqueta el que passa en aquesta escena d'Albert Durer, en què es veuen homes, sí que el que fan és estan en uns banys, però en cap lloc hi ha una banyera. El que estan fent és netejar-se en sec, no? El que fem nosaltres quan estem molt apurats i agafem una tovalloleta i...
1: Ostres, has d'estar molt apurat.
0: Has d'estar acampat de joves i coses així, saps? Fa molts anys ja no som tan joves. La neteja en sec és literalment això, o sigui, la higiene deixa de ser una prioritat pel cos, igual que a l'edat mitjana pensaven que la higiene era imprescindible, a l'edat moderna doncs passa a ser més una qüestió visual, o sigui, el que importa és que les parts que es veuen del teu cos estiguin netes, és a dir, que tu vagis pel carrer i la teva cara estigui neta, però no treguis la samarreta perquè veuràs el que portes acumulat de setmanes, i la idea era que tu sempre havies d'anar amb una camisa de lli blanc a sota la teva roba perquè se suposa que el lli blanc havia d'absorbir tota la brutícia, tota la suor, etc. Clar, això si tens molts diners està molt bé, perquè tu en un dia et pots canviar de samarreta els cops que vulguis, però què passa? Que això només ho podia fer el 5% de la població, l'altre 95% de la població, jo us podeu imaginar què li passava. I això trenca una altra llança per l'edat mitjana, perquè jo estic segur que si agaféssim un pagès de Caldes de Malavella del segle XII, anava més net que el rei Lluís XIV de França, el rei Sol, aquell senyor que va viure tant temps a Versalles, no? Jo estic segur que Lluís XIV feia més pudor que el pagès. Bueno, o no, perquè llavors es posaven molts perfums i moltes pols polvorins d'aquells i perruques i coses.
1: Però si passam la rascleta aquella...
0: Si passes la rascleta aquella... Ja podem dir aquí que sortiria més merda.
1: Molt bé. Quin fàstic.
0: D'això se'n diu el rentat del gat. Sí? Bueno, suposo que us imagineu per què, no? Els gats amb aquelles llengües tan suaus que tenen que se les passen per tot el cos, doncs una miqueta les persones del segle XVI, XVII, XVIII feien el mateix.
1: Molt bé, per tant, en aquest moment els banys desapareixen del tot.
0: Sí i no. Matisem una miqueta, si et sembla, perquè els banys com a tal, els banys públics sí que tanquen, però el que no tanquen són les termes. Els banys termals, d'on sortia l'aigua termal natural, continuen operatius, d'acord? Continuen operatius i d'una manera una miqueta més simbòlica, no? una mica més de curació, no? Com a espai de retir, no? Per fer una curació llarga, per curar-te les reumes, per curar-te gota. Vull dir, quan tu estaves molt malalt, el que et recomanaven els experts és que anessis a fer un retir a un bany termal. En molts casos aquests retirs no era tant per banyar-te les aigües, perquè recordem que les aigües són perilloses, sinó que era més per veure les aigües, per anar a les termes i veure aquestes aigües que sortien calentes i a més tenien característiques minerals, curatives. Tot això, fixeu-vos que trenca totalment amb el que pensem a la història. Vull dir, a l'edat mitjana sembla que eren més nets que durant els tres segles després, que en principi és l'edat de l'humanisme, no? Dels grans pintors, del Renaixement, del Barroc, etc. I tot això ja entroncarà cap a la tradició més burgesa, que de seguida ens explicarà en Sergio, però només perquè us fa una idea, als segles XVII, XVIII, la gent té tanta por a l'aigua que ningú sap nedar. O sigui, la gent no va, no s'acosta ni a les aigües, ni a la platja, ni als rius, ni res. I llavors arribarà un moment a l'Anglaterra victoriana, ja per anar fent una mica la transició cap al final del programa, a l'època victoriana la gent començarà a agafar-li una miqueta més el gust a l'aigua. I veurem com el turisme aquest de platja, que nosaltres estem tan acostumats en aquest país, començarà a desenvolupar-se. Si a mitjans finals del segle XIX els pobles de platja deixaran de ser pobles de pescadors i començaran a ser viles que comencen a ser turístiques, perquè la gent es comença a banyar a la platja, comencen els xiringuitos, així una miqueta, no? A fer uns xipirons. Però sobretot això, la idea aquesta que l'Anglaterra victoriana serà el primer far de llum en què els humans es tornaran a reconciliar amb l'aigua. Però fixeu-vos que hem hagut de passar del 1495 al 1850. O sigui, els humans han estat, què? 400, bueno, no arriba a 400, però 300 anys llargs sense acostar-se als banys públics, i si s'acostaven, s'hi acostaven molt de passada.
1: A Istanbul sí que funcionava la cosa.
0: Bueno, és que de fet el món musulmà i el món àrab, la tradició, clar, és que no tenim temps, però molaria moltíssim parlar molt més de tot això. Potser un altre programa.
1: Potser un altre programa, ho deixem.
0: Potser un altre programa. Però és veritat que en el món àrab, el món musulmà, en aquest cas, només calia agafar un avió fins a Istanbul, no?, per anar als hamams, als banys turcs, que era una passada. O sigui, la cultura de la higiene que tenia la gent del món turc, otomà, era espectacular. Recordem que en aquell moment l'imperi otomà dominava des dels Balcans fins gairebé l'actual Marroc. Vull dir que l'imperi otomà rodejava gairebé tot el Mediterrani. Així que si un europeu amb molts diners volia anar a banyar-se tranquil·lament, doncs l'únic que havia de fer és creuar el Mediterrani.
1: Tu ets un catador de banys?
0: Què és aquesta pregunta?
1: Ets un catador
0: de... Jo soc un catador de banys.
1: A Turquia quan vas estar?
0: Vaig anar a un hamam.
1: Ho sabia. No t'havia preguntat? Jo no.
0: I tu?
1: I quan has estat a Corea i a Japó?
0: A un Jimjil Bank a Corea.
1: Ets un catador de banys.
0: I a Japó a un onsen, correcte. Quin, i em preguntaràs, quin va ser el més incòmode?
1: Exacte.
0: M'ho estàs preguntant?
1: T'ho estic preguntant.
0: L'onsen de Japó.
1: Però per què?
0: Perquè t'has de banyar 100% despullat amb persones que no coneixes de res. I a més és molt curiós perquè quan tu estàs dins, això ja anècdota personal,
1: Som-hi.
0: Quan tu estàs a dins d'aquestes piscines que no t'agraden gens, que són les d'aigua freda, jo recordo estar va ser terrible. Recordo estar dins la piscina d'aigua freda, així, com tu estàs en una piscina, no, recolzadet enrere, tranquil, i un japonès se m'acosta.
1: A la de l'aigua freda?
0: A l'aigua de la freda, sí, estava molt tranquil, però al cap d'uns minuts ja t'acostumes. I se m'acosta un japonès, clar, a uns 11, per tant el japonès anava despullat, totalment igual que jo, Però el japonès, sabeu com es posen els japonesos, com s'ajupen, vale? Vull dir, planten les plantes, fan una sentadilla, d'acord? I es va voler posar a la meva altura per parlar amb mi des de fora al bany, i clar, jo estava dins del bany, per tant ja podeu... I a més ell no sabia parlar anglès. Va ser una situació molt estranya, però bueno, és igual, ens vam fer prou amics dins del que podia haver passat.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia d'avui des de Caldes de Malavella.
1: Recta final, i ara et trec el barret de presentador i me'l poso jo, perquè entrem al segle XIX i al segle XX, que són els teus segles, sobretot el XIX. Mm-hmm. Per tant, Sergio, quin és l'origen i l'evolució dels banys termals? I ara aquí, abans ja hem fet una mica d'introducció a cap al segle XIX, anem a entrar al nostre territori, no? Quin és l'origen de, i sobretot l'evolució al segle XIX dels banys termals a Catalunya?
0: Entrem a Catalunya perquè en podem parlar. Al llarg del segle XIX, clar, els banys termals a Catalunya passen d'un ús tradicional, més popular, tot el que ha explicat l'Albert, a una institucionalització progressiva dins del que ja comença a ser la medicina més científica. Clar, hem de pensar que estem en un context de creació de l'estat liberal a Espanya, a Catalunya, tot s'està d'alguna manera catalogant, tot s'està racionalitzant, el territori, sistemes mètrics, la unificació de la moneda, els impostos, les institucions, l'economia,
1: els mapes cartogràfics, no?
0: Clar, tot s'unifica. Recordo el programa on parlàvem de la història de la pesseta, que passem de, no sé, desenes de tipus de monedes a...
1: Convidat interessant Santíssim Joan Fontanilles.
0: Li fem una salutació. I és clar, ell ens explicava com s'unifica tot cap a una única unitat de mesura, la pesseta. Doncs, clar, en aquest moment estem en aquest moment del pas de la institucionalització i la consolidació de la medicina més científica.
1: Molt bé, i dins de tot això, o sigui, dins de tot aquest procés de reglamentació i institucionalització tan avorrit que caracteritza tant el segle XIX, se creu, Sergio? Mira, on queda tot el tema?
0: Estaran els banys aquests freds i...
1: Cadascú té el seu, no?
0: Escolta, no, clar. Bé, aquest inici oficial de la professió del que serien els metges hidròlegs a Espanya s'inicia sota el regnat de Ferran VII. El 29 de juny del 1816, Ferran VII va dictar un reial decret on va crear el Cuerpo de Médicos de Baños. Aquest objectiu tenia un objectiu.
1: No, sí.
0: Era regular l'ús de les aigües mineromedicinals i garantir que el seu consum es fes sota una supervisió mèdica directa, per tant, regularitzar en el sentit del que dèiem abans.
1: És a dir, que fins llavors tothom ho feia malament, no?
0: O ho feia a la seva manera, i el que fan els decrets al segle XIX és unificar i tot per una única via, i això, aquesta és la manera correcta.
1: Passa pel cubo, sí.
0: Clar, la segona meitat del segle XIX és quan podem considerar que és l'edat d'or del termalisme, no? I és en aquest context que és quan neix la Societat Espanyola d'Hidrologia Mèdica el 1877, i que és de fet una de les societats mèdiques més antigues del país. I el que va fer aquesta entitat va ser donar cohesió científica al col·lectiu. El que va fer era promoure laboratoris químics per analitzar la composició de les aigües dels balnearis, com per exemple aquí els de Caldes de Malavella.
1: Però una cosa, Sergio, jo tinc els meus dubtes, o sigui, què fa un metge hidròleg?
0: No, clar, tu ara quan vas al CAP no et trobes un hidròleg.
1: No, no puc demanar a visitar l'especialista hidròleg.
0: No. Per tant, és una cosa que ara explicarem la seva història, però per explicar-te el que feien, ells analitzaven químicament les aigües i en publicaven estudis. Estem en una època del positivisme, no?, al final del segle XIX, i això dona lloc a classificacions, com tu deies, classificar...
1: Aixetes, no?
0: Recordo també el programa del Darwin, classifiquem els animals, classifiquem... I justament el que feien és classificar els hidròlegs l'aigua segons la seva composició. Ja ho sabeu, l'aigua pot ser de diferents tipus, més sulfuroses, més bicarbonatades...
1: És que aquí a Caldes t'obliguen a estudiar això.
0: Ah, sí? Sí, és una matèria...
1: Quan passes de tercera primària a quart, et fan un examen, sí, per donar-te la nacionalitat d'aquí Caldes, no? Això és cert, no? Això.
0: Et donen un got d'aigua de fora de Caldes i un de Caldes.
1: Exacte, i et diuen, digues quin és quin.
0: Hosti, si no el passes, què, això?
1: Doncs et fan fora.
0: Hosti, això...
1: Passa el que passa.
0: Hosti, bé. Aquesta és bona, eh? Si no es fa... S'hauria de fer.
1: Perdona, Sergio, endavant.
0: No, hi ha diferents tipus d'aigües, com dèiem, amb sulfur, sulfuroses, bicarbonatades, les que saben a ferro, les ferruginoses... I aleshores el que feien era, a partir del tipus d'aigua, prescriure l'aigua correcta segons el teu malestar, la teva dolència, el que sigui. I justament en aquest sentit, espais com el de Caldes, les de Malavella, el que sé, Caldes de Montbui també, doncs deixen de ser simples llocs de bany per convertir-se en establiments regulats, per convertir-se en establiments amb protocols terapèutics i amb supervisió per facultatius metges hidròlegs.
1: Jo estic començant a sospitar que en aquests llocs tan refinats no hi podia entrar tothom.
0: Clar, també és un moment, segona revolució industrial, l'arribada del ferrocarril, i és justament això, passa a mitjans segle XIX, en avançat, i la línia que connecta Barcelona a França, que passa per Girona, comença a portar en aquests centres una altra tipologia de població, de la població local o la població comarcal, que és la que podia fer servir aquests espais. Es passa una clientela molt més burgesa, la burgesia urbana comença a fer servir aquests espais i integra l'estada al balneari dins un calendari burgès amb diferents tipus d'activitats de salut i oci, de les quals justament doncs, el balneari n'és una més.
1: Molt bé, i podríem parlar, ja que estem parlant d'aquests balnearis més burgesos, de l'arquitectura dels balnearis.
0: Clar, a ningú se li escapa la vista que tenen una arquitectura que crida l'atenció. Des del punt de vista arquitectònic i urbanístic, doncs, és un fenomen molt rellevant. Es construeixen balnearis amb criteris moderns, sovint amb diferents espais, per espais diferencials pels banys, per una banda, un altre espai diguéssim assignat pel que seria l'allotjament i uns altres espais pel que seria sociabilitzar. Tu vas a fer-te els teus banys, després pots descansar i després tens els teus espais de socialització, les sales de lectura, passejar pels jardins, salons, etc.
1: Una mica com les termes romanes però exclusives per burgesos, no?
0: Exacte, és una actualització. I una curiositat històrica que està ben documentada, que il·lustra aquest procés, és la declaració oficial d'utilitat pública de moltes aigües mineromedicinals durant el segle XIX. Per exemple, aquí a Caldes, les aigües del que després serà el balneari de Vichy Catalán són analitzades el 1881 pel metge Modest Forest. Us sona? Sí, no? Val.
1: És el segon examen que et fan aquí a Caldes.
0: Exacte.
1: Aquell altre és tercer quart, sisè primer.
0: Exacte. És aquest metge el qui ens certifica que les seves qualitats de l'aigua siguin metabòlicament doncs, acceptables i, a més, digestives.
1: Què té a veure això amb la digestió? Sí.
0: Clar, aquí anem. Aquest informe no només legitima científicament l'ús de l'aigua, sinó que també permet la seva comercialització embotellada, fet que obre, doncs, evidentment, una nova dimensió econòmica, que és el pas de, no només del balneari com un espai físic, sinó també el productor d'aigua embotellada i el seu consum. A tothom es demana un bitxí quan... Ai, la panxa, no? Per fer passar.
1: Sí, però a part de consumir, quina és, o sigui, té altres usos tot això de l'aigua? Més ritualístics, no? Una mica...
0: Sí, encara és més revelador, és que, clar, aquesta cultura de l'aigua, que no es limita només al bany i no es limita només al consum, existeixen altres rituals molt més precisos. Ingestes pautades d'aigua en dejú, passejades després de beure, que seran anomenats passejos higiènics.
1: Vaja.
0: Dietes específiques centrades en el consum d'aigua. Clar, són un conjunt de pràctiques que respon doncs, a aquesta concepció més holística de la salut, més del segle XIX, on el cos està al centre de tot.
1: Molt bé, et sembla que feu una miqueta de resum, no?, de tot això, per casar una mica de tota aquesta dimensió més mèdica.
0: Per anar avançant, que estem entrant en recta final,
1: sí,
0: és justament la medicina del moment, ja ho hem dit, marcada pel positivisme, la confiança en la ciència, que legitima aquests banys com a espais terapèutics, i els metges el que fan és prescriure estades en balnearis i aquests esdevenen com mena de llocs de curació, però també per socialitzar, de sociabilitat. I aquí la burgesia doncs, hi troba un espai de descans, de relacions socials, de representació del seu estatus. Jo, si aquí va un burgès i jo m'hi veig un altre burgès, és perquè la cosa és per mi. Per tant, així els balnearis no són només centres sanitaris, sinó també són escenaris culturals i econòmics integrats en circuits de mobilitat creixent, com hem dit, gràcies a l'arribada dels nous mitjans de transport, com el ferrocarril.
1: I què canvia, Sergio, durant el segle XX?
0: Doncs ràpidament, el que passa és que, clar, el segle XX canvia, introdueix transformacions importants. D'una banda, la medicalització evoluciona cap a una medicina hospitalària com més tècnica, fet que resta centralitat als balnearis com a espais de curació estricta. Hi va haver una càtedra universitària que integrava els estudis amb l'aigua a la Facultat de Medicina de Madrid des del 1912 fins a mitjans del segle XX, quan ja desapareix i és desplaçat per la farmacologia moderna. D'alguna manera, tot el que és la medicina lligada amb l'aigua desapareix dels estudis reglats. I clar, després canvia el model social. Després de la Guerra Civil i especialment a partir de la segona meitat del segle XX, els balnearis es reinventen progressivament com espais de turisme i de salut i de benestar. I sí que es manté una certa funció terapèutica, però guanya molt més pes la dimensió lúdica, la dimensió turística, en sintonia amb el que serà el desenvolupament dels serveis al país.
1: Molt bé, amb aquests dos minutets que queden hauríem de comentar una miqueta quina relació hi ha amb aquests espais de curació que apareixen a la literatura en obres com per exemple La muntanya màgica de Thomas Mann.
0: Ràpidament, perquè no tenim molt temps, però si heu llegit l'obra mítica La muntanya màgica de Thomas Mann, es parla d'un espai de curació a Davos on la gent va curar-se de malalties diferents. No seria ben bé la funció dels banys, però sí la funció de curació. Aleshores, en aquestes novel·les mítica del segle XX, doncs també hi ha aquest lligam amb les cases de curació de l'edat mitjana. I per tant, doncs, d'aquesta manera, aquest lligam que podem fer amb aquesta novel·la molt, molt capdalt per entendre el segle XX.
1: Una mica pesada, no, Sergio?
0: Home, és una mica feixuga de llegir, però molt, molt interessant.
1: Molt bé, i en aquest sentit, i ja per tancar, podem dir que els balnearis catalans eren espais de construcció social i cultural?
0: Clar, absolutament, actuant com espais de trobada de l'elit, on es teixien les relacions socials, les relacions econòmiques i fins i tot polítiques, hi havia activitats culturals. Per tant, més enllà de la salut, aquests espais contribuïen a configurar una determinada, o formaven part de tot l'esfera del món de la cultura burgesa.
1: Molt bé, doncs acabem així el programa en directe, no? A Caldes de Malavella, una mica.
0: No ens queda temps per més. Fins aquí el programa d'avui de les Portes de Troia. Esperem que aquí el públic ens acompanya molt amablement al Teatre de les Portes de Troia. Un aplaudiment per tots vosaltres, gràcies.
1: I esperem haver-vos donat prou informació per decidir a quina època us agradaria haver-vos banyat, si a la romana, mitjana, moderna o contemporània.
0: Ho fem? Ens dona temps?
1: No, ens dona temps. Podem fer-ho després, si vols.
0: Ho fem després. Doncs moltíssimes gràcies a l'Ajuntament de Caldes de Malavella per haver-nos convidat avui aquí. També volem agrair
1: a Marc Carreras, el tècnic de so que hem tingut, a l'àrea de cultura, i també al Teatre Municipal i sobretot a tots els amics coneguts i no coneguts habitants de Caldes de Malavella que ens heu vingut a veure avui. Moltíssimes gràcies i nosaltres us esperem a un nou programa de les Portes de Troia la setmana que ve. Moltes gràcies.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: mateix són les 10 del matí, us parla Jordi Pratsavalls. Un jurat selecte decidirà els guanyadors del 6è concurs de ratafia de Palafolls. Un any més, Glop de Bosc ha organitzat una nova edició de l'aplec de la ratafia de la Baixa Tordera, que enguany arriba a la seva 6ª edició. Una de les activitats que es durà a terme durant l'acte és el tradicional concurs de ratafia. És per això que l'organització ha publicat ja les bases de la competició per tothom qui estigui interessat en participar a les seves xarxes socials. El procés de creació d'aquest licor és llarg. Normalment es comença al juny i al cap de 40 dies ja està llest. Tot i això, s'ha de deixar reposar uns quants dies abans de poder-lo consumir. Tal i com indica Oriol Grèvol, enguany les bases són similars a les altres edicions.
1: El procés d'elaboració de ratafia comença al maig, juny, més o menys, quan algunes flors comencen a florir, ja podries anar agafant algunes d'aquestes flors i anar-les assecant, algunes plantes en concret, i al juny, pels vols de Sant Joan, és quan s'agafen les nous verdes, quan estan verdes de les nogueres, i aleshores es comença a elaborar. És un procés molt creatiu, on cadascú posa les herbes que vol, les flors, si vols que quedi més dolça també li pots posar fruites, altres coses, o mel, fins i tot, i a partir d'aquí cadascú també pot moderar la graduació que vulgui tenir, i llavors es deixa 40 dies a sol i serena, que seria bàsicament a fora on hi toqui el sol i toqui la pluja no, però hi toqui l'ombra i el que sigui, i aleshores al cap de 40 dies més o menys aquesta ratafia, aquest producte es pot filtrar i al cap d'un temps ja es pot consumir.
0: Pot participar qualsevol persona que sigui major d'edat. Per participar cal lliurar un mínim de 0,5 litres de mostra. Cal indicar en un sobre tancat els noms i cognoms dels participants amb altres dades de contacte i s'haurà de donar signat un document sobre seguretat alimentària. Pel que fa als criteris guanyadors, Grèvol detalla que es tindran en compte elements relacionats amb l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia. Quan el jurat d'aquest any, el veredicte el farà un jurat selecte format per especialistes vinculats al món de la ratafia. Tot i això, la ciutadania també podrà triar les seves ratafies preferides.
2: Sí, doncs aquest any tindrem un jurat que serà un jurat seleccionat d'especialistes, de persones vinculades a la ratafia i al món de la cultura popular, que estarà format per 4 persones i deliberaran totes les ratafies el mateix dia de la pleca, que és el 21 de novembre, i les tastaran totes, i llavors d'aquí sortiran 3 guanyadors, que serà el Glop d'Or, el Glop de Plata i el Glop de Bronze, com sempre, i enguany també incorporeu la figura del Glop Palafollenc en cas que no hi hagi un guanyador local, diguéssim, llavors tindríem un premi específicament per la millor ratafia de Palafolls.
0: El concurs va destinat a tothom qui faci ratafia i els participants poden presentar tants licors com vulguin, en grup o de forma individual. Tothom interessat en participar ha d'entregar la seva ratafia al local número 7 de l'Avinguda Costa Brava sense cap tipus d'element identificatiu del participant o dels participants. Els licors es podran presentar els divendres 23 d'octubre, el 13 de novembre, de 18 a 20 hores i el dissabte, dia 7 de novembre, de 10 a 1 del migdia. Pel que fa a les dates, el concurs es durà a terme el pròxim 21 de novembre dins la 6ª edició de l'Aplec de la Ratafia. Pel que fa a l'Aplec, l'entitat pròximament donarà a conèixer el programa d'actes. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: Ara mateix, les 11 del matí, l'empresa 2M Engineering, amb seu a Palafolls, reconeguda a la gala dels Premis Pimec. La gala que es va celebrar el passat dimecres al Palau Sant Jordi va premiar l'empresa palafollenca amb el premi a la Pimec més competitiva en la categoria de microempresa. Manuel García és CEO fundador i explica a Ràdio Palafolls com van decidir presentar la candidatura.
1: No, és bastant exigent perquè has de presentar els teus resultats econòmics dels teus últims anys, els teus projectes d'innovació, la teva política d'igualtat. En el nostre cas ho tenim força bé perquè el 50% de la plantilla són dones i el 50% som homes. Llavors això ho teníem, això ens sumava molt de punts. I també el tema d'externalitzar, no? Bueno, de treballar en altres mercats, com el nostre cas, el francès. Home, la veritat és que molt, molt contents, sobretot que venim d'una època molt estressant, portem molts projectes i, bueno, potser en alguns moments falta de motivació, no? Perquè una mica del cansanci que portem, doncs això ens dona una empenta, realment.
0: 2M Engineering és una empresa jove creada l'abril del 23 per Montserrat Aró i Manuel García, centrada principalment en serveis d'enginyeria per fabricants de components d'automoció amb repte de futur immediat per internacionalitzar-se en format empresa, principalment a França i Estats Units. La 39a edició dels Premis Pimec va reunir més de 1.300 persones al Palau Sant Jordi sota el lema «Créixer és futur, fem-ho gran». I Rialles Blanes presenta nova programació de teatre familiar. Aquest diumenge, Rialles Blanes puja al taló del teatre per presentar nova temporada tardor-hivern. 6 espectacles formaran part d'aquesta primera etapa del curs que inclourà teatre musical, pallassos, màgia, titelles i teatre còmic. La primera cita serà aquest diumenge, dia 4 d'octubre, amb Antipasti, de la companyia El que me queda teatre. La següent serà el 18 d'octubre, amb el conte tradicional La gallina dels ous d'or, de Zoom Zoom Teatre. Al mes de novembre hi haurà 3 representacions. La primera, Rucs, la maledicció del bruixot, amb la Pera Llimonera. Continuaran Canteri, l'espectacle de màgia del Mag Nil. I el diumenge, dia 15 de novembre, tancarà el mes Italiano Gran Hotel, de la companyia Latal. Finalment, al desembre, l'espectacle Neu de Nadal, ideal per la proximitat de les festes nadalenques amb la companyia Cali Teatre. Les representacions es faran els diumenges a 6:15 de la tarda al Teatre de Blanes, i les entrades es poden comprar anticipades al web teatredelacostabravasud.cat o, sempre que en quedin, el mateix dia de la representació, a la guixeta del Teatre Blanenc. De moment és tot. Nosaltres ampliem informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som divendres 2 d'octubre. Repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Avui arribem al tercer i últim concert del cicle Clàssica a Sant Genís, un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Serà a les 9 del vespre a l'església parroquial, amb entrades a l'aula de música Contrapunt o per WhatsApp.
0: No t'ho perdis.
1: Demà dissabte 3 d'octubre a les 10 comença Dones i Esport a Palafolls 2026 amb una sessió de marxa nòrdica des de la plaça de l'Ajuntament. El cicle continuarà amb sessions de stretching i una xerrada de l'esportista Núria Piques el 17 d'octubre. Diumenge coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls 2026. El veredicte i l'entrega de premis seran a partir de les 10 del matí a l'Escola Municipal de Música i Dansa.
0: No t'ho perdis.
1: Avui, a 6:15, la Biblioteca Manuel Serra i Moret de Pineda de Mar proposa Juguem, una activitat per jugar i descobrir jocs de taula en família a partir de 5 anys. Cal inscripció prèvia i les places són limitades. Aquest cap de setmana l'agrupació sardanista La Barretina organitza el 52è aplec de la sardana a Malgrat. Demà dissabte a les 6 de la tarda hi ha la Revetlla i diumenge l'aplec. Continuarà tot el dia amb la participació de diverses cobles.
0: No t'ho perdis.
1: Demà dissabte el Parc de la Mollera de Tordera es transforma en un escenari medieval amb la 5a Fira Medieval de 10 del matí a 10 de la nit. Hi haurà parades d'artesania, espectacles, música, tallers i aquest any botifarrada popular. També a Tordera, diumenge, al Teatre Claver arriba Per fi me'n vaig, de Carles Sanz, l'extricicle, una comèdia codirigida amb José Corbacho, que serà a les 6 de la tarda amb entrada anticipada a 20 euros.
0: No t'ho perdis.
1: Demà dissabte a Blanes acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya amb 16 bandes i més de 750 músics. La primera vegada a les comarques gironines. Al matí hi haurà cercaviles i a la tarda havaneres, música llatina i jazz.
0: No t'ho perdis.
1: I diumenge al Teatre de Blanes a les 5 de la tarda arriba Antipasti, un espectacle de circ, màgia i clown ambientat en un restaurant italià. Tot a ritme de música italiana i l'entrada general costa 8 euros.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Ara mateix, les 12 del migdia, l'Arxiu de Malgrat de Mar organitza visites guiades per conèixer les escultures del poble. La proposta, titulada Un passeig entre les escultures, es farà en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Una visita que anirà a càrrec de l'artista i escultor Jordi Coll, autor de diverses escultures de Malgrat, i de l'historiador de l'art Joan Pinya, tal com explica l'arxiver municipal Albert Díez.
1: Es tracta de retre homenatge a, no només als personatges que apareixen en aquestes escultures o a entitats a les quals s'ha volgut fer aquest tipus d'obra d'art, sinó també en aquest artista, no? en en Jordi Coll. En Jordi és una persona que durant molts anys de fet segueix exercint com a professor d'art en el Batxillerat Artístic de l'Escola Padrona de Malgrat, i té una trajectòria heretada del seu pare que retrobem realment interessant i que a l'espai urbà d'aquí de Malgrat doncs és molt visible. Llavors hem decidit d'alguna manera apropar totes aquestes obres d'art a la població i poder-les explicar.
0: El recorregut permetrà conèixer un total de 8 escultures i monuments dedicats a figures i elements vinculats al municipi com Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Zenòbia Camproví, Marià Cubí, el Caporal Fradera, la Sardana, la Germana Campos i el monument a la memòria del Parc de Francesc Macià. La ruta començarà davant de l'arxiu a 11:15 del matí i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Les persones interessades a participar-hi, això sí, hauran de fer una inscripció prèvia. L'activitat vol posar en valor el patrimoni i escultor de Malgrat de Mar i donar a conèixer alguna de les obres que formen part de l'espai públic del municipi. I més de 3.300 triatletes participaran diumenge a l'Ironman Calella Barcelona. La competició se celebrarà aquest diumenge 4 d'octubre al municipi calellenc. Els participants hauran de completar 3,8 quilòmetres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató de 42,2 quilòmetres per arribar a la meta al passeig marítim de la població. La prova tindrà també una important repercussió en la mobilitat de la comarca. La principal afectació serà el tall de la Nacional 2 entre Calella i Montgat, aproximadament entre 6:45 del matí i 6:45 de la tarda, pel pas dels ciclistes. També hi haurà restriccions en diferents municipis i afectacions en diverses línies d'autobús. L'Ironman té una destacada dimensió internacional, prop del 28% dels participants són britànics, mentre que els espanyols representen gairebé el 10% i els francesos poc més del 7%. La prova també té un impacte turístic i econòmic important per la població de Calella i el conjunt de la comarca, amb milers d'esportistes, familiars i acompanyants que es desplacen a la comarca durant aquests dies. De moment és tot. Actualitzem informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
4: Ràdio Palafolls.
3: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
4: Escoltes
3: Ràdio Palafolls, al 107.7
4: FM.

L'entitat Glob de Bosc, organitzadors de la 6a edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, ha publicat les bases per participar en el tradicional concurs de ratafia. La competició està oberta a qualsevol persona major d'edat que podrà presentar de manera individual o en grups tantes mostres de mig litre com vulguin al local 7 de l'Avinguda de Costa Brava. Els lliuraments dels licors es podran realitzar els divendres 23 d'octubre i 13 de novembre de 6 a 8 del vespre, així com el dissabte 7 de novembre entre les 10 i la 1 del migdia. Un jurat selecte d'especialistes avaluarà criteris com l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia, tot i que la ciutadania també podrà triar les seves opcions preferides. El veredicte i la celebració del concurs tindrà lloc el pròxim 21 de novembre en el marc de la programació general de l'Aplec. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

0: L'empresa palafollenca 2M Engineering ha estat guardonada com a la primera més competitiva en la categoria de microempresa durant la 39a gala dels Premis PIMEC celebrada al Palau Sant Jordi. La companyia, fundada l'abril del 2023 per Montserrat Aro i Manuel García, ofereix serveis d'enginyeria especialitzats per a fabricants de components d'automoció. El reconeixement es va lliurar en un esdeveniment que va reunir més de 1.300 persones sota el lema «Créixer és futur, fem-ho gran». Després de recollir el guardó, el seu CEO va remarcar que el principal repte de futur de la firma és la seva internacionalització cap a mercats com França i els Estats Units. L'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar ha organitzat la ruta guiada Un País, un paisatge entre escultures en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. L'activitat tindrà lloc entre el 9 i l'11 d'octubre amb un recorregut de 2 hores que començarà a 10:45 del matí davant de l'arxiu i requerirà inscripció prèvia. La visita anirà a càrrec de l'escultor Jordi Coll i de l'historiador de l'art Joan Pinya, que acompanyaran els assistents per conèixer un total de 8 escultures i monuments locals. L'objectiu principal d'aquesta proposta cultural és posar en valor el patrimoni escultòric del municipi i donar a conèixer monuments dedicats a figures com Sant Nicolau, Joaquim Ruïra o Zenòbia Camproví. I de Malgrat cap a Blanes, perquè l'entitat Rialles obrirà aquest diumenge la nova temporada de teatre familiar de tardor-hivern amb una oferta de 6 espectacles variats al Teatre de Blanes. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb l'obra Antipasti de la companyia El que m'ha quedat de teatre, seguida del 18 d'octubre per l'adaptació del conte La gallina dels ous d'or. La cartellera tindrà continuïtat durant els mesos de novembre i desembre amb propostes de teatre musical, pallassos, màgia, titelles i l'espectacle Neu de Nadal. Les representacions es faran els diumenges a 6:15 de la tarda i les entrades es poden adquirir ja mateix anticipades a través del web www.teatredelacostabravasud.cat o a la mateixa guixeta el dia de l'espectacle. I a Calella, més de 3.300 triatletes participaran aquest diumenge 4 d'octubre en una nova edició de la competició Ironman Calella-Barcelona. Els esportistes hauran de completar un recorregut exigent de 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató final de 42,2 quilòmetres fins al passeig marítim calellenc. La prova compta amb un 28% de participants britànics, un 10% espanyols i un 7% de francesos, generant un fort impacte econòmic i turístic a la comarca. La celebració de la cursa provocarà també afectacions destacades a la mobilitat, incloent-hi el tall complet de la carretera Nacional 2 entre Calella i Montgat des de 6:45 del matí fins a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, matí de divendres amb el cel molt ennuvolat a la meitat sud de la comarca i amb núvols més prims al Maresme Nord. Durant el matí no es descarta alguna gotellada, poca cosa, més probable al Maresme Sud. Vents entre fluixos i lleugerament moderats, força de 2 a 4 de component nord i nord-est. Mar en estat de maró, amb mar de fons i les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 15 als 21 graus. Comencem, doncs, amb les notícies de l'informatiu d'aquest 2 d'octubre. Un jurat selecte decidirà els guanyadors del 6è concurs de ratafia. Un any més, Glop de Bosc ha organitzat una nova edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, que enguany arriba a la seva 6a edició. Una de les activitats que es durà a terme durant l'acte és el tradicional concurs de ratafia. És per això que l'organització ha publicat ja les bases de la competició per tothom qui estigui interessat a participar a les seves xarxes socials. El procés de creació d'aquest licor, de fet, és llarg. Normalment es comença al juny i al cap de 40 dies ja està llest. Tot i això, s'ha de deixar reposar uns quants dies abans de poder-lo consumir, tal com indica Oriol Grèvol, que és un dels components de Glop de Bosc.
1: El procés d'elaboració de ratafia comença al maig, juny, més o menys quan algunes flors comencen a florir, ja podries anar agafant algunes d'aquestes flors i anar-les assecant, algunes plantes en concret, i al juny, pels vols de Sant Joan, és quan s'agafen les nous verdes, quan estan verdes de les nogueres, i aleshores es comença a elaborar. És un procés molt creatiu, on cadascú posa les herbes que vol, les flors, si vols que quedi més dolça també li pots posar fruites, altres coses, o mel, fins i tot, i a partir d'aquí cadascú també pot moderar la graduació que vulgui tenir, i llavors es deixa 40 dies a sol i serena, que seria bàsicament a fora on ni toqui el sol i toqui la pluja no, però que toqui l'ombra i el que sigui, i aleshores al cap de 40 dies més o menys aquesta ratafia, aquest producte es pot filtrar i al cap d'un temps ja es pot consumir.
0: Enguany les bases són similars a les d'altres edicions. Pot participar qualsevol persona que sigui major d'edat per participar. De fet, només cal lliurar un mínim de 0,5 litres de mostra. Cal indicar, això sí, en un sobre tancat els noms i cognoms dels participants amb altres dades de contacte, i s'haurà de donar signat un document sobre seguretat alimentària. Pel que fa als criteris dels guanyadors, Grèvol detalla que es tindran en compte elements relacionats amb l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia, quan el jurat d'aquest any el veredicte el farà un jurat selecte format per especialistes vinculats al món de la ratafia. Tot i això, la ciutadania també podrà triar les seves ratafies preferides.
2: Sí, doncs aquest any tindrem un jurat que serà un jurat seleccionat d'especialistes, de persones vinculades a la ratafia i al món de la cultura popular, que estarà format per 4 persones i deliberaran totes les ratafies el mateix dia de la plec, que és el 21 de novembre, i les tastaran totes, i llavors d'aquí sortiran 3 guanyadors, que serà el glob d'or, el glob de plata i el glob de bronze, com sempre, i enguany també incorporeu la figura del glob palafollenc en cas que no hi hagi un guanyador local, diguéssim. Llavors tindríem un premi específicament per la millor ratafia de Palafolls.
0: Escoltàvem de nou Oriol Grèvol. El concurs va destinat a tothom qui faci ratafia i els participants poden presentar tants licors com vulguin en grup o de forma individual. Tothom interessat en participar ha d'entregar la seva ratafia al local número 7 de l'Avinguda Costa Brava sense cap tipus d'element identificatiu del participant o dels participants. Els licors es poden presentar els divendres 23 d'octubre i 13 de novembre de 6 de la tarda a 8 del vespre i el dissabte 7 de novembre de 10 del matí a 1 del migdia. Pel que fa a les dates, el concurs es durà a terme el 21 de novembre dins la 6a edició de la plec de la ratafia que es celebrarà a Palafolls. Pel que fa a la plec, l'entitat pròximament donarà a conèixer el programa d'actes. I parlem d'economia. L'empresa 2M Engineering, amb seu a Palafolls, reconeguda a la gala dels Premis PIMEC. La gala, que es va celebrar el passat dimecres al Palau Sant Jordi, va premiar l'empresa palafollenca amb el premi a la PIME més competitiva en la categoria de microempresa. Manuel García és CEO fundador i explica a Ràdio Palafolls com van decidir presentar candidatura.
3: No, és bastant exigent perquè has de presentar els teus resultats econòmics dels teus últims anys, els teus projectes d'innovació, la teva política d'igualtat. En el nostre cas ho tenim força bé perquè el 50% de la plantilla són dones i el 50% som homes. Llavors això ens sumava molt de punts. I també el tema d'externalitzar, no? Bueno, de treballar en altres mercats, com el nostre cas, el francès. Home, la veritat és que molt, molt contents, sobretot que venim d'una època molt estressant, portem molts projectes i, bueno, potser en alguns moments falta de motivació, no?, perquè una mica del cansanci que portem, doncs això ens dona una empenta, realment.
0: 2M Engineering és una empresa jove creada a l'abril del 23 per Montserrat Aro i Manuel García, centrada principalment en serveis d'enginyeria per fabricants de components d'automoció, amb repte de futur d'internacionalitzar-se a l'empresa, principalment a França i Estats Units. La 39a edició dels Premis PIMEC va reunir més de 1.300 persones al Palau Sant Jordi sota el lema «Créixer és futur, fem-ho gran». Thank you. Canviem de municipi, anem cap a Malgrat de Mar. L'arxiu del municipi ja ho té tot a punt per organitzar visites guiades per conèixer les escultures del poble. La proposta, titulada Un passeig entre les escultures, es farà en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Una visita que anirà a càrrec de l'artista i escultor Jordi Coll, autor de diverses escultures de Malgrat, i de l'historiador de l'art Joan Pinya, tal i com explica l'arxiver municipal Albert Díaz.
4: Es tracta de retre homenatge a no només als personatges que apareixen en aquestes escultures o a entitats a les quals s'ha volgut fer aquest tipus d'obra d'art, sinó també en aquest artista, no? en Jordi Coll. En Jordi és una persona que durant molts anys, de fet, segueix exercint com a professor d'art en el Batxillerat Artístic de l'Escola Patrona de Malgrat, i té una trajectòria heretada del seu pare que retrobem realment interessant i que a l'espai urbà d'aquí de Malgrat doncs és molt visible. Llavors hem decidit d'alguna manera apropar totes aquestes obres d'art a la població i poder-les explicar.
0: El recorregut permetrà conèixer un total de 8 escultures i monuments dedicats a figures i elements vinculats al municipi com Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Zenòbia Camproví, Marià Cubí, el Caporal Fradera, la Sardana, la Germana Campos i el monument a la memòria del Parc Francesc Macià. La ruta començarà davant de l'arxiu municipal a 11:15 del matí i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Les persones interessades a participar hauran de fer, això sí, una inscripció prèvia. L'activitat vol posar en valor el patrimoni escultòric de Malgrat i donar a conèixer alguna de les obres que formen part de l'espai públic del municipi. De Malgrat fins a Blanes, perquè Rialles presenta nova programació de teatre familiar aquest cap de setmana. De fet, serà aquest diumenge. Rialles Blanes puja el taló del teatre per presentar nova temporada tardor-hivern. 6 espectacles formaran part d'aquesta primera etapa del curs que inclourà teatre musical, pallassos, màgia, titelles i teatre còmic. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb Antipasti, de la companyia El que me queda teatre. La següent serà el 18 d'octubre, amb el conte tradicional La gallina dels ous d'or, de Zum Zum Teatre. Al mes de novembre hi haurà 3 representacions. La primera, Rucs, de La maledicció del bruixot, amb La pera llimonera. Continuarà Encanteri, l'espectacle de màgia del Mag Nil. I el diumenge, dia 15 de novembre, tancarà el mes Italiano Gran Hotel, de la companyia Latal. Finalment, al desembre, l'espectacle Neus de Nadal, ideal per la proximitat de les festes nadalenques amb la companyia Cali Teatre. Les representacions es faran els diumenges a 6:15 de la tarda al Teatre de Blanes i les entrades es poden comprar anticipades al web www.teatredelacostabravassut.cat o, sempre que en quedin, el mateix dia de la representació a la guixeta del Teatre Blanenc. I seguint la nostra ruta per als propers de proximitat, el que farem ara és consultar Calella. Més de 3.300 triatletes participaran diumenge a l'Ironman Calella Barcelona. La competició se celebrarà aquest diumenge 4 d'octubre al municipi calellenc. Els participants hauran de completar 3,8 quilòmetres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató de 42,2 quilòmetres per arribar a la meta al passeig marítim de la població. La prova tindrà també una important repercussió en la mobilitat de la comarca. La principal afectació serà el tall de la Nacional 2 entre Calella i Montgat, aproximadament entre 6:45 del matí i 6:45 de la tarda, pel pas dels ciclistes. També hi haurà restriccions en diferents municipis i afectacions en diverses línies d'autobús. L'Ironman té una destacada dimensió internacional, prop del 28% dels participants són britànics, mentre que els espanyols representen gairebé el 10% i els francesos poc més del 7%. La prova també té un impacte turístic i econòmic important pel municipi de Calella i el conjunt de la comarca, de fet, amb milers d'esportistes, familiars i acompanyants que es desplacen a la comarca durant aquests dies.

Aquesta sintonia ens indica que és moment de fer un viatge en el temps i repassar de què parlava Ràdio Palafolls tal dia com avui, però d'altres anys. Per començar, anem un any enrere, al 2025. Destacàvem que la Fundació Molí d'en Puigverd donava més de 1.500 euros perquè famílies vulnerables puguin participar en les extraescolars de Palafolls. Aquells dies, la Junta de Govern Local de Palafolls va aprovar el conveni de col·laboració entre el consistori, la Fundació Privada, el Molí d'en Puigverd i les AFA de les escoles de Palafolls per la gestió de les activitats extraescolars comunitàries per aquest curs 2025-2026. Aquell curs, la Fundació donava a les AFA aproximadament uns 1.500 euros per tal que les famílies vulnerables poguessin apuntar els seus fills o filles a les extraescolars comunitàries que duien a terme en dues escoles. En aquest sentit, Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, va explicar que estaven molt contents per poder ajudar d'aquesta manera a Palafolls, i és que era un orgull haver trobat un projecte en el qual podien col·laborar i, en aquell cas, encara més si ajudaven a les famílies vulnerables del municipi. I el 2021, Ràdio Palafolls destacava, doncs, crònica esportiva. L'amateur empatava a casa i ja era segon a la Lliga. Bon inici de temporada aquell any pel primer equip del futbol palafollenc. L'amateur del Club Deportivo Palafolls havia encetat la Lliga de quarta catalana amb dues victòries i un empat, aquest últim, aquell migdia, al Palestàdium Lluís Moner. Els palafollencs s'enfrontaven al Vilobí Futbol Club, equip contra el qual van aconseguir empatar a 3 després d'una primera part amb domini dels visitants i arribar al descans amb un 0-2 desfavorable al marcador. La represa, 3 gols de Delgado, García i Gelmà, van aconseguir remuntar el resultat i posar el Palafolls per davant, però just a l'últim minut el Vilobí va aconseguir marcar el gol de l'empat definitiu. Amb aquest resultat, l'amateur palafollenc era segon a la Lliga amb 7 punts, els mateixos que tenia el Tossa Unió Esportiva, líder llavors de la competició. I 10 anys enrere, el 2016, destacàvem que el nostre municipi començava la redacció d'un nou pla de joventut. L'àrea de joventut de l'Ajuntament de Palafolls havia engegat el procés de redacció d'un nou pla de joventut que coordinés i donés sentit a les polítiques programades des del consistori cap a aquest col·lectiu. De fet, es considerava una eina indispensable a la gestió de les polítiques integrals que es projectaven des de l'Ajuntament, no només des de l'àrea específica de joventut, sinó des de totes les àrees que treballaven en aquest col·lectiu, ja que es considerava un treball transversal on hi prenien part diferents regidories, com per exemple la d'Esports, Cultura, Festes, Promoció Econòmica, entre d'altres. L'actual plantejament caducava aquell 2016 i el nou document havia de continuar amb la feina feta fins ara entre els anys 2017 i el 2020. El nou document, que tot just es començava a redactar aquell 2016, havia de servir per planificar i estructurar les polítiques i seguir les accions a dur a terme en polítiques juvenils. Repassada, doncs, l'hemeroteca, què tal si ara parlem en clau cultural?

0: De fet, estem expectants, i amb l'agenda oberta per apuntar el que ens pugui apuntar l'Albert Queiruga, presentador del programa Palafolls en xarxa, sobre la proposta cultural per aquest pròxim cap de setmana. Què ens expliques, Albert?
1: Hola, Jordi. Avui mateix acaba el cicle clàssica a Sant Genís, aquest cicle de tres concerts organitzat per la PUT, la parròquia de Sant Genís i l'Aula de Música Contrapunt, de Malgrat de Mar. I aquest tercer i últim concert serà un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. El concert d'aquest vespre serà a les 9 i té un preu, com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert a la mateixa església.
0: Gràcies, Albert. Doncs, últim concert d'aquest primer cicle de música clàssica a l'església de Sant Genís, aquest mateix vespre.

0: I abans de repassar els principals titulars de la jornada que us hem explicat en aquest informatiu de Ràdio Palafolls, toca mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquest pròxim dissabte i diumenge. En té tota la informació el nostre company meteoròleg del Consell Comarcal, Quim Serra, bon dia.
1: Seguim pendents aquest migdia de l'evolució d'una situació meteorològica que està portant molts núvols aquí a la comarca, de moment sense precipitacions. Sí que és veritat que aquesta tarda es podria animar una mica, tampoc no massa, podríem tenir algun petit ruixat començant pel sud i acabant cap a la zona central tocant el Maresme Nord, però en general poca cosa i res a veure amb les precipitacions importants que s'estan registrant cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre i en alguns punts del sud de les comarques de Tarragona. Per tant, de moment, precipitacions poc importants. Ara bé, de cara a aquest cap de setmana, sembla que la inestabilitat s'aproxima i que, per tant, sí que podríem acabar tenint alguns xàfecs més intensos, començant per demà dissabte, durant el matí, sembla que hi hauria una treva cap a la tarda, però altre cop arrencant durant la nit de demà passat, i les precipitacions més importants s'esperen la matinada del diumenge, quan podria descarregar amb molta intensitat aiguats importants i una situació, per tant, que ens ha de tornar a portar molta precaució a conseqüència d'aquestes precipitacions previstes. Una situació que s'allargaria ben bé fins de forma irregular, de forma discontinua, però que s'allargaria fins més o menys al mig matí del dilluns. Les temperatures, en conseqüència, s'han de mantenir sense grans canvis, amb uns valors més normalitzats aquest cap de setmana, si els comparem amb els del cap de setmana passat, i a més, amb vent que s'ha de mantenir, com fins ara, més aviat fluix, avui encara lleugerament moderat del nord-est, però demà i demà passat serà fluix de llevant, de mar cap a terra. Una situació marítima que estarà dominada per la maror, mar de fons al llarg de tot el cap de setmana aquí a la costa de la comarca.
0: Gràcies, Quim. Ho tindrem ben present. Repassem titulars.

0: Anem acabant l'informatiu d'avui. Abans, però, repassem les informacions més destacades que us hem explicat, publicades les bases de la 6a edició del concurs de ratafia de la Baixa Tordera. L'entitat Glob de Bosc, organitzadors d'aquesta 6a edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, ja ha publicat les bases a les seves xarxes socials. La competició està oberta a qualsevol persona major d'edat que podrà presentar de manera individual o en grup tantes mostres de mig litre com vulguin al local 7 de l'Avinguda Costa Brava. Un aplec que ja té data el pròxim 21 de novembre en el marc de l'aplec de la Ratafia i la Baixa Tordera. Avui us hem explicat també que l'empresa palafollenca 2M Engineering ha estat guardonada per la PIME més competitiva en la categoria de microempresa durant la 39a gala dels Premis PIMEX celebrada al Palau Sant Jordi el passat dimecres. La companyia, fundada a l'abril del 2023 per Montserrat Aro i Manuel García, ofereix serveis d'enginyeria especialitzats per fabricants de components d'automoció. De Malgrat de Mar us hem explicat que l'Arxiu Municipal organitza la ruta guiada Un passeig entre les escultures en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. L'activitat tindrà lloc entre el 9 i l'11 d'octubre amb un recorregut de 2 hores que començarà a 11:15 del matí davant de l'arxiu i requerirà d'inscripció prèvia. La visita anirà a càrrec de l'escultor Jordi Coll i de l'historiador de l'art Joan Pinya. L'entitat Rialles de Blanes obrirà aquest diumenge la nova temporada de teatre familiar de tardor-hivern amb una oferta de 6 espectacles variats al teatre. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb l'obra Antipasti de la companyia El que me queda de teatre. Les entrades ja són disponibles anticipades a través de www.teatredelacostabrava.sud o a la mateixa guixeta en cas que en quedin el dia de l'espectacle. I en l'apartat d'esports hem parlat dels més de 3.300 triatletes participants aquest diumenge 4 d'octubre en una nova edició de la competició Ironman Calella Barcelona. Els esportistes hauran de completar un recorregut exigent de 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató final de 42,2 quilòmetres fins al passeig marítim calellenc. I fins aquí l'informatiu migdia. Nosaltres ho deixem aquí. Ens hi tornarem a posar dilluns. Passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu. En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes al Palafolls en xarxa, a Ràdio Palafolls. Avui és divendres 2 d'octubre i com cada dia, un cop acabats els informatius, arriba l'agenda cultural de la zona. Perquè no us perdeu ni una, eh? Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou a l'àmbit cultural, a Palafolls i pels voltants. I avui toca parlar de solidaritat. Tenim al programa la visita de Sandra Sauleda, presidenta de la Fundació Astronics, que ens explicarà el sopar solidari que organitza la Fundació. I al segon bloc, on cada divendres, toca la secció d'esports amb l'Uri Parra. I abans, com sempre, xarxa cultural.
2: Xarxa cultural.
1: Comencem a Palafolls, on avui mateix l'església parroquial de Sant Genís, a les 9 del vespre, arriba al tercer i últim concert del cicle Clàssica a Sant Genís, un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista.

excavació. Als matins hi haurà les visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes, dissabte i diumenge, visites teatralitzades. Totes són gratuïtes, però cal reservar. I les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Tota la informació a palafolls.cat. Anem fins a Malgrat de Mar, que aquest cap de setmana viu el 52è Aplec de la Sardana, del qual ahir ja ens van explicar tots els detalls dels organitzadors. Dissabte a les 6 de la tarda hi ha la revetlla al Parc de Can Campassol i amb la Cobla Ciutat de Granollers, i diumenge l'Aplec comença a les 11 del matí al mateix parc, amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 4 de la tarda, al Parc Francesc Macià, actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat aquesta tardor amb La Gran Pantalla, unes sessions de cinefòrum contra l'edatisme. Properament us informarem de les sessions d'octubre i divendres 9 d'octubre a 9:45 de la nit el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra al Centre Cultural. Continuem la ruta per Santa Susana, on encara podeu gaudir de l'Oktoberfest, que s'allargarà fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I el cap de setmana, del 10 i 11 d'octubre, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats del modelisme ferroviari a escala N. Just abans, divendres 9, arrenca el Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la Fira Salut Arte. Baixem una miqueta fins a Pineda de Mar, que viu la setmana de la gent gran fins diumenge. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneigs de rumicub i dòmino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratge. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xauvet cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda, i la setmana acabarà amb una ruta de 8 quilòmetres als 3 masos i les dues ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Per als més menuts, avui divendres de 6:45 a 7:15 de la tarda, la Biblioteca Manuel Serra i Moret proposa Juguem, una activitat per descobrir els jocs de taula, a partir de 5 anys i amb els infants acompanyats. Cal inscripció prèvia. I diumenge a les 7 de la tarda, el Centre Cultural i Recreatiu estrena Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell, que ahir ens va explicar com ha anat el procés. Es podrà veure també els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. Girem pàgina fins a Tordera. Demà dissabte, el Parc de la Mollera es transforma en un escenari medieval amb la 5a Fira Medieval de Tordera, de 10 del matí a 10 de la nit. Hi haurà parades d'artesania, espectacles, música, tallers i aquest any botifarrada popular. L'entrada és gratuïta. Diumenge a les 6 de la tarda, el Teatre Claver Carles Sans, l'Extricicle, presenta Per fi me'n vaig, una comèdia codirigida amb José Corbacho, que planteja què farà en Carles quan baixi dels escenaris. L'entrada anticipada costa 20 euros. I el 17 d'octubre, també al Claver, Pau Roca portarà Les coses excepcionals, a les 8 del vespre. Passem a Blanes, que demà dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament, i a la tarda hi haurà havaneres amb rom cremat, música llatina i jazz, i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I aquell mateix dissabte, al Teatre de Blanes arrenca la programació professional d'aquest segon semestre amb Masoni i el seu nou espectacle Banderes per Daltònics, amb el qual l'artista empordanès torna al pop després de 4 anys de silenci discogràfic. La temporada continuarà fins al 12 de desembre amb Lloll Bertran, Sebastià Gallard, Pablo Puyol, Maria Terremoto i Cascai Teatre, i el cicle de cinema Gaudí amb títols com Tres Adioses d'Isabel Cuixet, i ja pensant en el 17 d'octubre, dia del Blanes Urban Fest, encara esteu a temps d'inscriure-us al concurs de grafit i muralisme dins del 6 d'octubre, a l'Àrea de Joventut. I acabem a Calella, que demà dissabte a les 7 de la tarda a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres projecta el curtmetratge Diaris Estrets, dels germans Sergi i Joan Ferrer, un

0: Rockumentary, que retracta el dia a dia d'una banda de rock de la vila, entre assajos i concerts. A la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell encara podeu veure fins diumenge Representant la llum, l'exposició de l'artista Neil Holiday, d'entrada gratuïta. I diumenge Calella es converteix en la capital del triatló amb l'Ironman, Calella Barcelona. Més de 3.300 triatletes, més de la meitat debutants en la distància, Ironman afrontaran 3,8 quilòmetres de natació al Mediterrani, 180 de ciclisme i una marató, amb sortida a la platja Gran a les 8 del matí i arribada al Passeig Marítim, un espectacle esportiu que val la pena viure en directe. Fa dècades que Espronis acompanya a la Selva i l'Alt Maresme amb serveis que van des de la infància fins la vida adulta, llars, residència, centre de dia, inserció laboral. Cada any per aquestes dates la Fundació reuneix empreses, entitats i amics en el sopar solidari i premis Espronis. Una cita per recaptar suport i reconèixer qui ajuda a fer-ho possible. I d'aquest sopar i de la feina de la Fundació parlem avui amb la seva presidenta, Sandra Sauleda. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Albert.
0: Abans de res, per centrar-nos al tema, quan i on se celebra aquest any el sopar?
1: Doncs mira, aquest sopar se celebra el dia 29 d'octubre i el celebrem un any més a l'Atzavara, a Santa Susana, que ens acullen i ens permet fer un sopar esplèndid en un lloc esplèndid.
0: És un sopar que ja porteu uns quants anys, eh?
1: Sí, quatre. De fet, és la quarta edició del sopar i la tercera de premis.
0: I en què consisteix? Ens expliques una miqueta?
1: Oh, i tant. Bueno, consisteix en que fem un sopar per trobar-nos a tots els amics d'Espronis, amics solidaris que volen col·laborar i volen participar i volen també viure en primera persona una mica Espronis des d'un punt de lúdic, no? Que és un sopar amb festa, amb música, amb bona gastronomia i coses que van passant. Llavors, en aquest dia, doncs, evidentment, és un sopar solidari on moltes empreses ens donen matèria prima a preu zero perquè nosaltres puguem donar el màxim possible a la Fundació, no? Puguem recaptar el màxim possible a la Fundació. I és un sopar que és com ens trobem amb un aperitiu molt distès, amb molta diversificació de productes, de diferents col·laboradors, amb música, amb un espai únic, com et dic, l'Atzavara, que és un espai preciós. Llavors, entrem en el sopar, un sopar molt amenitzat per en Xavier Grasset, que un any més ens acompanya i ens dirigeix i ens porta amb el seu saber fer.
0: Perfecte.
1: I van passant coses, eh?
0: Molt bé. Pot participar tothom que vulgui, eh?
1: I tant. Jo des d'aquí faig una crida a totes les persones, empreses, que vulguin venir el dia 29 d'octubre a col·laborar i a gaudir d'una nit esplèndida aquí amb nosaltres i viure amb la família Espronis, no? Que és una família supergran, super social, no? Que el nostre propòsit sempre són les persones per davant de tot, no? El benestar de les persones. I total per un mòdic preu de 95 euros.
0: Molt bé.
1: Amb 95 euros donem moltes coses i passen coses molt divertides i ve gent molt, molt, molt mediàtica també.
0: Que no és el preu d'una entrada, no és el preu d'un sopar, és el que significa, que són diners.
1: Correcte.
0: Molt ben destinats.
1: Correcte, perquè aquests 95 euros que no són res i que són molts, depèn de tothom i depèn de les nostres butxaques, però en el fons aquests 95 euros gairebé tots van dirigits a la part social d'Espronis, no? Aquest any els diners, els els posarem, no? Aquesta, la recaptació d'aquests diners aniran a parar a millorar l'obrador que estem fent per fer el càtering, vale? Muntem un càtering perquè les persones es puguin integrar en el món laboral, i tenim una food truck molt xula a les nostres instal·lacions, a davant de les nostres instal·lacions aquí a Malgrat, que la volem acabar d'equipar millor. I tots els diners que recaptarem aniran dirigits en aquesta acció.
0: Perfecte. Durant el sopar també es lliuren els premis Espronis.
1: Sí,
0: qui,
1: sí.
0: Qui el rep i amb quin criteri es trien?
1: No. Els premis Espronis és un reconeixement a les persones, a les institucions, a les empreses, val? Són premis que van dirigits a... ja et dic, a les empreses que ens acompanyen, a Espronis, que són empreses solidàries, a institucions o persones socials, val? L'any passat, per exemple, en Cristòbal Colón va rebre aquest premi i va ser un honor poder tenir-lo allà, i ell es va estar super, super, super content de que li féssim aquest homenatge, no? aquest premi.
0: Cristòbal Colón de la Fageda, eh?
1: Digues, sí, Colón, el senyor Colón de la Fageda, Cristòbal Colón de la Fageda. Llavors, premis d'empresa, val, que sempre tenim, reconeixem les empreses que són socials i que pensen en aquest tercer sector, que ens poden, que ens omplen el nostre centre de treball de feina, i gràcies a això pot treballar molta gent, i això és un luxe. I llavors el premi, aquest és el premi d'empreses en Robert Pujol. El premi d'institucions o personatges públics és de la Dolors Homs. I el premi Joan Domènech en els valors socials. I també tenim el premi Xavier Homs, que va dirigit a entitats esportives.
0: Molt bé. Quin balanç feu de les edicions anteriors? És un sopar que hi ha resposta de la gent?
1: Mira, jo diré que em sento molt orgullosa, perquè això va començar fa molts anys que ho vam demanar per fer-ho, i Espronis és una entitat que és molt austera i no volia fer coses tan, bueno, els hi semblava que no tocava, no? I en mica hem anat fent aquests premis, aquest sopar, que el vam consolidar, bueno, vam començar a fer ja 4 anys, va ser un gran èxit, i vam veure l'orgull que tenien totes les persones que treballaven a Espronis i tots els convidats. I això ens va motivar moltíssim per seguir-ho fent, evidentment, i llavors instaurar els premis. El balanç és superpositiu, és un balanç on nosaltres l'any passat vam recaptar 22.240, disculpa, mira, que serem concrets, eh? I aquests diners, clar, van dirigits a fer una aportació a la nostra entitat, que la nostra entitat és sense ànim de lucre, que nosaltres ens hem d'anar fent i hem d'anar invertint en el que fem. Llavors, primerament, jo crec que el luxe és veure les cares de les persones, veure la satisfacció dels treballadors, de tota la família Espronis, veure les persones que cada dia més coneixen Espronis i empreses, persones que venen i que volen col·laborar amb nosaltres, i que marxen tots amb un somriure i marxen dient: l'any que ve tornarem, no? Llavors això fa que et sentis molt estimat, no?, com a Espronis. És orgull. No sé si ho he sabut descriure millor.
0: Sí, molt bé. El que, si quedés algú que no conegués Espronis, que ho dubto,
1: que sí,
0: ho podem, no, explicar, podem explicar una miqueta què és Espronis i per qui no ho coneix?
1: Ai, Espronis és tantes coses i som tan diversos, però mira, l'ànima d'Espronis, Espronis en si, és una fundació sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, i millorem el seu desenvolupament i sobretot les seves famílies. Nosaltres acompanyem a les persones perquè tinguin la millor vida, no? La millor projecció. Aquest, i això és el que ens mou, no? Les persones.
0: Molt bé, i treballen...
1: La seva autonomia. Treballem molt per la seva autonomia, des dels drets de la inclusió social i laboral, oferint suport i acompanyament al llarg de tota la vida, perquè si t'hi fixes, és que, com tu has molt ben dit al principi, comencem des de zero, no?, de zero fins al final de tot de la trajectòria. Els acompanyem perquè tinguin la millor autonomia i sobretot els drets d'inclusió social i laboral.
0: Quanta gent diries que hi ha treballant?
1: La nostra plantilla és de 300 escaig persones, 300, de 300 a 400 persones i de treballadors amb discapacitat 130.
0: Ha crescut l'entitat, en els darrers anys?
1: Uau, sí, ha crescut l'entitat i ens estem diversificant moltíssim. Recentment hem incorporat s'ha incorporat amb nosaltres la Fundació d'Arbúcies.
0: Ateneu infants, joves i adults en molts àmbits. Quin diries que és el servei, a veure com ho dic, més desconegut, que la gent diu, ostres, això també és una tasca important dels Pronis?
1: És que no ho sé. Que és que contestar-te. Perquè és que fem tantes coses, fem lavanderia, fem jardineria, pintem, es fa manipulació, es fa suport a la llar, perquè l'autonomia de les persones en la seva vida particular... també fem inserció de laboral a les empreses. També toquem el tema de el suport a la gent gran, a persones amb risc social. És que fem tantes coses, Albert.
0: Per anar tancant, quin missatge faries a qui s'estigui plantejant si venir o no al sopar, que els hi diem? Per què cal venir al sopar?
1: Home, mira, jo crec que cal venir a aquest sopar, una, primer de tot, anem a personalment, us ho passareu superbé, disfrutareu d'una nit màgica, perquè és màgica, on sobretot, donareu molt valor a la societat, no? Perquè amb la vostra aportació es faran moltes coses molt xules, val? I viureu sobretot Espronis des de dintre, perquè aquesta nit és Espronis 100%. I ens agradaria moltíssim que tothom pogués viure aquesta experiència. Que és màgica.
0: Que no només és un sopar, no només és passar-s'ho bé, sinó que, a més, és per una bona causa, eh?
1: Corre, home. Sí. Una superbona causa. I també maridada amb un bon sopar, amb un bon mestre de cerimònies com és en Gracet, amb moltes coses molt divertides que passaran, moltes, i bueno, i amb un lloc increïble, que és l'Atzavara. Vull dir que hi ha tots els ingredients per dir, no m'ho vull perdre. Mira, jo l'any passat em quedo amb que la gent, recordo que els hi vaig dir a un grup de persones que dic, home, heu de venir, oi, Sandra, que ens fa mandra, que aquí, que allà. I quan van venir, m'ha dit, Sandra, no sabia que eres Pronis, no sabia la feina que feu, que maco, heu de fer més coses, l'any que ve vindrem i vindrem molts més. Tu, veuràs. Jo pensava, només això a mi se'm va posar la pell de gallina, perquè vaig veure que a vegades costa molt de comunicar. Tu em preguntaves què és Espronis són moltes coses. Nosaltres hem de fer la feina i no fer bombo i plateret. Anem fent feina. Però bueno, de tant en tant, una manera de poder ensenyar el que fem és fent aquest sopar.
0: Doncs repassem, deixa'm buscar, 29 d'octubre a les 8 del vespre, a Atzavara Hotel, i tiquets a la web, eh?
1: Sí, d'Espronis, a l'apartat de botiga.
0: Molt bé.
1: 95 euros tiquet, 95 euros també si voleu tiquet zero, que no voleu venir però que voleu participar, també podeu fer-ho.
0: Perfecte.
1: Que dius que vull una taula però no vindrem i vull agafar una taula de 10, són 950 euros i no venim. Però si sóc una empresa i vull venir i a més vull fer-ho com a empresa, costa 1.500 euros com a taula d'empresa, on hi ha un recolzament a nivell també digital i mediàtic i de promoció de l'empresa.
0: Molt bé, queda dita la crida, doncs ens veiem al sopar. Sandra Sauleda, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Albert. Vinga.

0: Senzillament som així i ens agrada.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
4: Pensar que finalment estigui tot el poble emocionat.
5: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
6: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
7: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
8: Castiga Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
3: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
5: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
9: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
10: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Cada setmana l'esport local té una cita els divendres al Palafolls en xarxa. Amb el cap de setmana tocat tornem a tenir amb nosaltres en Oriol Parra, que ens exposarà el dia de com van els equips i els clubs de Palafolls i voltants i què ens espera als pavellons. Oriol, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: La setmana passada començàvem preguntant si la temporada ja havia començat al 100% i ens deies que sí i que no, que a mig gas. Com estem ara?
3: Doncs en principi aquest cap de setmana sí que ja comencen totes les lligues pel que fa a bàsquet, futbol sala i futbol, que és del que més parlem en aquest programa. I sí, però sí que és veritat que hi haurà equips que encara no jugaran pel tema de que hi ha alguns partits ajornats, pel tema de que equips que no han arribat amb les fitxes federatives a temps, però el que són les lligues comencen totes.
2: Ja està tot engarat, eh?
3: Correcte.
2: Molt bé, com ha anat la setmana?
3: Bé, al final, la setmana passada comentàvem que teníem els tres equips sènior que jugaven a casa. El del sènior del bàsquet va guanyar, el primer equip de futbol va guanyar, però el sènior del futbol sala no va poder puntuar a casa.
2: Tenim alegries i tenim ensurts, eh?
3: Sí, una mica de tot.
2: Què comencem, futbol?
3: Sempre comencem pel bàsquet.
2: Bàsquet. Com va la classificació? Què ha passat?
3: Doncs de bàsquet, el que et deia, el sènior A va guanyar el seu partit, el sènior B per contra va perdre, i això va ser la primera jornada. De bàsquet no tenim més equips, tenim el premini que no està federat i que de moment no ha jugat, i això seria tot. Però aquesta setmana, una nova jornada, la segona per la lliga del sènior A i del sènior B, però els dos jugaran fora de casa, per tant a Palafolls no tindrem bàsquet aquesta setmana.
2: No hi ha, eh?
3: No.
2: Passem a un altre esport?
3: Doncs podríem passar al futbol.
2: Futbol?
3: Sí. Futbol, que aquesta setmana tindrem tres partits al Palastadium. El primer d'ells serà demà dissabte a les 10 del matí, que jugarà a l'Alaví sub-12 contra el Calaguidó de Blanes. I diumenge dels altres dos partits jugarà el Caet de primera divisió sub-15 la segona jornada contra el Lloret al Palastadium, i a les 7 de la tarda el femení cadet que juga contra el Calella.
2: Calella, Calaguidó i Lloret, com veus els rivals?
3: Bé, rivals que són d'aquí prop, no sabem fins a quin punt es coneixen, perquè segurament seran equips que ja s'han enfrontat alguna altra vegada en altra categoria. I bé, sí que és veritat que el cadet de primera edició, doncs, un equip nou a la categoria, una categoria dura, exigent, que costarà, però que esperem que amb l'ajuda de l'afició aconsegueixin sumar algun punt.
2: Molt bé, fins aquí, futbol?
3: Sí, a la resta d'equips jugant fora de casa.
2: Perfecte, què més tenim?
3: Doncs ja passaríem al futbol sala, que tenim uns quants partits aquesta setmana al Palauet. El primer d'ells serà a l'Infantil C, que jugarà demà dissabte a les 10 del matí contra el Sant Julià de Ramis B. Seguidament, a un quart de 12, tindrem el Cadet B contra el Santa Susana. I per acabar el dissabte, a dos quarts d'una del matí o del migdia, l'Alaví d'Honor, que juga contra l'Olesa. Ja passaríem als partits de diumenge, començant a les 10 del matí el Prebenjamí contra el Malgrat. Seguidament, a un quart de 12, tindrem l'Alavice contra el Vilafant. A dos quarts d'una serà el torn del Benjamí A contra el Lloret Esportiu. A dos quarts de 4 de la tarda ja tenim el juvenil femení contra el Racing Pineda. I per acabar els partits de casa de Palafolls, tindrem a un quart de 6 el juvenil A d'Honor contra el 7-10.
2: Poca agenda, eh?
3: Aquesta vegada és una mica tranquil·la. Com deia, hi ha algun partit ajornat que si no completaria més bé el dia de diumenge, sobretot.
2: Ho tenim tot de futbol sala?
3: Sí, ja ho tindríem tot.
2: I aniríem a?
3: Doncs ja estaria aquí dels esports que són competicions de lliga aquí a Palafolls.
2: Perfecte.
3: Sí que és veritat que encara tenim una mica en stand-by el Muay Thai que estan acabant d'organitzar, em sembla que és la tercera edició de la Muay Fimeo, que serà de cara al novembre. Segur que d'aquí poc ja tenim tota la informació i la podrem explicar.
2: Algun partit de la jornada que recomanaries al públic que vulguin anar a veure a l'esport en directe?
3: Mira, podríem recomanar, si et sembla, un de futbol i un de futbol sala.
2: Perfecte.
3: Sí, perquè no s'enfadi ni uns ni altres. De futbol recomanaria el cadet de primera divisió, sub-15, que, com he dit, és un equip nou a la categoria i, per tant, serà difícil. I recordem que serà el diumenge a les 12 i el rival al Lloret.
2: Contra el Lloret, eh?
3: Sí. I de futbol sala, doncs, mira, et podria recomanar, per exemple, l'Alavi de Divisió d'Honor, que serà demà dissabte a 12:45 del migdia, jugar contra l'Olesa, i també una Divisió d'Honor que, com sempre, és molt difícil aconseguir la permanència de la categoria i al final l'equip s'ha de fer fort al Palauet.
2: I, Uri, d'aquests equips de cadet, de la Vi, com està la base d'aquestes categories? Hi ha molts nens i nenes apuntats als clubs?
3: Bé, el futbol sala sí que té molts equips, em sembla, no sé si va comentar l'altre dia en Rafa al minut a minut, arribant a 17 equips a totes les categories. Per exemple, de la Vins són 3 equips a la Vins, d'infantil també són 3, de cadet hi ha un parell, i per tant sí que hi ha molts de nens i nenes apuntats. I el futbol, doncs em sembla que gairebé el mateix, tenen un parell d'equips per categoria o un per categoria, perquè el futbol han dividit aquestes categories cadet, infantil, l'Alavi any per any. I bé, al final és important que hi hagi equips, hi hagi nens i nenes apuntats, i contra més fàcil serà trobar talent i trobar millor nivell.
2: Perfecte. Què hi ha dels altres esports, altres entitats? Patinatge, atletisme, judo, taekwondo, hi ha alguna competició o torneig a la vista?
3: El taekwondo a Avellaneda, per exemple, sí que va competint, el que passa que competeix molt fora de casa. Són esports que rara vegada es fa Palafolls. Patinatge igual, estan començant amb els entrenaments, també hi ha moltes noies apuntades, també algun noi. I de tenim la petanca també de la Figuerassa, que fa lliga i cada dues setmanes competeix a Palafolls, i la resta igual, ciclisme, al final ciclisme a Palafolls es veurà poc, tot i que està el Club Ciclista a Palafolls.
2: Molt bé, un pronòstic per aquest cap de setmana, com acabaran les nostres?
3: Pronòstic, ostres, és difícil, però hi ha molts equips.
2: En general, tampoc.
3: Sí, en general, no, al final esperem que sobretot els equips punters de cada club que aconsegueixin la victòria, els sèniors de cada club, els divisió d'honor, que sobretot són categories altes, que aconsegueixi la victòria, que és el més difícil, i pronòstic, encara com està començant la temporada, és difícil saber com estan els equips. Llavors no em mullaré, a la setmana vinent ja veurem.
2: Encara no podem prendre la temperatura, el tema.
3: Correcte.
2: Algun missatge pels aficionats que vulguin venir a animar els equips locals?
3: Res, sobretot que sembli que no, els equips quan està la grada plena ho nota i ajuda molt a aconseguir els punts, i és important a casa treure punts i anar cap a l'objectiu.
2: Doncs Oriol, ens quedem pendents d'aquests partits i d'aquests resultats, que segur que ens donen alguna alegria. Gràcies pel resum, per mantenir-nos al dia de tot el que passa a l'esport local. Que vagi molt bé la jornada dels nostres equips i ens tornem a veure la setmana que ve.
3: Gràcies a vosaltres.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Arribem al final, arribem a aquest últim Palafolls en xarxa de la setmana. Ens tornem a escoltar dilluns, just després dels informatius. Ja sabeu que teniu el Palafolls en xarxa. Tornarem amb més seccions, més cultura i moltes més entrevistes. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Un jurat selecte decidirà els guanyadors del 6è concurs de ratafia de Palafolls. Un any més, Bloc de Bosc ha organitzat una nova edició de l'aplec de la ratafia de la Baixa Tordera, que enguany arriba a la seva 6ª edició. Una de les activitats que es durà a terme durant l'acte és el tradicional concurs de ratafia. És per això que l'organització ha publicat ja les bases de la competició per tothom qui estigui interessat en participar a les seves xarxes socials. El procés de creació d'aquest licor és llarg. Normalment es comença al juny i al cap de 40 dies ja està llest. Tot i això, s'ha de deixar reposar uns quants dies abans de poder-lo consumir. Tal i com indica Oriol Grèvol, enguany les bases són similars a les altres edicions.
1: El procés d'elaboració de ratafia comença al maig, juny, més o menys, quan algunes flors comencen a florir, ja podries anar agafant algunes d'aquestes flors i anar-les assecant, algunes plantes en concret, i al juny, pels vols de Sant Joan, és quan s'agafen les nous verdes, quan estan verdes de les nogueres, i aleshores es comença a elaborar. És un procés molt creatiu, on cadascú posa les herbes que vol, les flors, si vols que quedi més dolça també hi pots posar fruites, altres coses, o mel, fins i tot, i a partir d'aquí cadascú també pot moderar la graduació que vulgui tenir, i llavors es deixa 40 dies a sol i serena, que seria bàsicament a fora on hi toqui el sol i toqui la pluja no, però hi toqui l'ombra i el que sigui, i aleshores al cap de 40 dies més o menys aquesta ratafia, aquest producte es pot filtrar i al cap d'un temps ja es pot consumir.
0: Pot participar qualsevol persona que sigui major d'edat. Per participar cal lliurar un mínim de 0,5 litres de mostra. Cal indicar en un sobre tancat els noms i cognoms dels participants amb altres dades de contacte i s'haurà de donar signat un document sobre seguretat alimentària. Pel que fa als criteris guanyadors, Grèvol detalla que es tindran en compte elements relacionats amb l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia. Quan el jurat d'aquest any, el veredicte el farà un jurat selecte format per especialistes vinculats al món de la ratafia. Tot i això, la ciutadania també podrà triar les seves ratafies preferides.
2: Sí, doncs aquest any tindrem un jurat que serà un jurat seleccionat d'especialistes, persones vinculades a la ratafia i al món de la cultura popular, que estarà format per 4 persones i deliberaran totes les ratafies el mateix dia de la plec, que és el 21 de novembre, i les tastaran totes, i llavors d'aquí sortiran 3 guanyadors, que serà el Glob d'Or, el Glob de Plata i el Glob de Bronze, com sempre, i enguany també incorporeu la figura del Glob Palafollenc en cas que no hi hagi un guanyador local, diguéssim, llavors tindríem un premi específicament per la millor ratafia de Palafolls.
0: El concurs va destinat a tothom qui faci ratafia i els participants poden presentar tants licors com vulguin, en grup o de forma individual. Tothom interessat en participar ha d'entregar la seva ratafia al local número 7 de l'Avinguda Costa Brava sense cap tipus d'element identificatiu del participant o dels participants. Els licors es podran presentar els divendres 23 d'octubre, el 13 de novembre, de 18 a 20 hores i el dissabte, dia 7 de novembre, de 10 a 1 del migdia. Pel que fa a les dates, el concurs es durà a terme el pròxim 21 de novembre dins la 6ª edició de l'Aplec de la Ratafia. Pel que fa a l'Aplec, l'entitat pròximament donarà a conèixer el programa d'actes. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornadó, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui a llocs peculiars del món anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mestia, la capital, i fins a l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa, un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear fa aproximadament 8 anys la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roure va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme que no passi gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui sense dir-hi, però sense fer soroll. Espais de silenci que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. És això el que interessava al poble, a l'Ajuntament, volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent que li agradi caminar.
1: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li han demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algú malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del pou, de les fonts i inclús del rec, els recs que passaven per dins del poble, doncs quan anava a buscar l'aigua a les Creus és que tenia algú malalt, algú maniàtic que volia veure aigua molt bona, anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran els anaven molt bé.
1: De fonts n'hi ha unes quantes més, Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer, i també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers del segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir, i el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que Massanet deien Blatanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la Blatana, que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà amb els 5 dits que puja amunt, i té uns 6 metres de soca. És un arbre monumental. És un lloc, una caminada que des de fa més de 120 o 130 anys la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, amb un quart d'hora i arribes des del poble.
1: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara, d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés i passa el Gerra que va de Massanet a la Vajol i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
2: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de serp, que diem pedra de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que sigui en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn. I precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè diríem el propietari del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I clar, trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús es morden de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord. Tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric Castell de Cabrera, custodi de la vall.
2: El Castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que suposo devien ser isar o mufons, i després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys, la família que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Eren gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada i van tenir aquest castell fins al 1500 o principis del 1600, que els van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
2: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, al cim de Massanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
2: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats a l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur, tot era clavé que hi havia un pam d'herba i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que pujaven a l'estiu s'ho cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al Roc del Comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar altra. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta ermita del Fau, que domina Massanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal maçanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
0: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I mira, retrobarem el Lluçanès i el que farem és que des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que des del Pens ens durà a pujar al Puig Cornadó, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar al Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar sis fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la Forja, les escultures de Forja, aquest certamen cada dos anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la cobla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla,
3: sí,
1: pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins anar a sortir al capdamunt del Puig Cornadó, 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854 com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església que diu, literal, "La por de la pesta me ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la Serra de Santa Margarida fins al Collet de la Vaga, i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Un racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS fins a sortir en una pista, i en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca. I el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i per l'Obaga seguim fins que la pista mor i es converteix en sender embardissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros embardissat costa una mica, eh? Ens hem de prendre amb calma, és de mala petja. Grau de dificultat.
3: Doncs jo hi posaria un 1,5 sobre 5.
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puig Cornadó, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar, no feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, el tram final, m'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim tot seguit a Svaneti.
4: Vam arribar a Mestia. Mestia és la capital de la regió d'Svanètia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens amb territori, perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir, i ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mestia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tots unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis, i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren torres quadrades, totes idèntiques, d'aquesta zona d'Svanètia, és el símbol, és la torre aquesta. Totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva. Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi. Van començar el dia plovent, però una passada. Vam tenir que esperar, retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4-5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred, i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. El segon dia vam saltar al poble d'Adishi. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants. Vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que eren cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim, que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada, quan nosaltres aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adishi a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, a la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país, i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores. Les pujades, déu-n'hi-do, penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici. I també vam anar a parar en una altra casa, també ens van fer el menjar allà, el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ousguli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, realment és que és fantàstic. Ousguli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic, i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses, a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI... En allà vam visitar una torre per dins i vam veure doncs com en el pis de baix vivien els animals, com en el primer pis vivien les persones, i una mica doncs els objectes casolans. Això és bastant semblant a el que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales. D'aquí d'Ousguli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada, déu-n'hi-do, perquè és...

com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia. Vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només cap amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. La zona del Caucas, a mi em va robar el cor, mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars, i per mi la foto seria una vall plena de torres, amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge, i després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, s'ensenya molt com és aquell país, i evidentment és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

0: Doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. I ja sabeu, ens podeu escoltar a martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.
1: Continguts en xarxa.

0: comença amb una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de Ràdio. Ivan i Sergi Johansson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de l'Això en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
2: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
2: Home, tot el que porta 25 anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
2: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
2: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
2: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parle, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat, és original en el sentit de la paraula original, doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes, la recomano per qui la vulgui veure, no és gaire llarga, té capítols duren relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No s'ha admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
2: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara la Rachel ja ha tingut la nena.
2: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això, bé. Sí.
1: Pues...
2: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, perquè aquesta temporada...
2: Aquesta temporada i moltes, però...
1: Jo te la puc arribar a comprar fins que...

0: fins que marxe Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient de que els capítols ja no són
1: la
0: el mateix.
1: La temporada després de que marxe l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
0: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
1: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
0: Crec que sí. És que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
1: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
0: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
1: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
0: No,
1: gràcies,
0: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Vull dir,
1: no, okay.
0: La tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Val la pena, ho pague.
1: Sí. És que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
0: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Joey i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
2: A mi m'hagués encantat.
0: En sèrio?
2: Sí. Sí, a
0: no
2: més des del
0: principi gens
2: jo, d'acord. La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
0: Aquí estic d'acord amb tu.
2: I sosa.
0: Aquí estic d'acord amb tu, però
2: Joey i Rachel...
0: Joey i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
2: Per això.
0: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, perquè... és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
2: ja,
0: saps?
2: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. En
0: bueno,
2: tot cas...
0: Si em deixes, perdó,
2: sí,
0: últim incís d'actualitat, que la tecnologia és d'actualitat, però no estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
2: ¡Hombre! Buah, vaya serie, també t'he dit.
0: La última temporada
1: que me fico yo
0: és
1: ara.
0: La cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
2: Pues imagina.
0: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
1: Sí, com sí. És que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
0: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon, doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles, i l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano, i cada dos dies un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
2: No.
0: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
1: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferi així,
2: sí,
1: també
2: allà
1: és una
0: miqueta... Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·le, tot això.
2: La desena, perquè...
0: La desena és la nova, la del 2021.
2: Ah, bueno, clar.
1: Però
2: allò encara...
1: Això és una altra sèrie.
0: Però com a mínim ho anul·le, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·le l'última.
1: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de...
2: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
3: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
2: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Casa l'any 1955.
1: Estem parlant de quina Guerra Civil estem parlant?
2: Ja no ho sé.
1: Evidentment l'espanyola no.
2: No, l'espanyola no.
0: No fa pinta. No. No fa pinta.
1: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de Guerra Civil, ja us aviso.
2: Ah,
1: vale?
2: Sí?
1: Ja
2: ah,
1: està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
0: La mateixa pregunta que has fet tu, Guerra Civil espanyola o...?
1: No, home, no, espanyola.
0: Ah, vale.
2: Sí? Bueno, venga, doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle a usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
2: Sí. Tiramille, Sergi.
1: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol, de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco, Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada, adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un, podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra, Jovis Keuskerian i Vicky Luengo, que han enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
2: Molt bé.
1: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Jovi com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
0: S'haurà llegit les acotacions, Jovi Keuskerian, amb aquesta sèrie?
1: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir,
0: Sí, sí.
1: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre.
2: Molt bé, gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant en aquest cas The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship. Whatever happened, it knocked us off course.
1: Where's the captain?
2: Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
3: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
4: Interessant, això,
3: la veritat
4: eh?
3: És que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí,
4: i
3: sí.
4: Això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
3: no,
4: eh?
3: Però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
5: Says here in your record you have anger issues.
6: Stop talking. What just happened?
7: Welcome to Coven Academy.
8: I'm so insecure, I think.
9: Being a witch is about sisterhood.
10: Over this teenage dream.
11: You ready to get in some real trouble?
12: As a coven, you can be unstoppable.
13: If I were a vampire, you'd be dead.
14: God! It's brutal out here.
3: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Bueno, versió bruja, no?
4: Home, home.
3: A veure, les portes de l'internado, pues...
4: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
3: No?
4: No.
3: És més adolescentoide.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: A veure, HBO Max, el sí. Que arriba és Kill Jackie.
15: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
16: Well, you knew I wasn't always an art. What I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
17: Jackie, what is happening?
16: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
17: Fuck off! I didn't sign up for this!
16: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
18: Where is Jackie Bryce?
17: This is fucking insane!
18: You might be right about that.
3: Doncs Jackie Bryce porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. La Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
4: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpto.
3: Sí,
4: titular. Punt. Sí. Següent sèrie.
3: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
4: Ay.
19: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
20: ¿Archie? Hoy te ves del culo.
19: Puedo oler tu sangre.
20: ¿Qué?
19: Nos tenemos que ir.

0: tiempo seguido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
1: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
0: ¿Qué se te antoja?
2: ¿Y qué?
0: ¿No quieres limón o algo?
3: ¿Y qué? Entre ser adolescente y ser adolescente zombie, creix a... creix mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
4: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també no ve una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Mariana Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, o sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i clar, tothom s'ha deixat anar de totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
3: Pues
4: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
3: Vale, perfecte. Doncs a calle 13 el que arriba és Inspector Marló.
5: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
6: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
7: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
6: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
7: Ni de su humor.
8: ¿Podemos hablar un segundo?
6: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
8: Yo...
6: ¡Stop! Eso ha sido un segundo.
7: Inspectora Marlowe, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
3: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marlowe destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
4: En fin.
3: Així
4: es diu la sèrie. Són 6 capitulets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
3: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
9: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
10: ¡Papá! No, pero hay un límite.
9: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
11: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¡No lo entiendes! ¿Cómo puedes?
12: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
9: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
10: Ya lo sé.
13: ¿Papá? ¿Por qué defiendes a un violador?
11: Yo no estaba dispuesto.
10: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
11: No sé qué decir.
9: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
3: El peso de la justícia sentint-se en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
4: Bueno.
3: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc, pot no avorrir-te, però vale. Tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant ja la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
4: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
3: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
4: Sí, sí.
3: A Netflix, arriba, això sí que fa una vida de mandra.
4: Vinga, va, som-hi.
3: El círculo.
14: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
15: Pásenme otros 2 de nopal sin grasa.
16: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en 2. El antes y el después.
17: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
18: ¿Tú qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
19: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México.
5: ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar.
4: Vale. Sinopsis Netflix.
3: Sí. I la següent de Netflix.
4: Venga,
3: machos de verdad.
2: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
19: ¿Qué haces? Tomas apuntes.
20: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
21: Roberta es el nuevo director de programas.
22: Directora.
21: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad. Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
22: Abramos la relación.
21: ¿Perdona?
22: Tenemos que experimentar.
21: Me encuentro mal. Estoy fatal.
22: ¿Sabes cuánto hace que no...?
21: 5 semanas.
22: 5 meses.
21: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
22: Tú solo tienes bajos. Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder. En teoría podemos acostarnos ya mismo.
23: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
22: ¿Qué es, un juguete sexual? ¡Oh!
24: ¿Pero qué es ese ruido?
22: Está llamando a la abuela loca.
3: A Luigi ha perdut la libido, Máximo hasta el paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
4: Pues bueno, hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? No dic l'original, dic la italiana.
3: Ja. No sé.
4: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
3: S'entén.
4: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
3: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
4: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
3: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La banda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
4: Pues no, però perdona, no és la del...
3: Ah, no?
4: No és la del tren, no és la del tren. Va sobre això, sobre també... mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
3: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
4: venga,
3: dies... Vinga, va.
4: Més.
3: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament t'hi dedicada tonteria?
4: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de... Ui,
3: no,
4: ui,
3: ja.
4: A veure què ha tret Netflix aquesta setmana,
3: ja,
4: entens?
3: Ja, que ho entenc. No, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
25: I met a man who managed to grow homunculi.
26: The little people in jars.
27: Excuse me, you sell buckets?
26: Buckets? No.
28: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
26: Are you two an item?
27: No!
29: You can ask them questions about the future.
26: They will always answer with the truth.
29: What are you going to ask them?
3: Eh, És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit, i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Bueno, clar.
4: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la tele pública no ho entenc jo.
3: Exacte. El que no he confiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
4: Correcte.
3: Si voleu saber de què va...
4: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
3: Sí.
4: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
3: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
1: Hi, I'm Sue, by the way.
6: Hi.
1: That's a really nice dress.
6: Thanks. I made it.
1: Sure did, didn't you?
6: So what do we do?
1: Oh, so this is your first day, like, ever?
6: I was schooled at home. Till today, I mean.
1: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. Police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
6: I used to dream about this.
3: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King, amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig, i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública, la Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
4: Sí.
3: Arriben a la...
4: Evidentment amb la mateixa novel·la de Stephen King.
3: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la superfície.
4: En un moment, el que passa és que, clar, passa allò de que fa temps, ja. Ja de la primera temporada.
3: Ja. A Netflix arriba la Xispa de l'amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí, amb una bateria.
4: Vaja,
3: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgiran les xispes... O sigui,
4: Perdó,
3: això
4: perdó,
3: hauria d'estar prohibit.
4: Netflix,
3: Netflix,
4: clar.
3: Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgado i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
4: Bueno, però per què, escolta?
3: A veure... Clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo o Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
4: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
3: No sé,
4: vale,
3: és que bueno, jo em sembla que sí.
4: Pepa Nior de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot estar malament,
3: Natalia,
4: no?
3: Natalia Varela.
4: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
3: Sí, no ho sé. A veure,
4: i Rafael confiem... és una figura important.
3: Sí, que no et dic que no, Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
4: Adeu.
3: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: continguts en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. Totes les mirades atentes al Congrés dels Diputats, on en breu es votaran els dos decrets d'habitatge que no acabaran convalidant-se pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament cobra la possibilitat d'un avançament electoral el dia 26 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates. La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. Just ara està intervenint el president del govern, Pedro Sánchez, que ha demanat als diputats que votin pensant a la gent. L'escoltem.
3: En pocos minutos la presidenta del Congreso les llamará por su nombre para que expresamente y públicamente todos manifiesten su voto. Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público.
2: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud del país amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
2: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles i el 112 ha rebut unes 500 trucades. També s'ha desallotjat una vintena de veïns de dos edificis del centre històric de Tortosa pels forts aiguats que estan caient. Un episodi de pluges, per cert, atenció, perquè continuarà i es desplaça cap al litoral i prelitoral. Vist per sentència el judici contra quatre policies nacionals antiavalots per la mutilació de l'ull a Roger Espanyol, la Fiscalia i les defenses exercides per l'advocat privat i l'advocacia de l'Estat segueixen demanant l'absolució dels agents, mentre que les acusacions particulars demanen entre 12 i 13 anys de presó. I parlant dels robatoris de coure, que han costat 15.000 minuts de retard a Rodalies al setembre i s'han convertit en el principal causa d'incidència a la xarxa durant l'últim mes. Així ho han exposat avui el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Comença l'Hora Maresme.
1: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en les supersticions.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Tocar fusta, creuar els dits, evitar passar per sota d'una escala o tenir un objecte que considerem que ens porta sort. Són petits gestos que molts hem fet alguna vegada, fins i tot sabent que probablement no canviaran res. Avui a l'Hora Maresme parlem de supersticions, d'aquelles creences que han anat passant de generació en generació i que d'una manera o altra encara continuen presents en el nostre dia a dia. Per què hi ha números que associem a la mala sort? D'on venen supersticions tan conegudes com la del gat negre o la del mirall trencat? I sobretot, per què continuem creient-hi encara que sigui només una mica? Avui volem descobrir d'on venen algunes de les supersticions més populars, però també saber si nosaltres continuem sent supersticiosos, perquè potser diem que no hi creiem, però quan arriba el moment, més d'un prefereix no arriscar-se.

0: I com bé estem comentant, les supersticions formen part de la nostra cultura des de fa segles, però aquesta necessitat de buscar significats en allò que ens envolta també la trobem en un altre món, l'astrologia. Perquè si les supersticions ens porten a preguntar-nos si hi ha petits senyals que poden anticipar què passarà, l'astrologia també mira cap al cel i interpreta simbòlicament els moviments dels planetes i dels astres. De fet, al llarg de la història, totes dues coses s'han arribat a barrejar. Eclipsis vistos com a presagis, dies considerats més favorables que d'altres, o actualment aquell famós és culpa de Mercuri retrògrad, que quan tot sembla anar del revés. La Sara Avendaño, astròloga, ens explica com viu ella mateixa l'astrologia. Comencem per la seva pròpia experiència. La Sara ens explica que en el seu cas l'astrologia li ha servit per mirar cap endins i entendre millor qui és realment.
1: L'astrologia ha aportat moltíssim a la meva vida. Realment m'ha aportat un sentit molt profund de qui sóc de veritat. M'ha donat una coherència i una comprensió que no tenia abans de conèixer i d'aprofundir en els estudis que he fet d'astrologia durant 8-9 anys.
0: I és que per la Sara, com també per moltes altres persones, l'astrologia no consisteix només a mirar què ens espera en el futur. La considera sobretot una eina de coneixement personal, una manera d'observar-nos i també d'entendre'ns millor.
1: És una eina d'autoconeixement molt, molt gran i molt efectiva, perquè realment quan les persones no saben quin camí estan transitant, cap a on van, realment l'astrologia dona aquí una... posa paraules, o sigui, dona un coneixement, una...
0: I aquest coneixement també pot servir, segons ens ha explicat, per intentar entendre per què vivim determinades situacions d'una manera concreta, com reaccionem davant del que ens passa i també quins trets formen part de la nostra essència.
1: Per això l'astrologia és un tresor, o sigui, per mi és un llenguatge simbòlic sagrat que ens pot aportar molt, moltíssim, molt més del que nosaltres creiem. I realment ens dona molta informació de la nostra essència, del nostre veritable camí, de les nostres arrels, d'on venim, de quins són els nostres patrons inconscients, heretats o no, condicionaments que portem, creences limitants que portem, que portem de naixement, o sigui, que és que de naixement i d'abans de néixer, o sigui, ja de lo que seria el període intrauterí.
0: I bé, si us interessa tot el tema de l'astrologia, podeu donar un cop d'ull a tot el que explica la Sara a través del seu compte d'Instagram @astrologiacasa12, tot junt, o bé també a través del seu web www.astrologiaiconsciencia.es.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
0: I tot seguit posem el focus en el món de l'esport, en els rituals i també les manies que tenen alguns esportistes abans d'una competició. Anem així, doncs, a cap a Ràdio Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, mira, aquí a Arenys tenim esportistes que són de nivell i alguns d'ells els hi hem preguntat què els porta sort, si tenen alguna mania. I mira, comencem per al futbol. Alba Inglés és d'Arenys, però juga al primer equip del Girona femení i aquests són els seus rituals.
4: Sí que tinc alguna mania a nivell individual, potser són de les més típiques, però bueno, a mi serveixen una mica doncs, per entrar concentrada en el partit i intentar fer-ho de la millor manera possible. Però bueno, jo porto una pulsera a la mà amb un significat especial per mi i llavors sí que el que faig és embolicar-me-la i quan abans de començar el partit o si haig d'entrar des de la banqueta doncs li faig un petó i això doncs, em fa doncs, pensar en coses bones i donar-ho tot. Després tinc una altra que és més mental, també abans d'entrar al partit. Intento recordar alguna acció, algun moment dins del món del futbol que m'hagi fet sentir bé.
3: L'Alba també ens ha explicat que com a grup tenen també el seu ritual, eh? Seure sempre al mateix lloc del vestidor i fer el crit de guerra. Ella, aquest crit de guerra, l'ha de fer sí o sí al costat d'una companya concreta. Si no, es veu que no funciona igual de bé. Del futbol passem al bàsquet. L'entrenador del sènior masculí, d'aquí d'Arenys, Xavi Isarn, ja ha recollit manies dels seus jugadors. Entén que volen marcar la darrera cistella de l'escalfament, qui ha de sortir últim a la pista, qui ha de menjar sempre el mateix abans d'un partit... Vaja, l'escoltem.
5: Un dels jugadors que jo he tingut, doncs sempre escolta la mateixa música abans d'un partit. Un altre, n'hi ha un que ha de portar la camiseta de joc a la mà i la camiseta no se la posa fins a l'últim moment abans d'entrar a pista a jugar. Un altre ha de fer l'última cistella final quan estem fent la roda d'escalfament. Quan l'àrbit pita ja a prim un minut, doncs ell va, fa una entrada cistella, fa bàsquet, bota la pilota 5 vegades, li dona la pilota a l'àrbit. També recordo un altre, havia menjat, per exemple, macarrons i el partit li havia anat molt bé, sol havíem guanyat, doncs el següent cap de setmana tornava a menjar macarrons abans del partit.
3: I canviem d'esport. Vòlei. Aquí a Arenys el nivell de vòlei és alt i un dels esportistes referents és Diego Cunda. Ell té manies relacionades amb els peus i amb els calçotets, sempre els mateixos, nets, això sí.
6: Em cordo i em fico sempre la sabata esquerra primer i després de l'entrar a la pista i al fer el salut al rival sempre començo amb el peu esquerre i intento fer servir sempre la mateixa roba interior. Òbviament la rento, però sempre pels partits la mateixa roba interior, i com a molt si l'haig de canviar doncs la canviaria a l'acabar una temporada i al començar una nova doncs fer-la servir. Si començo la temporada i veig que no m'està anant bé al principi, intento canviar-ho ràpid fins que tinc un bon partit i allà ja em quedo amb la mateixa roba interior sempre durant tota la temporada.
3: I acabem amb una de les nostres esportistes més internacionals, i més destacades, atletisme. L'atleta Marta Mitjans, que a part de batre rècords allà on va, també té les seves petites manies.
7: No faig cap cosa en especial com a tal, vull dir, simplement l'escalfament acostuma a ser el mateix i tal, però això forma part com de la preparació. Però sí que és veritat que el que sí que faig des de fa uns anys, potser 2022 més o menys, és que porto sempre un mitjó de cada color, que va començar sent blanc i blau, però ha acabat sent blanc i negre, perquè així queda bé amb totes les equipacions que porti. I bueno, des de que ho vaig fer en una cursa aquell any, doncs sempre ho he anat fent. No sé si porta sort, perquè al final tothom, per moltes supersticions que tingui, sempre ha acabat tenint algun partit o cursa dolent, però sí que és cert que des de que ho faig, doncs, no sé, penso que ho he de continuar fent, saps? Vull dir que no puc deixar així d'un dia per l'altre, llavors, doncs suposo que sí, que entenc que porta sort.
3: Doncs ja ho veus, jo d'esport, Gemma, no en faig gaire, en faig molt poc, per tant no tinc temps tenir cap mania a l'hora de fer esport. Tu sí, sé que ets més activa. No sé si te fas alguna cosa concreta allò per, no sé, si vas a córrer o qualsevol cosa.
0: Clar, saps què penso, Oriol? Que potser per les persones que fem esport de manera doncs més d'estar per casa, no? Perquè ens volem posar en forma o cuidar una mica la salut, crec que no tenim gaires manies a l'hora de fer esport, però clar, totes aquestes persones que has parlat i has entrevistat, que es dediquen professionalment i que hi ha com un objectiu, no? Que és guanyar o, vaja, obtenir alguna recompensa econòmica o algun títol, potser sí que les manies estan més justificades, no?
3: Cert, això és veritat, home, són professionals i per tant és aquest el seu objectiu, és guanyar campionats, fer bones marques, sí, per anar a córrer pel passeig no cal posar-se les calces de sempre les mateixes, em sembla.
0: I clar, també de fet, per exemple, alguna vegada que quan en Rafa Nadal estava en actiu, recordo veure algun partit per la tele, allò que estàs sapejant, no? O sigui, fer zapping i veus algun tros de partit i recordo que sempre feia gestos perquè ell es veu que és molt maniat i és una, al final les manies no tenen res a veure, crec jo, amb ser doncs intel·ligent o no, o sigui, al final és com una creença que tu mateix li dones sentit i validesa i al final, doncs, si et funciona la continues repetint.
3: No, clar, és que pensa que és això, eh? Algun dia et deixes de fer allò que tu pensa que, penses que et porta sort, ho deixes de fer perquè te n'has oblidat, pel que sigui, i et va malament, encara hi creus més, que és
0: total.
3: Més probable. Per tant, això encara et reforça, et retroalimenta i creus que allò, fer aquell ritual, tenir aquell objecte a prop, et porta sort. Doncs mira, tant per tant tenir-lo.
0: I tant, i tant. Oriol, ens ha agradat molt aquesta secció, moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara.
2: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Vinga, va, som-hi, continuem a l'Hora Maresme i ara parlem de possibles o reals fenòmens paranormals que van passar a la Giralda de l'Arboç del Penedès amb en Jordi Loyo, que ens entrevista doncs, en Dani Grau des de Canet. Dani, bona tarda.
8: Hola Jordi, bona tarda, què tal? Hola Gemma també.
9: Hola, bona tarda.
8: Bé, real o fictici el tema de
9: mira, a veure, jo et diria una cosa, jo no hi vi res, però hi he sentit i escoltat i et puc explicar una història més o menys de...
8: Ei, tenim algun problema?
9: Jo no hi creia, però a conseqüència d'allò sembla ser que hi hagin veritats, sembla ser, eh? No sé si són supersticions, però és així. Com? Pregunta'm, digue'm.
8: Doncs això, què fa possiblement real?
9: Mira, que havien... mira, com que sé per on van els trets, sí. Jo he estat sempre, o havia estat sempre incrèdul amb aquestes supersticions, quan jo he vist en un casino o en un bingo una senyora tirant el cartó, passant-se'l per aquí i per allà i perquè li faltava un número, sempre m'han enrigut, no? Però molt bé, per circumstàncies jo vaig assumir la direcció de la Giralda, que era un edifici, vaja, de fet del 1892, 90 anys, i bueno, estava tancat feia molt de temps. El vaig obrir i van començar a passar coses. A veure, jo m'havia desplaçat visc a Canet, per tant em quedava a dormir allà, perquè ja és una recreació a l'Arboç, per qui no ho sàpiga, no a l'Arboç sinó a la Giralda, és una recreació de la Giralda de Sevilla amb la meitat, amb 40 i pico, amb 40 metres, 43 metres envers, o sigui d'alçada. A dins, en vez d'escales com hi ha la de Sevilla, hi han, o sigui, en vez d'una rampa, hi han unes escales de pujada que pugen a les habitacions, i a baix hi ha una recreació del Pati dels Lleons de Sevilla, de Granada, de l'Alhambra, el 33%, sí, el 33%, i el Saló d'Ambaixadors dels Reals Alcàsseres de Sevilla al costat, magnífic, una obra perfecta, és preciós. Però bé, vaig assumir la direcció d'allò i em quedava a dormir allà per no desplaçar-me de l'Arboç aquí, perquè l'Arboç està, és el primer poble de la província de Tarragona, passat al Vendrell. Bé, venia a dormir, però ja per comoditat em quedava a dormir allà. Molt bé, et puc dir que allà, des de trobar-me les senyores de la neteja al dematí, anar a obrir i dir-me no volem entrar, hi ha un jardí preciós amb 600 metres de... no, 6 hectàrees, perdona. Hi ha un jardí preciós, 6.000 metres, sí, perdona. Un jardí preciós, estaven a fora, que no volien entrar perquè havien sentit unes veus. Lògicament jo em vaig posar a riure, però a partir d'aquí vaig començar a indagar en el poble. L'historiador del poble m'ho muntava d'una manera, semblava que hi hagués un secret, i vaig burjar, i al final la gent gran del poble em va explicar que allò havia estat un cementiri, després va estar un convent, i llavors un capriciós de l'Arboç, un senyor que havia baixat a Barcelona i es va casar amb una hereva d'un indià. Bueno, l'home va tornar al seu poble i va dir: jo aixecaré una torre més alta que l'església de l'Arboç. A veure, aquí que per circumstàncies hi ha una llegenda que diuen que va ser un home que d'enamorat de la seva dona va fer allò i tal, no, perquè era andalús ella, no és veritat, però bueno, la realitat és que ell, per lo que sigui, es va encapriçar, li quedava molt la fotografia, es va convertir en un home ric i va voler fer aquesta recreació d'aquests tres llocs d'Andalusia. Bé, a partir d'aquí vaig escarbar amb la gent d'allà i et comencen a dir, mira, el capatàs de les obres es va fotre dalt de cap, des de dalt on hi havia el Giraldillo, que és la baleta que dona volta en el vent, sí. I va caure i es va matar. A partir d'aquí va haver-hi uns altres, que tal, el propietari se'n va anar a la ruïna, ella va acabar demanant caritat als carrers de Madrid. Tota una sèrie de circumstàncies que dius, escolta, va, això són punyetes, no?
8: També hi ha una anècdota, Jordi, que me l'has explicat mil vegades. Un punt clau és la cuina, on hi havia, sembla ser, un gos que...
9: Bueno, sí. Sí, no, a mi estan allà, em van regalar un gos, un pastor belga, i se li posava el menjar al Troi, me'l vaig portant aquí. Si li posava el menjar a la cuina, era una cuina antiga amb un fogó d'aquells de ferro, tal. Bueno, en allà el gos no entrava, per més que era un gos gran ja que jalava la quantitat, allà no entrava. Bueno, vaig acostumar a treure-li fora al jardí, però en una circumstància, en aquest mateix lloc, nosaltres rebíem, vaig promocionar, perquè la idea era tornar-ho a vendre, ho va comprar una persona, doncs, que, bueno, penso que va voler especular, sí. Ho va comprar una persona que per circumstàncies, doncs, m'ho va, jo havia fet, vaig editar una part de l'Enciclopèdia d'Andalusia, un volum que no el venien i se'm va fotre l'acudit de que jo els hi vendria, els sí, hi vaig dir que a Catalunya, però que havíem de fer un volum més que es diria Andalusos a Catalunya, catalans amb arrels andaluses, i vaig dedicar, bueno, es venia molt bé.
8: Jordi,
9: hem d'acabar
8: breu.
9: Bueno, total, que vaig presentar-me allà, resulta total, que em vaig quedar a la direcció d'allò per promocionar-ho i vendre-ho. A partir d'aquí comencen a haver-hi coses, jo hi portava el tocars, comencen a haver-hi coses de, per exemple, em venia una orquestra que era la Mondragón, perquè feien la festa major en els patis d'allà, sí. La Mondragón els posava assentats quan havien acabat en el pati, en el de llança, en el saló d'ambaixadors, allà amb una alfombra preciosa, amb una catifa preciosa, sí. Bevíem cava i els explicava la història, i hi havia un el cantant, el de Mami Blues, i no sé si te'n parlo d'una altra època,
8: sí.
9: I que, bueno, se li va posar els peus de punta i va aixecar-se i ja no va entrar mai més, perquè van venir 3 anys seguits. Però amb un autocar em ve una senyora, no sé si de Prealé, però de Girona, i els ensenyals i la cuina se li van estarfar els cabells i va dir que allà havia notat alguna cosa estranya. A continuació, al cap de 15 dies, una altra persona que no es podien conèixer, perquè era un altre tocar, que si un venia de l'Ebre, l'altre venia de Girona, doncs li va passar el mateix. Els mateixos efectes, que havia notat unes sensacions, que eren impersensibles, que no sé què. Jo cada vegada, bueno, vaig començar a indagar i em van dir, escolta, això, hi ha una senyora al Vendrell que vindrà i t'ho explicarà tot. Me'n vaig anar allà i veurà tot i què hi veu. Total, que va venir i el primer que va fer, sense jo dir-li res, diuen aquí, i em va fer posar-li una cadira al mig de la cuina. Justament quan ella, que ni la Margarita Xirgo superava el paper, jo estava pensant, és un teatre, però escolta, ja et dic, ni la Margarita Xirgo, bueno, que veia noms, no, sí, i bueno, veia coses estranyes i tal i que qual, pronunciant cognoms d'allà que jo no coneixia, lògicament. I total, que passat això, vam baixar, vaja, teníem unes botegues que fèiem una invitació de cava a la gent, estava llegint la mà a tothom i a mi em va dir: jo no te la vull llegir a tu. Bueno, i per què? Diu: no, no. Però ja al final es va vendre allò, no es va cobrar, bueno, tota una sèrie de circumstàncies que n'hi ha per total,
8: perill
9: absolut. Però bueno, jo vaig començar a agafar por, no por, però sí respecte, i vaig dir: jo ja no dormo més aquí. Bueno, deixava el cotxe en el jardí i m'anava a l'hotel.
8: Ja està, molt
9: I bueno, però passaven coses. Total, que un dia em trobo una serp, que a mi els animals, les serps em foten por, no fàstic, por. Bueno, me la trobo dreta a la perpendicular, just a baix, al vertical de la cuina, i a la bodega hi havia un pou, i me la trobo dreta, que no tocava ni amb la cua a terra.
8: Tanquem, Jordi.
9: Bé, va, hòstia. Bueno, si heu de tancar, ho sento molt, però qualsevol cosa, quan tingueu més temps,
8: sí.
9: Bueno, tu ja t'ho he explicat, però sí, vull dir...
8: Fem la Giralda 2, la Giralda 2. La Giralda...
9: Bueno, però... sí, en total, per acabar. Acabo que hi crec. Almenys, quan pujo l'escala de casa, que són el primer replà, vist que en un primer són 13 esglaons, em salto un mal salto segur per evitar el 13.
8: El 13, val,
9: pensant que en 12. Són 12 o que en són 14.
8: Molt bé.
9: Vull dir, bueno, quan vulgueu, estic a la vostra disposició.
8: Molt bé. Les andances paranormals de la Giralda de l'Arbós. Endavant, Gemma.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies a tots dos.
9: Adéu, gràcies a tu. Adéu.
0: Hem de seguir avançant, parlant de supersticions. En aquest cas anem a fer una secció amb en Marc Treserres des de Tordera. Marc, explica'ns una mica, doncs, de què ens parlaràs, de manies i supersticions, veritat?
10: Sí, exacte, Gemma. Abans ja han començat a fer una petita introducció amb el tema dels esportistes, el nostre company l'Oriol, i ara, bé, si analitzes fredament, hi ha moltes supersticions, per exemple, o manies, que no tenen cap mena de sentit, però per si de cas la gent les acaba fent o realitzant perquè, bé, a ells els hi va bé per sentir-se còmodes. Començo jo, per trencar una miqueta el gel, per exemple, seguint, com ha dit l'Oriol abans sobre el tema dels esportistes, jo encara jugo a bàsquet, i per exemple, utilitzo sempre els mateixos mitjons, però només me'ls poso pel partit. Igual que hi ha un tipus de calçotet esportiu, en el meu cas uns de negre Nike, que també només me'ls poso pels dies de partit. I abans d'entrar a pista, em torno a cordar les bambes perquè, bé, vull lligar-me-les fort, evidentment, per jugar, com toca, i jo crec que també és una mica superstició perquè ja m'he fet dos esguinços a la meva trajectòria de turmells bastant potents, llavors també jo crec que és una mica per òbviament, precaució. I llavors n'hi ha un que crec que, Gemma, compartim, perquè he fet un cop d'ull al que has comentat tu pel guió, i amb el tema del brindis, què? Tu necessites que la gent et miri els ulls.
0: Sí, això és perquè tinc una amiga que sí. és mitja alemana, que el seu pare és alemany, i aquí potser no ho fem tant, és més per tema cultural, que en aquests països s'ha de mirar els ulls quan brindes amb algú, i si no mires els ulls, si les dues persones que fan el brindis no es miren els ulls, s'interpreta que l'altra persona t'està traint, o que t'està enganyant, o que no és una persona...
10: Coses,
0: Que no és trigo limpio, com dirien en castellà. Per tant, jo ara sempre que brindo amb algú, és com em dona un mal presagi que no em miri els ulls. És com si m'estigués ocultant alguna cosa. I directament li dic: mira els ulls, i ho fan.
8: Però el tema dels ulls pot ser perquè són tímids, la gent, també.
0: Sí, però quan es fa un brindis s'ha de mirar els ulls. Són un segon.
8: No, jo dic això perquè pot passar. Jo no soc tímid, vull dir, no soc del club.
0: Sí, clar... Òbviament, no?, que algú potser no et mira els ulls, doncs, perquè li dona respecte o li genera timidesa, no? Però sí que penso... no anem bé si no ho fas, no?
10: Ara estava pensant en el sopar que vam fer final de la temporada passada de l'antic nom del programa, de l'Ona Maresmals, que hi érem, que en Marçal també hi era, i en Martí Capçada. Tu, Gemma, jo et vaig mirar els ulls quan vam brindar, o no?
0: Vam veure tant que no ho recordo. Per tant, jo sóc molt honesta, no ho recordo.

0: En Sergi. Sergi, tu tens alguna mania o alguna superstició? Bona tarda.
1: Supersticions, bona tarda a tots i totes. Supersticions no, però sí manies, sobretot amb la música, que és que no, mai aparo les cançons per la meitat. O sigui, és com una mania que tinc. O sigui, les he d'acabar de principi a fi, com si dura 10 minuts, les acabo sempre. I sobretot em passa amb els solos de guitarra, que no el puc parar a la meitat. També en tinc una altra que poder... No sé si a tot passa, Marc, que has comentat que jugues a bàsquet. Sí. Jo també jugo, no sé si ho saps...
0: Home, i tant.
1: Sempre que vaig a jugar, ja sigui al parc o al pavelló mateix, no puc marxar d'entrenar o de jugar amb els amics sense haver ficat un triple abans. O sigui, si jo l'últim tir al fallo, és com una mania que tinc. No me'n puc anar perquè penso que em dóna mala sort. No ho sé.
0: Hosti, bona. És que clar, amb el tema esport és tot un què. Gemma, tu amb el tema esportiu, en tens alguna superstició?
2: No, no en tinc cap de mania. No mira, diria com a molt que els mitjons siguin còmodes, perquè el tema dels mitjons sóc maniàtica. Que siguin curtets, que no estiguin foradats. Hi ha gent que veig amb els mitjons foradats. O sigui, no sé, a mi els mitjons per mi tenen certa importància.
0: És perquè transpiri el peu, jo crec.
1: Doble mitjó és important, per cert.
0: Ah, hi ha gent que... Tu em portes doble mitjó.
1: Doble mitjó, sí.
0: Carai. També tenim... A veure, perdoneu, és que crec que hi ha moltes manies. Sí. Jordi, bones. Què tal?
3: Què tal, com estàs?
0: Bones. Escolta'm, alguna mania, alguna superstició?
3: Doncs
0: company?
3: Mira, jo faig com a hobby un món que té moltes supersticions, que és el món del teatre. Faig obres de teatre i el que normalment fem quan sortim a l'escenari, o almenys jo, és fer un petit saltironet que normalment faig entre bambalines. Clar, el que passa és que a vegades se me'n va una miqueta a la distància, diguéssim, i algú del públic s'ha donat compte de que aquest petit saltironet ha passat dalt de l'escenari. A vegades m'ha passat.
4: El salt del tigre.
3: No, és més discret. I el que deia en Sergi, el molta merda i els ànims entre bambalines també és un clàssic del teatre.
0: Des d'on a Malgrat, no sé si tenim alguna superstició també. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs la veritat
0: que... O manies.
5: No.
0: Cap ni una,
2: no,
0: eh?
2: No en té la Laura. Crec que ho ha comentat abans i ha dit que no.
0: Ah, perdona, llavors no...
5: No, sí que faig... per exemple, els interruptors, els que van junts, sempre intento... posar-los a la vegada, o sigui, o estan els dos amunt o els dos avall.
2: Ah, van sortint cosetes,
0: no. És que en sortirien moltes, Gemma.
5: O res, vull dir, és una mania, però no relacionat amb què em passarà alguna cosa si no ho faig.
2: Clar, però si no, i si en el cas que no ho fessis, Laura, tu et dones compte, no? O no?
5: Sí, però jo què sé, si estic al llit i sé que me l'he deixat...
2: Vale, pots viure
5: diferent,
2: amb
5: no m'aixeco a treure-ho.
2: Vale. Molt bé.
1: I el volum de la tele amb números parells, per cert, important.
0: Sí, tu també ets d'aquests,
1: múltiples de 5.
3: Jo m'apunto aquest club, a mi em passa també, i parells no.
1: Exacte.
0: En Marçal, el nostre tècnic, en té algun?
2: És que està en Carles acompanyant-nos i en Carles jo sé que té algunes manies.
0: Ai, a veure, Carles...
2: És que en Carles ara mateix no té el micro activat. Però abans m'han explicat alguna.
0: I què la podem saber, eh?
2: El cap.
3: Delata el Gemma.
0: Exacte.
2: No, ja, sí, alguna mania, com tothom, i també amb el tema esportiu, sobretot. M'han explicat alguna. Companys, hem d'anar acabant, perquè sé que dona per molt el tema de les manies. No sé si algú vol dir alguna més.
0: Jo en tinc una que és una tonteria. Digues. Com una catedral, però, per exemple, jo sovint, per al matí, en lloc de fer-me un entrepà, jo em faig un bol de cereals. Generós, a més. I primer poso els cereals, i quan poso la llet just després, ho faig... No me n'havia ni adonat fins que m'ho va dir fa anys enrere el meu germà, que ho escampo d'una manera com si tirés oli a una amanida.
2: Ah.
0: La llet. Bueno, és una tonteria, però sempre ho faig així. No ho sé.
2: Molt bé,
0: Marc. Bueno, ja vull dir que era molt estrany.
2: Molt interessant.
1: Sempre.
2: Doncs bé, companys, hem de tancar aquí, que si no el temps se'ns tira a sobre, així que gràcies a tots per fer possible aquest espai. Fins ara.
0: Fins ara.
2: I tot seguit és moment de fer un cop d'ull al cel, com tenim la previsió del temps, molt pendents d'aquestes pluges torrencials que estem vivint arreu del país, i com sempre en Quim Serra ens explicarà quina és aquesta previsió. Quim, bona tarda.
6: Seguim pendents aquest migdia de l'evolució d'una situació meteorològica

0: que està portant molts núvols aquí a la comarca, de moment sense precipitacions. Sí que és veritat que aquesta tarda es podria animar una mica, tampoc no massa, podríem tenir algun petit ruixat començant pel sud i acabant cap a la zona central tocant el Maresme Nord, però en general poca cosa i res a veure amb les precipitacions importants que s'estan registrant cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre i en alguns punts del sud de les comarques de Tarragona. Per tant, de moment, precipitacions poc importants. Ara bé, de cara a aquest cap de setmana, sembla que la inestabilitat s'aproxima i que, per tant, sí que podríem acabar tenint alguns xàfecs més intensos, començant per demà dissabte, durant el matí, sembla que hi hauria una treva cap a la tarda, però altre cop arrencant durant la nit de demà passat, i les precipitacions més importants s'esperen la matinada del diumenge, quan podria descarregar amb molta intensitat, aiguats importants i una situació, per tant, que ens ha de tornar a portar molta precaució a conseqüència d'aquestes precipitacions previstes. Una situació que s'allargaria ben bé fins de forma irregular, de forma discontinua, però que s'allargaria fins més o menys al mig matí del dilluns. Les temperatures, en conseqüència, s'han de mantenir sense grans canvis, amb uns valors més normalitzats aquest cap de setmana, si els comparem amb els del cap de setmana passat, i a més amb vent que s'ha de mantenir, com fins ara, més aviat fluix, avui encara lleugerament moderat del nord-est, però demà i demà passat serà fluix de llevant de mar cap a terra. Una situació marítima que estarà dominada per la maror, mar de fons al llarg de tot el cap de setmana aquí a la costa de la comarca.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta previsió del temps, ara el que fem és repassar les xarxes socials. Com sempre ens fixem en el Maresme. El Maresme torna a estar en alerta per pluges intenses. Venim d'aquesta previsió del temps, però ho tornem a remarcar amb el pla Inuncat activat. Entre les 8 i les 2 es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb xàfecs localment forts, tempestes i també possible calamars. A Mataró també s'ha activat el pla municipal per risc d'inundacions i Protecció Civil demana especial precaució en rieres, torrents, passos soterrats i zones inundables. En clau internacional, les protestes estudiantils a França ja han afectat més d'un miler de centres educatius. En el tercer dia de mobilitzacions per reclamar millores en el sistema educatiu, s'han registrat aldarulls, incendis i enfrontaments amb la policia. I el tema curiós del dia, des d'aquest passat 1 d'octubre, els conductors estan obligats a deixar un passadís d'emergència quan es trobin en un embús. En vies de dos carrils, els vehicles s'han d'apartar als extrems per deixar lliure el centre, i en vies de tres o més carrils el passadís s'ha de formar entre el carril esquerre i el del costat. L'objectiu és facilitar el pas d'ambulàncies, bombers i altres vehicles prioritaris sense esperar atenció que arribin per començar a apartar-se. I tot seguit, el que fem ara és la pregunta del dia.

0: I com no podia ser d'una altra manera, avui us preguntem si teniu alguna superstició, alguna mania o algun ritual. Ens podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram i estarem encantats de llegir-vos. Fins ara!
1: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
0: Com cada divendres, moment de parlar del que ens agrada, pel·lícules, sèries que s'estrenen aquesta setmana amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
2: Avui no tenim sèrie, sinó tenim una pel·li que estic veient a Netflix, però anem primer per les estrenes.
0: Vale.
2: Si tens alguna cosa tu, doncs també la pots collarar de Gemma, com vulguis.
0: Jo he acabat la Monster de la Lizzie, eh? L'has acabat, no? Tu també?
2: Jo he acabat aquells pijos que eren amics als...
0: El
2: Club Gastronómico.
0: Això, el Club Gastronómico. Val, per tant, no has acabat encara la Lizzie, eh?
2: No, l'he acabat. No, el tema del Club Gastronómico no m'ho esperava. Al final no me l'esperava, de veritat.
0: Vale, doncs l'hauré de recuperar perquè la vaig deixar a mitges.
2: Em va sorprendre molt qui és la persona, la mala o el malo de la pel·lícula.
0: Molt bé.
2: Val? Doncs al cinema avui s'estrena Verity, que és un llibre de la Colleen Hoover que ho ha patat molt fort. Diu que l'Owen Ashley, autora de llibres, està arruïnada. Rep un encàrrec que li canviarà la vida. Jeremy, el flamant món de Verity Crawford, una de les autores més importants del moment, la contracta per terminar, per acabar la sèrie de llibres en el que treballa la seva dona, acaba de patir un greu accident que l'ha deixat en coma. Lowen s'instal·la a la mansió del matrimoni per poder treballar en les notes en què treballava Verity, amb l'esperança de trobar bon material. I aquí, doncs, bueno, es barreja de si és quina història és la de veritat, una o l'altra, no? O si és veritat o si és mentida, no? Cadascú ha de treure la seva conclusió. Jo vaig deixar a mitges el llibre, no perquè no m'agrada, sinó perquè vaig començar a llegir altres coses, com tu ho fas, amb les pel·lis i tal, però la tinc pendent. La vull llegir aquesta setmana i anar-hi la setmana que ve a veure si la puc... Si el llibre és tan bo com la pel·li.
0: Molt bé.
2: O la pel·li és tan bo com el llibre. Val? La crítica la tira per terra. La crítica la tira per terra, diu que no té substància, però que, bueno, que només hi ha de potable de la protagonista, que és Anne Hathaway. Però, evidentment, la crítica és crítica i, a l'igual, a mi m'agrada molt. O a vosaltres us agrada molt. El llibre, ja us ho dic, és en Verity, la sombra d'un enganyo, que és brutal i amb un supervendes increïble, eh? Vull dir que hi haurà molta gent que hi anirà perquè ha llegit el llibre segur.
0: I, molt bé, en prenem nota.
2: Sí, doncs... jo no fumo, però hi ha un paquet de tabaco que es diu Lucky Strike, eh? I hi ha una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana que es diu Lucky Strike, eh? Igual que el tabaco, No parla de tabaco, sinó que és el protagonista del fill del Clint Eastwood, l'Scott Eastwood, que es converteix en un llop solitari que lluita per sobreviure en condicions extremes enmig de la batalla de les Ardenes durant la Segona Guerra Mundial amb enginy. El director Rob Lowry amaga els pocs recursos en què disposa per fer aquesta pel·li i manté la tensió fins al final, irregular i previsible, però prou sòlida i entretinguda. Això ho diu la crítica, una altra vegada. Avui estan super negatius, eh? Però, bueno, si voleu veure si o comparar el pare i el fill, si el petit Eastwood és tan bo com el pare, doncs teniu aquesta oportunitat de recuperar la marca d'una marca de cigarretes, Lucky Strike, però en pel·lícula, podríem dir, eh? I Sunny Dancer, Ivy, de 17 anys i amb càncer, assisteix a, tot i que no vol, a un campament per a joves pacients. Contra pronòstic, es fa amiga d'un grup de peculiar i viu un estiu inoblidable. Una pel·lícula, diguéssim, del rotllo de les, suposo que les polseres vermelles i tal, amb un llenguatge positiu sobre el càncer, no? I us recomano a Netflix Una Bomber, que és una pel·lícula a una història real d'un assassí en sèrie que atempta contra multinacionals i centres d'ensenyament com universitats i, diguéssim, també escoles professionals, perquè quan es va intercalant quan aquesta persona era jove i quan, diguéssim, en l'actualitat. I es veu que atempta perquè, evidentment, considera que no se'l va tractar bé quan estudiava, sobretot amb un concurs de debats, de debat, eh? I el tio, bueno, és una sèrie, i el germà ajuda la policia a, doncs, a intentar detindre'l, eh? Una pel·lícula d'un cas real interessant, potent i, evidentment, molt bèstia, eh? Però que va passar als Estats Units. Igual que la Lizzie, doncs, aquest tio també va ser real, eh?
0: Molt bé, molt bé, Dani. Doncs aquestes són les recomanacions, eh?
2: Sí, tens alguna
0: perfecte.
2: Cosa?
0: Jo, mira, aquesta setmana no, perquè estic veient una sèrie, però no val gaire la pena, és un dramaturg, per tant, no us el recomano perquè no val la pena.
2: Jo estic acabant The Crown, em queden mitja hora per acabar.
0: Aquesta és bona, també, aquesta és bona.
2: Bueno, sí, sí, no, home, la ambientació és brutal, és molt bona.
0: Molt bé. Dani, gràcies, bé, com sempre. Adéu. Fins ara. Adéu. I els divendres no només parlem de cinema, també parlem de teatre i repassem l'agenda teatral amb en Jordi Prats Avalls, des de Palafolls. Jordi, bona tarda.
3: Què tal, Gemma? Com estàs? De nou, jo amb la meva intenció de que deixeu de veure sèries i que aneu més al teatre, eh? Aquí s'ha de fer una miqueta de tot, i per això es porto aquesta agenda que tu deies, i sobretot amb aquests teatres del Maresme, que han estrenat molts nova temporada, alguns ho faran ben proper, ara us ho explico, però si em permets, el primer que farem és trobar, doncs, tres teatres de la nostra comarca de la zona perquè presenten propostes teatrals ben interessants aquest cap de setmana. La primera la tenim ben propet de Palafolls, el Teatre Clavé, que aquest diumenge dia 4 d'octubre presenta Per fi me'n vaig. És una bogeria codirigida per en José Corbacho, amb això jo us dic molt, i on es parla de què pot fer en Carles Sanz, excomponent del Tricicle, quan baixi dels escenaris. D'aquestes persones que comencen a crear espectacles passa també en teatre de guerrilla, no? Allò que quan es separen en solitari i me'n vaig, però fa com gires de comiat, amb espectacles com aquest, Per fi me'n vaig. El podreu veure al Teatre Clavé de Tordera, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda, amb entrades encara disponibles, anticipada 20 euros i a la mateixa guixeta 22 euros. Però tenim altres propostes també, perquè a Pineda de Mar, el Centre Cultural i Recreatiu, presentarà nova temporada aquest mateix diumenge, celebrant la Diada del Centre. Entre d'altres, hi haurà la presentació de tots els espectacles que podrem veure aquesta nova temporada 2026-2027, i ja n'estrenen la primera. És el clàssic Tots eren fills meus, d'Arthur Miller. La proposta serà a les 7 de la tarda al Teatre de Pineda, al Centre Cultural, i les entrades també són disponibles ja a través del seu web, en aquest cas www.ccrpineda.cat. I si cap d'aquestes dues propostes us convenç, us convido a anar cap a la capital maresmenca, cap a Mataró. El Teatre Monumental presentarà aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda Vientos del Pueblo. Una proposta ben interessant, un espectacle de Pep Tosà que ret homenatge a la vida i l'obra de Miguel Hernández, poeta, i d'una intensitat i compromís excepcionals. De fet, és un espectacle de teatre que es va estrenar per a la temporada alta i que també podeu veure ara mateix a la capital maresmenca. Recordem-ho, aquest diumenge 4 d'octubre a partir de les 7 de la tarda al Teatre Monumental de Mataró, 24 euros a platea i 19 euros a l'amfiteatre. I per anar acabant, Gemma, un parell de propostes més que ens porten cap a Barcelona, cap a la ciutat comtal. Aquí tenim ple d'ofertes, eh? I ple de teatres que es poden visitar, amb propostes teatrals ben interessants. Mira, si abans parlàvem de teatre de guerrilla, us parlo de Quim Masferrer, ben conegut. Doncs bé, Quim Masferrer està al Teatre Borràs des del passat 9 de setembre i fins al pròxim 18 d'octubre, de moment, i presenta l'obra de teatre Temps. Gemma, et faig la pregunta, què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
0: Uf, no et puc respondre.
3: Avui que la cosa no va de supersticions i coses esotèriques.
0: És que crec que ploraria, o sigui, em ratllaria molt, o sigui, no m'ho prendria de forma positiva, no? Hi ha gent que diu, no, jo em tiraria per paracaigudes, jo faria no sé què, no, jo no ho sé què faria.
3: Doncs et faig aquesta pregunta perquè en Quim Masferrer, dalt de l'escenari, amb aquesta proposta teatral que es diu Temps, li acaben de comunicar que li queden 90 minuts de vida, una hora i mitja de la més autèntica i plena llibertat que mai es podria gaudir un ésser humà. Et queden 90 minuts, per tant, pots fer el que et vingui de gust. El mític Quim Masferrer torna als escenaris de Barcelona amb aquesta tragicomèdia que reflexiona sobre el pas del temps, la consciència de la mort i la manera com vivim o deixem escapar la vida. Un monòleg imprescindible que, com dèiem, es pot veure aquests dies al Teatre Borràs, 15 anys després de la seva estrena. I si et sembla, Gemma, ho deixem aquí?
0: Sí, perfecte, perfecte, Jordi. Fins ara.
3: Gràcies, fins ara.
0: I donem pas a la secció de tecnologia des de Ona Malgrat. Endavant.
4: Doncs avui ens acompanya a la ràdio l'Alià de l'Espai Mataró Cuida, un laboratori de recerca i innovació en l'àmbit sociosanitari. Bona tarda, Lídia.
5: Hola, bona tarda.
4: A grans trets, què és o com definiries l'Espai Mataró Cuida?
5: Doncs l'Espai Mataró Cuida, que té un nom i un cognom, és Espai Mataró Cuida Care City Lab, és el que tu ja deies, eh? Ve a ser, d'una banda, un laboratori de recerca, d'innovació. A nosaltres ens agrada dir també que és un ecosistema en si mateix, que està format per agents, per entitats, tant del sector social, del sector sanitari, del sector tecnològic, que totes elles treballen per un mateix objectiu, que és la millora de la qualitat de vida de les persones. Però en particular pensant en les persones en situació de dependència, en situació de discapacitat i també pensant en aquelles persones cuidadores. Per tant, és un micromón que efectivament el que vol és ja donar respostes a les necessitats d'aquesta ciutadania, que vol investigar i investiga i vol trobar noves respostes per com millorar o com donar solucions a les necessitats d'aquesta ciutadania i finalment a poder a fer arribar aquestes noves solucions amb aquesta ciutadania.
4: Col·laboreu també amb l'Eurecat, com és aquesta col·laboració?
5: Sí, de fet, aquest ecosistema, com et deia, està constituït per, som actualment 10 entitats i tenim efectivament entitats que treballen o vinculades a la innovació tecnològica, entre elles a Fundació Eurecat.
4: Actualment, en quins projectes esteu treballant?
5: Sí, de fet, aquest ecosistema, aquest projecte Espai Mataró Cuida Care City Lab, no és només un projecte en si mateix, sinó que està afincat en un equipament que fa possible totes aquestes pretensions que abans et deia, és a dir, tota aquesta recerca, tota aquesta innovació. Per tant, en aquest equipament es desenvolupen projectes de recerca, d'innovació i d'atenció a la ciutadania. És un equipament molt innovador, té alguns espais singulars i ens permet encabir, doncs, des d'això, des de nous serveis a la ciutadania que existeixen a dia d'avui, que si vols més endavant us puc explicar, i també espais on poder desenvolupar aquestes línies de noves d'investigació, de recerca. Disposem, per exemple, d'espais simulats, d'un habitatge simulat, disposem d'una habitació de residència simulada, tenim espais de treball singulars perquè, doncs això, si des de l'hospital estan, per exemple, treballant amb com modificar les textures dels aliments per a aquelles persones que tenen dificultat a l'hora d'empassar, que tenen disfàgia, doncs poder-ho testejar, poder-ho provar, poder investigar com adaptar aquestes textures a les particularitats de cada persona per evitar l'ennuegament, per exemple, o la manca d'hidratació. Aleshores, quan em preguntaves pels projectes, doncs des d'una banda tenim tota aquesta línia d'investigació i de recerca entorn a com fer textures òptimes, doncs, per persones amb disfàgia, d'una banda. D'altra banda, també tenim, per exemple, estem fent investigant amb la salut de les persones cuidadores, que abans deia, no? Apostem per la millora de la qualitat de vida d'aquelles persones dependents o amb cronicitat, però també en la millora de la qualitat de vida de les persones cuidadores. Hi ha evidència científica de que aquestes persones que estan cuidant algun familiar, la seva salut se'n veu perjudicada. Aleshores, hem posat en marxa investigadors, hem posat en marxa professionals del món dels serveis socials per dissenyar uns tallers que estan duent a terme dirigits a persones cuidadores per mesurar si efectivament participar d'aquests tallers on es treballen determinats recursos, recomanacions per millorar la seva salut i mesurar finalment el passar per aquests tallers si això té un impacte en la seva salut, no? És a dir, tenim projectes d'una banda més tecnològics, més, sí, i tirem doncs de les entitats que formen part del nostre ecosistema, que ens poden aportar aquesta part, però també a innovació en l'àmbit més social. Quina és la gràcia justament del nostre espai Mataró-Cuida? Doncs que estan en connexió tots aquests agents, no? I que nosaltres detectem potser les necessitats a través de dos serveis públics nous que hi ha allà on hi acull la ciutadania, i a partir d'aquí intentem donar resposta a les necessitats amb els recursos que ja existeixen, però si aquests no existeixen, el que posem en marxa és tota aquesta pota de recerca, tota aquesta pota d'innovació i, finalment, la de transferència dels resultats altre cop amb aquesta ciutadania.
4: D'acord, i quins projectes d'èxit teniu que ens pugueu comentar?
5: A nosaltres ens agrada parlar, quan parlem de projectes d'èxit, de l'impacte que estan tenint a dia d'avui els dos nous serveis públics que hi ha en aquest espai Mataró-Cuida. Un és l'oficina de cures, és un servei dirigit en aquest cas a la ciutadania de Mataró, però tenim un altre servei que és el Sirius, el Centre per a l'Autonomia Personal, que forma part de la xarxa Sirius, que aquest sí que és d'abast comarcal, per tant aquí doncs tota la ciutadania de Malgrat i s'hi podria dirigir. Aquests serveis, com us deia, el que fan és donar resposta, acompanyar, assessorar a totes aquelles persones que estan vivint una situació de limitació de la seva autonomia, de dependència, o bé que estan al càrrec d'algú que es troba en aquesta particularitat, ja sigui doncs, per una malaltia, una patologia concreta, ja sigui per una situació sobrevinguda. Orienten i assessoren, i en particular aquest Sirius, orienta i assessora al respecte d'aquelles ajudes de suport que existeixen al mercat, tecnològiques i no, per fer més fàcil la vida de les persones, per, diríem, facilitar l'entorn davant d'una situació d'autonomia limitada. Això a través de la professional, de la terapeuta ocupacional. Ella el que fa d'alguna manera és prescriure les característiques d'aquells suports, alguns tecnològics, d'altres no, que faciliten la vida de la persona que es troba en situació doncs, d'autonomia limitada i també de la persona cuidadora. I això gràcies a aquests espais que dèiem que tenim singulars. Tenim un habitatge simulat que permet que el propi ciutadà vegi com utilitzar, pugui testejar com utilitzar aquell producte en un entorn el més semblant a la realitat. Però tot aquest és un dels projectes d'èxit perquè, clar, estem parlant de que només es va posar en marxa a finals del 2024 el Centre per l'Autonomia Personal, també l'Oficina de Cures. El Centre per l'Autonomia Personal en un any, en el primer any d'existència, va atendre a 350 persones. Wow. Amb entrevistes individualitzades, amb un treball molt personalitzat d'assessorament individual. Això és un èxit per nosaltres, sobretot pel grau de satisfacció que elles ens expressen. I sobretot perquè aquest ciutadà sap després on, amb aquella informació, sap on anar a buscar, sap què adquirir per efectivament millorar el seu dia a dia. Podria donar-te més dades sobre l'impacte d'aquest servei, però per nosaltres aquest és un servei d'èxit i que va en la línia de la pretensió d'aquest projecte Espai Mataró-Cuida, connectar, detectar la necessitat, connectar amb les solucions que ja existeixen i a partir d'aquí, si no existeixen, posar en marxa aquestes línies de recerca que també es desenvolupen dintre el propi Espai Mataró-Cuida.
4: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos l'Espai Mataró-Cuida a la ràdio, Lídia.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui i tornem la setmana que ve amb noves històries i amb nous temes del dia. Que passeu una bona tarda i un bon cap de setmana. Adéu.

0: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Just abans de la votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha batit Junts, el PP i Vox, que si no permetien convalidar aquests decrets d'habitatge, la història els jutjaria abans dels que creuen.
2: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Quan ha acabat la votació, passats uns minuts, de fet fa molt poca estona, un grup de manifestants amb pancartes que era dins del Congrés ha cridat que els fons voltor són els que governen el Congrés. Coincidint amb la votació, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona aquest matí per exigir que el decret tirés endavant. Han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
3: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat del teu bé de joc, però que hem vingut a canviar la Brickles.
1: I seguim pendents a la pluja. El govern ha enviat un SLR per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté, atenció, la restricció a la mobilitat interurbana fins a les 8. La consellera d'Interior ha dit que la situació és encara de perill molt alt perquè continua la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials. De fet, les properes hores hem de fixar-nos ja en el litoral i el prelitoral. Continuem parlant de registres de pluja acumulada a les Terres de l'Ebre. El darrer, al Baix Ebre, a l'Ametlla de Mar, 273 litres. I el Departament d'Educació està treballant una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial i a més es treballa amb mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants amb aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació ja acordats. I la conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A14R2 al Segrià. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Ja són 96 víctimes enguany a les carreteres catalanes.
4: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adherixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: El Delta de l'Ebre és molt més que un espai geogràfic o un paisatge d'admiració postal. És un organisme viu en constant mutació, un entorn on la terra, l'aigua, el clima i els cicles naturals marquen el ritme de la vida i de la mateixa activitat humana. En aquest escenari únic s'ha desenvolupat el projecte concebut per esta artista, dissenyadora i arquitecta que ha entès la seva pràctica creadora com un laboratori híbrid on dialoguen l'artesania, la fabricació digital i la biofabricació. A través de la residència d'artistes Baladre, Buch s'ha immers durant mesos en un territori per explorar com la matèria, el cos i el paisatge es poden entrellaçar en una sola estructura viva. Buscant allunyar-se de la dinàmica urbana de Madrid i d'un treball d'estudi desvinculat dels cicles naturals, Raquel Buch va triar el Delta de l'Ebre per investigar amb biomaterials. La mateixa artista recorda la seva arribada i com el paisatge mutant del Delta va canviar la seva mirada.
1: Una aventura bastante fuerte porque, bueno, llegar a Balada es un sitio increíble, es como tiene mucha fuerza, es potente porque al final es una residencia artística con algunas vecinas que, bueno, luego las conoces a todas y a todos y son maravillosas, y está en medio de los arrozales y vas viendo como una cosa que es evidente, pero claro, cuando vives muy alejada de los cambios, ¿no?, de los ciclos, es que vas viendo como, bueno, y sobre todo en el Delta, ¿no?, que es como que el país, te vas, yo que sé, una semana y vuelves y ha cambiado, es un paisaje que va cambiando y está como muy ligado al cuerpo, ¿no?, y a la materia y a los ciclos, y desde ahí lo vives como muy en la piel realmente. Y bueno, para mí eso también ha supuesto un cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir, a investigar los proyectos.
0: A partir d'esta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al vell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
1: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo, y es esta cuestión, y bueno, también incluso cómo me he aproximado al proyecto, porque por ejemplo cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, en mi estudio, en mi taller, y empiezo a hacer las pruebas, y aquí sin embargo me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego pues cuando llenaban de agua volverlo a germinar, etcétera, y luego bastantes de las piezas que me han acompañado llevan desde noviembre, o sea, hay unas piezas como micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando y bueno, todavía siguen transformándose, y eso es algo como, me parece como muy bonito, porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose y hay como una cosa como de creación con el Delta o co-creación en letras, la palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no?, que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no?, como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
0: Tanmateix, la pell del Delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent, tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten, vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en este món ja en tenim prou d'individualisme, vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants, algunes es biodegraden, i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
0: Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, Xicots dissabte a la tarda, Castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui doncs, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres, i ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. O sigui, des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i de fet totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer sobretot prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, sí, de fet aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem d'una doncs, empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava doncs, aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic al món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
3: Sí, gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
3: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
5: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quan, potser uns 300 o 400 quilos.
3: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
5: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs, oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
0: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
3: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
0: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
3: De res, Anna, fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: Ara, això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants i si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants, no? Contes, perruqueries, llibres, festivals i fins i tot lloguer de colles geganteres, com ens explicava ahir la Sabina de Ràdio Alpicat. Doncs bé, avui volem descobrir com va això i què fa en realitat una colla gegantera. I per fer-ho, saludem el Dani Grau i el seu convidat, que és el Carles Geli, que és el cap de colla dels gegants de Canet. Dani, Carles, benvinguts tots dos al Rambla 54.
4: Bona tarda.
2: De seguida parlem de gegants, però abans, és el primer dia que saludem en directe el Dani aquí al Rambla 54 i ens agradaria conèixer una mica més de Ràdio Canet i d'ell mateix. Dani, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, Ràdio Canet és la segona emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer els arenys, després nosaltres, i el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
2: Ostres, i un gran nom, eh?
4: És un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980 i hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai separat la ona.
2: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
4: Doncs jo, la novel·la negra.
2: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que com dèiem és el cap de colla dels gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
5: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir doncs, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013, i més que res van ser gent de Canet que ens agradava molt els gegants i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam a partir d'aquí començar una altra vegada de zero, però més que res pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
2: Uh-huh. I al cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
5: Bueno, això ho portem entre dos, vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa, vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
2: Déu-n'hi-do.
4: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com et van escollir tu?
5: Bueno, nosaltres en un principi ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això, i doncs en aquell moment pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i bàsicament pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres, vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla pues, voten. Ja dic, en aquest cas, Santi i jo hem sempre continuat, al nostre voltant els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
2: Vosaltres seguiu allà, això és senyal de que ho feu bé, si està tothom d'acord en què heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
5: Mhm.
2: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
5: Bueno, bàsicament el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem de estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
2: A risc de prendre bastanta mal, perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
5: Pues això és poquet.
2: És poquet.
5: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
2: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
5: Sí, les assegurances que tenim nosaltres bàsicament ens cobreix el portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els hi cobreix res. Bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar-lo portant.
2: Val.
4: En el cas vostre, Carles, doncs la colla, bueno, la colla no, el món gegant de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, em podien dir.
5: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors a poc doncs, primer es va refundar la colla de diables i després pràcticament al cap de 2 anys els gegants. A partir d'aquí s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i per sort nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança amb Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara actualment cada colla ja va per separat, aunque ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
4: Doncs ara anem a conèixer doncs, quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
5: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè lo normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de

0: voltes, és feta del 2000. Primer es va, els hi van regalar a la Sardana, la Sardana es va passar en el barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
1: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
0: Correcte, del Salvador Rossí.
1: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
0: Bueno, és una mica l'inventiva de Miquel Galzeran i de la Mansi Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares, en Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món, i es troben aquí, que és assetjada pel diable, pel senyor del castell, que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès, i en Guillem Bernat la rescata, i aquí el poble que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell, i els nombra els senyors de la vall. I els hi dona el castell, i a partir d'aquí representa que són l'entitat més gran del poble.
1: I d'aquí els heu convertit en gegants. I també en teniu una altra, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
0: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, ens havien plegat molts nanos perquè no podien fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, pues plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixonses. El nom d'Edu, que és a el que es refereixes, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla d'Arenys Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto va tenir un accident i s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí sempre vam dir, si fem un gegant portarà el seu nom, perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014 quan vam sortir el primer cop al carrer. Pues vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
1: Doncs és una història molt bonica, eh? Que estigui sempre, ja per sempre més, amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
2: Fins una altra.
0: Fins una altra.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Rambla 54!
4: Podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Com que no saps de què se tracta?
5: Ni idea.
4: És un programa de coses xules.
5: Aneu a punt de veure un...
4: No, esteu a punt d'escoltar.
5: Aneu a punt d'escoltar.
4: No, esteu escoltant millor.
5: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
6: Lambda 54... de los chicos de Tarragona.
1: Iván, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum... són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
7: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
1: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
7: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa

0: significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tàrraco, he anat a trobar l'historiador Magí Seritjol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
1: La candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Tarragona va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies. Tarragona, és a dir, Tarragona va actuar com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals, no? I per tant això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona, li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
2: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
0: Exacte, i això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum, però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
1: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona, el conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament em sembla que eren 11 espais, però jo crec que s'anirà ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans, que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
2: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant, perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
0: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
1: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o només rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear la ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo o per dir, mira, la farem aquí i ja està. No, primer si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar-se i per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna, és una idea d'urbanisme sostenible.
2: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
0: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
2: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
0: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
1: Perquè al final, definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública. Una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni, és que sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més te permet una cosa que és molt, que a més el patrimoni t'hi va donar, un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual, quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat, i aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
2: Exactament, i després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
0: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el Patrimoni Mundial de Tàrraco no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
2: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
0: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
1: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
0: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
1: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
2: Bona tarda a tots, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper?
2: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartell, a Pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà obre el foc, reunia la família i la iaia feia mitjons, o el pare feia un mànec per un rampir i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feia molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran i així ens en va venir l'afició.
1: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
2: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge, i així jo, com que també ho anava practicant a casa i veient amb ell, doncs mira, aportava els seus coneixements a les meves mans, i així va sorgir l'idea de fer els escops. Però jo sempre més o menys havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
0: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
2: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
0: Has dit escalabornar, no?
2: Sí, escalabornar.
0: Verb més bonic.
1: Escolta, Josep, Per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta, però clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
2: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, doncs em seria massa difícil de treballar, i per això busquem una fusta tova, i sempre treballem amb la fusta verda acabada de tallar, perquè les nostres eines estan esmovades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no ho podria fer jo.
0: I sempre pi roig, has dit?
2: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre, i cap a puestos de Torroella i això, que hi han rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, hi ha diverses fustes. La gent agafava, feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
0: Clar, la gent de ciutat ens pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no, has de treballar amb el que tens a la vora.
2: Sí, vull dir, un pi que si quasi nascut amb una obaga, així cada any creix molt, molt ràpid, i així m'estuvio que hi hagin nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus també me l'haig de menjar amb una
0: eina. I l'has de treballar, no?
2: Sí, sí.
0: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme.
2: Sí, sí.
0: L'aixol.
2: Sí.
0: Les tribus d'ala de mosca.
2: Una triba d'ala de mosca.
0: Triba d'ala de mosca.
2: Sí,
0: això què
2: seria,
0: és?
2: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles del vi, no? Que fa aquell vi sense fi.
0: Uh-huh.
2: I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera, i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu,
0: uh-huh,
2: amb un bot avant ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
0: Ahà. Uh-huh. Digues, perdó.
2: No, dic, i amb això quasi bé el tindríem acabat.
0: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavant, i només
2: sí,
0: m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
2: No, i per Amazon tampoc. Diguéssim, alguna eina encara era allà, era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna l'he trobada però em costa molt, però alguna eina també en Jordi Coll em va deixar o va mostra, i després jo amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix, perquè no les trobo enlloc.
1: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, des que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quant tarda fer-se un esclop?
2: Bueno, diguéssim, ja... Clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan el tens a casa, el treballes, i després amb un dia fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia en feien 4 o 5 parells. Parells, que són el doble, uh-huh, són 8 o 10 escops. Però, esclar, ells treballaven de sol a sol i, esclar, ho tenien molt per mà, eh?
0: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
2: Sí.
0: Josep, els esclops, ara ens ho explicaves, són unes sabates que a començament del segle XX doncs utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops, si és que queda algú?
2: Avui dia... ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbart d'ensaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires... Que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i molts demanen, i molts per decorar, molts al final acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades quedo sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes, vull dir que d'això.
1: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
2: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però esclar, això ens hem de remuntar temps, anys enrere, molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem, i les sabates d'espart o cànem amb l'aigua es feien malbé de seguida. Després, qui portava els cops? Portava els cops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes palleries, doncs tota aquesta gent portava els cops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb els cops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls també anaven amb els cops. No perquè no es mullessin els peus perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949, que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51 l'ofici va desaparèixer. Però fins aquell temps la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim.
0: Ja. Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que en fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara en fas, no fa una mica de ràbia?
2: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els hi dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no, catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, a Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
1: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops? O què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
2: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar, i jo si puc ho ajudaré, però que sàpiga que amb això no farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt i jo, si algú vol que hi ensenyi, n'hi ensenyaré, però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
0: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
2: Sí. Aviam.
0: Doncs vinga, queda dit, la teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54, ho ha sentit tothom.
2: Molt bé, molt bé.
0: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà, ha estat un luxe.
2: A més, avui que plou, els esclops...
0: Exacte, els esclops van perfecte.
2: Vull dir que ha sortit tot rodó, això.
0: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
1: Fins la pròxima, Ana.
2: Va, gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu, bona tarda.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
4: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
5: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
4: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
3: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
5: Estan...
6: Ríndete, putita!
5: No!
6: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
7: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
8: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
3: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
5: Di algo. Di algo.
9: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
10: Eso no me lo esperaba.
3: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
11: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
12: Bang, bang, bang.
13: Vamos a salvar el mundo.
2: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

0: L'empresa 2M Engineering, amb seu a Palafolls, reconeguda a la gala dels Premis PIMEC. La gala, que es va celebrar el passat dimecres al Palau Sant Jordi, va premiar l'empresa palafollenca amb el premi a la PIMEC més competitiva en la categoria de microempresa. Manuel García és CEO fundador i explica a Ràdio Palafolls com van decidir presentar la candidatura.
1: No, és bastant exigent perquè has de presentar els teus resultats econòmics dels teus últims anys, els teus projectes d'innovació, la teva política d'igualtat. En el nostre cas ho tenim força bé perquè el 50% de la plantilla són dones i el 50% som home. Llavors això ho teníem, això ens sumava molt de punts. I també el tema d'externalitzar, no? Bueno, de treballar en altres mercats com el nostre cas, el francès. Home, la veritat és que molt, molt contents, sobretot que venim d'una època molt estressant, portem molts projectes i, bueno, potser en alguns moments falta de motivació, no? Perquè una mica del cansanci que portem, doncs això ens dona una empenta, realment.
0: 2M Engineering és una empresa jove creada l'abril del 23 per Montserrat Aró i Manuel García, centrada principalment en serveis d'enginyeria per fabricants de components d'automoció amb repte de futur immediat per internacionalitzar-se en format empresa, principalment a França i Estats Units. La 39a edició dels Premis PIMEC va reunir més de 1.300 persones al Palau Sant Jordi sota el lema «Créixer és futur, fem-ho gran». I Rialles Blanes presenta nova programació de teatre familiar. Aquest diumenge, Rialles Blanes puja al taló del teatre per presentar nova temporada de tardor-hivern. 6 espectacles formaran part d'aquesta primera etapa del curs, que inclourà teatre musical, pallassos, màgia, titelles i teatre còmic. La primera cita serà aquest diumenge, dia 4 d'octubre, amb Antipasti, de la companyia El que me queda teatre. La següent serà el 18 d'octubre, amb el conte tradicional La gallina dels ous d'or, de Zoom Zoom Teatre. Al mes de novembre hi haurà 3 representacions. La primera, Rux, la maledicció del bruixot, amb la Pera Llimonera. Continuaran Canteri, l'espectacle de màgia del Mag Nil. I el diumenge, dia 15 de novembre, tancarà el mes Italiano Gran Hotel, de la companyia Letal. Finalment, al desembre, l'espectacle Neu de Nadal, ideal per la proximitat de les festes nadalenques, amb la companyia Cali Teatre. Les representacions es faran els diumenges a 5:45 de la tarda al Teatre de Blanes, i les entrades es poden comprar anticipades al web teatredelacostabravasud.cat o, sempre que en quedin, el mateix dia de la representació, a la guixeta del Teatre Blanenc. De moment és tot. Nosaltres ampliem informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: l'Arxiu de Malgrat de Mar organitza visites guiades per conèixer les escultures del poble. La proposta, titulada Un passeig entre les escultures, es farà en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Una visita que anirà a càrrec de l'artista i escultor Jordi Coll, autor de diverses escultures de Malgrat, i de l'historiador de l'art Joan Pinya, tal i com explica l'arxiver municipal Albert Díez.
1: Es tracta de retre homenatge a, no només als personatges que apareixen en aquestes escultures o a entitats a les quals s'ha volgut fer aquest tipus d'obra d'art, sinó també en aquest artista, no? en Jordi Coll. En Jordi és una persona que durant molts anys, de fet, segueix exercint com a professor d'art en el Batxillerat Artístic de l'Escola Padrona de Malgrat, i té una trajectòria heretada del seu pare que retrobem realment interessant i que a l'espai urbà d'aquí de Malgrat doncs és molt visible. Llavors hem decidit d'alguna manera apropar totes aquestes obres d'art a la població i poder-les explicar.
0: El recorregut permetrà conèixer un total de 8 escultures i monuments dedicats a figures i elements vinculats al municipi com Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Zenòbia Camproví, Marià Cubí, el Caporal Fradera, la Sardana, la Germana Campos i el monument a la memòria del Parc de Francesc Macià. La ruta començarà davant de l'arxiu a 11:15 del matí i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Les persones interessades a participar-hi, això sí, hauran de fer una inscripció prèvia. L'activitat vol posar en valor el patrimoni i escultor de Malgrat de Mar i donar a conèixer alguna de les obres que formen part de l'espai públic del municipi. I més de 3.300 triatletes participaran diumenge a l'Ironman Calella Barcelona. La competició se celebrarà aquest diumenge 4 d'octubre al municipi calellenc. Els participants hauran de completar 3,8 quilòmetres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató de 42,2 quilòmetres per arribar a la meta al passeig marítim de la població. La prova tindrà també una important repercussió en la mobilitat de la comarca. La principal afectació serà el tall de la Nacional 2 entre Calella i Montgat, aproximadament entre 6:45 del matí i 6:45 de la tarda, pel pas dels ciclistes. També hi haurà restriccions en diferents municipis i afectacions en diverses línies d'autobús. L'Ironman té una destacada dimensió internacional, prop del 28% dels participants són britànics, mentre que els espanyols representen gairebé el 10% i els francesos poc més del 7%. La prova també té un impacte turístic i econòmic important per la població de Calella i el conjunt de la comarca, amb milers d'esportistes, familiars i acompanyants que es desplacen a la comarca durant aquests dies. De moment és tot. Actualitzem informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: Un jurat selecte decidirà els guanyadors del 6è concurs de ratafia de Palafolls. Un any més, Glop de Bosc ha organitzat una nova edició de l'aplec de la ratafia de la Baixa Tordera, que enguany arriba a la seva 6ª edició. Una de les activitats que es durà a terme durant l'acte és el tradicional concurs de ratafia. És per això que l'organització ha publicat ja les bases de la competició per tothom qui estigui interessat en participar a les seves xarxes socials. El procés de creació d'aquest licor és llarg. Normalment es comença al juny i al cap de 40 dies ja està llest. Tot i això, s'ha de deixar reposar uns quants dies abans de poder-lo consumir. Tal i com indica Oriol Grèvol, enguany les bases són similars a les altres edicions.
1: El procés d'elaboració de ratafia comença al maig, juny, més o menys, quan algunes flors comencen a florir, ja podries anar agafant algunes d'aquestes flors i anar-les assecant, algunes plantes en concret, i al juny, pels vols de Sant Joan, és quan s'agafen les nous verdes, quan estan verdes de les nogueres, i aleshores es comença a elaborar. És un procés molt creatiu, on cadascú posa les herbes que vol, les flors, si vols que quedi més dolça també hi pots posar fruites, altres coses, o mel, fins i tot, i a partir d'aquí cadascú també pot moderar la graduació que vulgui tenir, i llavors es deixa 40 dies a sol i serena, que seria bàsicament a fora on ni toqui el sol i toqui la pluja no, però que toqui l'ombra i el que sigui, i aleshores al cap de 40 dies més o menys aquesta ratafia, aquest producte es pot filtrar i al cap d'un temps ja es pot consumir.
0: Pot participar qualsevol persona que sigui major d'edat. Per participar cal lliurar un mínim de 0,5 litres de mostra. Cal indicar en un sobre tancat els noms i cognoms dels participants amb altres dades de contacte i s'haurà de donar signat un document sobre seguretat alimentària. Pel que fa als criteris guanyadors, Grèvol detalla que es tindran en compte elements relacionats amb l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia. Quan el jurat d'aquest any, el veredicte el farà un jurat selecte format per especialistes vinculats al món de la ratafia. Tot i això, la ciutadania també podrà triar les seves ratafies preferides.
2: Sí, doncs aquest any tindrem un jurat que serà un jurat seleccionat d'especialistes, de persones vinculades a la ratafia i al món de la cultura popular, que serà format per 4 persones i deliberaran totes les ratafies el mateix dia de la plec, que és el 21 de novembre, i les tastaran totes, i llavors d'aquí sortiran 3 guanyadors, que serà el Glop d'Or, el Glop de Plata i el Glop de Bronze, com sempre, i enguany també incorporeu la figura del Glop Palafollenc en cas que no hi hagi un guanyador local, diguéssim. Llavors tindríem un premi específicament per la millor ratafia de Palafolls.
0: El concurs va destinat a tothom qui faci ratafia i els participants poden presentar tants licors com vulguin, en grup o de forma individual. Tothom interessat en participar ha d'entregar la seva ratafia al local número 7 de l'Avinguda Costa Brava sense cap tipus d'element identificatiu del participant o dels participants. Els licors es podran presentar els divendres 23 d'octubre, el 13 de novembre, de 18 a 20 hores i el dissabte, dia 7 de novembre, de 10 a 1 del migdia. Pel que fa a les dates, el concurs es durà a terme el pròxim 21 de novembre dins la 6ª edició de l'Aplec de la Ratafia. Pel que fa a l'Aplec, l'entitat pròximament donarà a conèixer el programa d'actes. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

L'entitat Glob de Bosc, organitzadors de la 6a edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, ha publicat les bases per participar en el tradicional concurs de ratafia. La competició està oberta a qualsevol persona major d'edat que podrà presentar de manera individual o en grups tantes mostres de mig litre com vulguin al local 7 de l'Avinguda de Costa Brava. Els lliuraments dels licors es podran realitzar els divendres 23 d'octubre i 13 de novembre de 6 a 8 del vespre, així com el dissabte 7 de novembre entre les 10 i la 1 del migdia. Un jurat selecte d'especialistes avaluarà criteris com l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia, tot i que la ciutadania també podrà triar les seves opcions preferides. El veredicte i la celebració del concurs tindrà lloc el pròxim 21 de novembre en el marc de la programació general de l'Aplec. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

0: internacionalització cap a mercats com França i els Estats Units. L'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar ha organitzat la ruta guiada Un País, un paisatge entre escultures en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. L'activitat tindrà lloc entre el 9 i l'11 d'octubre amb un recorregut de 2 hores que començarà a 11:15 del matí davant de l'arxiu i requerirà inscripció prèvia. La visita anirà a càrrec de l'escultor Jordi Coll i de l'historiador de l'art Joan Pinya, que acompanyaran els assistents per conèixer un total de 8 escultures i monuments locals. L'objectiu principal d'aquesta proposta cultural és posar en valor el patrimoni escultòric del municipi i donar a conèixer monuments dedicats a figures com Sant Nicolau, Joaquim Ruïra o Zenòbia Camproví. I de Malgrat cap a Blanes, perquè l'entitat Rialles obrirà aquest diumenge la nova temporada de teatre familiar de tardor-hivern amb una oferta de 6 espectacles variats al Teatre de Blanes. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb l'obra Antipasti de la companyia El que m'ha quedat de teatre, seguida del 18 d'octubre per l'adaptació del conte La gallina dels ous d'or. La cartellera tindrà continuïtat durant els mesos de novembre i desembre amb propostes de teatre musical, pallassos, màgia, titelles i l'espectacle Neu de Nadal. Les representacions es faran els diumenges a 6:15 de la tarda i les entrades es poden adquirir ja mateix anticipades a través del web www.teatredelacostabravasud.cat o a la mateixa guixeta el dia de l'espectacle. I a Calella, més de 3.300 triatletes participaran aquest diumenge 4 d'octubre en una nova edició de la competició Ironman Calella Barcelona. Els esportistes hauran de completar un recorregut exigent de 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató final de 42,2 quilòmetres fins al passeig marítim calellenc. La prova compta amb un 28% de participants britànics, un 10% espanyols i un 7% de francesos, generant un fort impacte econòmic i turístic a la comarca. La celebració de la cursa provocarà també afectacions destacades a la mobilitat, incloent-hi el tall complet de la carretera Nacional 2 entre Calella i Montgat des de 6:45 del matí fins a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, matí de divendres amb el cel molt ennuvolat a la meitat sud de la comarca i amb núvols més prims al Maresme Nord. Durant el matí no es descarta alguna gotellada, poca cosa, més probable al Maresme Sud. Vents entre fluixos i lleugerament moderats, força de 2 a 4 de component nord i nord-est. Mar en estat de maró, amb mar de fons i les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 15 als 21 graus. Comencem, doncs, amb les notícies de l'informatiu d'aquest 2 d'octubre. Un jurat selecte decidirà els guanyadors del 6è concurs de ratafia. Un any més, Glob de Bosc ha organitzat una nova edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, que enguany arriba a la seva 6ª edició. Una de les activitats que es durà a terme durant l'acte és el tradicional concurs de ratafia. És per això que l'organització ha publicat ja les bases de la competició per tothom qui estigui interessat a participar a les seves xarxes socials. El procés de creació d'aquest licor, de fet, és llarg. Normalment es comença al juny i al cap de 40 dies ja està llest. Tot i això, s'ha de deixar reposar uns quants dies abans de poder-lo consumir, tal com indica Oriol Grèvol, que és un dels components de Glob de Bosc.
1: El procés d'elaboració de ratafia comença al maig, juny, més o menys quan algunes flors comencen a florir, ja podries anar agafant algunes d'aquestes flors i anar-les assecant, algunes plantes en concret, i al juny per als vols de Sant Joan és quan s'agafen les nous verdes, quan estan verdes de les nogueres, i aleshores es comença a elaborar. És un procés molt creatiu on cadascú posa les herbes que vol, les flors, si vols que quedi més dolça també li pots posar fruites, altres coses, o mel fins i tot, i a partir d'aquí cadascú també pot moderar la graduació que vulgui tenir i llavors es deixa 40 dies de sol i serena, que seria bàsicament a fora on ni toqui el sol i toqui la pluja no, però ni toqui l'ombra i el que sigui, i aleshores al cap de 40 dies més o menys aquesta ratafia, aquest producte es pot filtrar i al cap d'un temps ja es pot consumir.
0: Enguany les bases són similars a les d'altres edicions. Pot participar qualsevol persona que sigui major

0: major d'edat per participar. De fet, només cal lliurar un mínim de 0,5 litres de mostra. Cal indicar, això sí, en un sobre tancat els noms i cognoms dels participants amb altres dades de contacte, i s'haurà de donar signat un document sobre seguretat alimentària. Pel que fa als criteris dels guanyadors, Grèvol detalla que es tindran en compte elements relacionats amb l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia, quan el jurat d'aquest any, el veredicte, el farà un jurat selecte format per especialistes vinculats al món de la ratafia. Tot i això, la ciutadania també podrà triar les seves ratafies preferides.
1: Sí, doncs aquest any tindrem un jurat que serà un jurat seleccionat d'especialistes, de persones vinculades a la ratafia i al món de la cultura popular, que estarà format per 4 persones i deliberaran totes les ratafies el mateix dia de la ple, que és el 21 de novembre, i les tastaran totes, i llavors d'aquí sortiran 3 guanyadors, que serà el glob d'or, el glob de plata i el glob de bronze, com sempre, i enguany també incorporeu la figura del glob palafollenc en cas que no hi hagi un guanyador local, diguéssim. Llavors tindríem un premi específicament per la millor ratafia de Palafolls.
0: Escoltàvem de nou Oriol Grèvol. El concurs va destinat a tothom qui faci ratafia i els participants poden presentar tants licors com vulguin en grup o de forma individual. Tothom interessat en participar ha d'entregar la seva ratafia al local número 7 de l'Avinguda Costa Brava sense cap tipus d'element identificatiu del participant o dels participants. Els licors es poden presentar els divendres 23 d'octubre i 13 de novembre de 6 de la tarda a 8 del vespre i el dissabte 7 de novembre de 10 del matí a 1 del migdia. Pel que fa a les dates, el concurs es durà a terme el 21 de novembre dins la 6ª edició de l'Aplec de la Ratafia, que es celebrarà a Palafolls. Pel que fa a l'Aplec, l'entitat pròximament donarà a conèixer el programa d'actes. I parlem d'economia. L'empresa 2M Engineering, amb seu a Palafolls, reconeguda a la gala dels Premis PIMEC. La gala, que es va celebrar el passat dimecres al Palau Sant Jordi, va premiar l'empresa palafollenca amb el premi a la PIME més competitiva en la categoria de microempresa. Manuel García és CEO fundador i explica a Ràdio Palafolls com van decidir presentar candidatura.
2: És bastant exigent perquè has de presentar els teus resultats econòmics dels 3 últims anys, els teus projectes d'innovació, la teva política d'igualtat. En el nostre cas ho tenim força bé perquè el 50% de la plantilla són dones i el 50% som homes. Llavors això ho teníem, això ens sumava molt de punts. I també el tema d'externalitzar, no? Bueno, de treballar en altres mercats, com el nostre cas, el francès. Home, la veritat és que molt, molt contents, sobretot que venim d'una època molt estressant, portem molts projectes i, bueno, potser en alguns moments falta de motivació, no?, perquè una mica del cansanci que portem, doncs això ens dona una empenta, realment.
0: 2M Engineering és una empresa jove creada a l'abril del 23 per Montserrat Aro i Manuel García, centrada principalment en serveis d'enginyeria per fabricants de components d'automoció, amb repte de futur d'internacionalitzar-se a l'empresa, principalment a França i a Estats Units. La 39ª edició dels Premis PIMEC va reunir més de 1.300 persones al Palau Sant Jordi sota el lema «Créixer és futur, fem-ho gran». Canviem de municipi, anem cap a Malgrat de Mar. L'arxiu del municipi ja ho té tot a punt per organitzar visites guiades per conèixer les escultures del poble. La proposta, titulada Un passeig entre les escultures, es farà en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Una visita que anirà a càrrec de l'artista i escultor Jordi Coll, autor de diverses escultures de Malgrat, i de l'historiador de l'art Joan Pinya, tal i com explica l'arxiver municipal Albert Díaz.
3: Es tracta de retre homenatge a no només als personatges que apareixen en aquestes escultures o a entitats a les quals s'ha volgut fer aquest tipus d'obra d'art, sinó també en aquest artista, no? en Jordi Coll. En Jordi és una persona que durant molts anys, de fet, segueix exercint com a professor d'art en el Batxillerat Artístic de l'Escola Padrona de Malgrat, i té una trajectòria heretada del seu pare que retrobem realment interessant i que a l'espai urbà d'aquí de Malgrat, doncs és molt visible. Llavors hem decidit d'alguna manera apropar totes aquestes obres d'art a la població i poder-les explicar.
0: El recorregut permetrà conèixer un total de 8 escultures i monuments dedicats a figures i elements vinculats al municipi com Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Zenòbia Camproví, Marià Cubí, el Caporal Fredera, la Sardana, la Germana Campos i el monument a la memòria del Parc Francesc Macià. La ruta començarà davant de l'Arxiu Municipal a 11:15 del matí i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Les persones interessades a participar hauran de fer, això sí, una inscripció prèvia. L'activitat vol posar en valor el patrimoni escultòric de Malgrat i donar a conèixer alguna de les obres que formen part de l'espai públic del municipi. De Malgrat fins a Blanes, perquè Rialles presenta nova programació de teatre familiar aquest cap de setmana. De fet, serà aquest diumenge. Rialles Blanes puja al taló del teatre per presentar nova temporada tardor-hivern. 6 espectacles formaran part d'aquesta primera etapa del curs que inclourà teatre musical, pallassos, màgia, titelles i teatre còmic. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb Antipasti, de la companyia El que me queda teatre. La següent serà el 18 d'octubre, amb el conte tradicional La gallina dels ous d'or, de Zum Zum Teatre. El mes de novembre hi haurà 3 representacions. La primera, Rux, de La maledicció del bruixot, amb La pera llimonera. Continuarà Encanteri, l'espectacle de màgia del Mac Nil. I el diumenge, dia 15 de novembre, tancarà el mes Italiano Gran Hotel, de la companyia Latal. Finalment, al desembre, l'espectacle Neus de Nadal, ideal per la proximitat de les festes nadalenques amb la companyia Cali Teatre. Les representacions es faran els diumenges a 6:15 de la tarda al Teatre de Blanes i les entrades es poden comprar anticipades al web www.teatredelacostabravassud.cat o, sempre que en quedin, el mateix dia de la representació a la guixeta del Teatre Blanenc. I seguint la nostra ruta per als propers de proximitat, el que farem ara és consultar Calella. Més de 3.300 triatletes participaran diumenge a l'Ironman Calella Barcelona. La competició se celebrarà aquest diumenge 4 d'octubre al municipi calellenc. Els participants hauran de completar 3,8 quilòmetres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató de 42,2 quilòmetres per arribar a la meta al passeig marítim de la població. La prova tindrà també una important repercussió en la mobilitat de la comarca. La principal afectació serà el tall de la Nacional 2 entre Calella i Montgat, aproximadament entre 6:45 del matí i 6:45 de la tarda, pel pas dels ciclistes. També hi haurà restriccions en diferents municipis i afectacions en diverses línies d'autobús. L'Ironman té una destacada dimensió internacional. Prop del 28% dels participants són britànics, mentre que els espanyols representen gairebé el 10% i els francesos poc més del 7%. La prova també té un impacte turístic i econòmic important pel municipi de Calella i el conjunt de la comarca, de fet, amb milers d'esportistes, familiars i acompanyants que es desplacen a la comarca durant aquests dies.

Aquesta sintonia ens indica que és moment de fer un viatge en el temps i repassar de què parlava Ràdio Palafolls tal dia com avui, però d'altres anys. Per començar, anem un any enrere, al 2025. Destacàvem que la Fundació Molí d'en Puigverd donava més de 1.500 euros perquè famílies vulnerables puguin participar en les extraescolars de Palafolls. Aquells dies, la Junta de Govern Local de Palafolls va aprovar el conveni de col·laboració entre el consistori, la Fundació Privada, el Molí d'en Puigverd i les AFA de les escoles de Palafolls per la gestió de les activitats extraescolars comunitàries per aquest curs 2025-2026. Aquell curs, la Fundació donava a les AFA aproximadament uns 1.500 euros per tal que les famílies vulnerables poguessin apuntar els seus fills o filles a les extraescolars comunitàries que duien a terme en dues escoles. En aquest sentit, Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, va explicar que estaven molt contents per poder ajudar d'aquesta manera a Palafolls, i és que era un orgull haver trobat un projecte en el qual podien col·laborar i, en aquell cas, encara més si ajudaven a les famílies vulnerables del municipi. I el 2021, Ràdio Palafolls destacava, doncs, crònica esportiva. L'Amater empatava a casa i ja era segon a la Lliga. Bon inici de temporada aquell any pel primer equip del futbol palafollenc. L'Amater del Club Deportivo Palafolls havia encetat la Lliga de quarta catalana amb dues victòries i un empat, aquest últim, aquell migdia, al Palestàdium Lluís Moner. Els palafollencs s'enfrontaven al Vilobí Futbol Club, equip contra el qual van aconseguir empatar a 3 després d'una primera part amb domini dels visitants i arribar al descans amb un 0-2 desfavorable al marcador. La represa, 3 gols de Delgado, García i Gelmà, van aconseguir remuntar el resultat i posar el Palafolls per davant, però just a l'últim minut el Vilobí va aconseguir marcar el gol de l'empat definitiu. Amb aquest resultat, l'amateur palafollenc era segon a la Lliga amb 7 punts, els mateixos que tenia el Tossa Unió Esportiva, líder llavors de la competició. I 10 anys enrere, el 2016, destacàvem que el nostre municipi començava la redacció d'un nou pla de joventut. L'àrea de joventut de l'Ajuntament de Palafolls havia engegat el procés de redacció d'un nou pla de joventut que coordinés i donés sentit a les polítiques programades des del consistori cap a aquest col·lectiu. De fet, es considerava una eina indispensable a la gestió de les polítiques integrals que es projectaven des de l'Ajuntament, no només des de l'àrea específica de joventut, sinó des de totes les àrees que treballaven en aquest col·lectiu, ja que es considerava un treball transversal on hi prenien part diferents regidories, com per exemple la d'Esports, Cultura, Festes, Promoció Econòmica, entre d'altres. L'actual plantejament caducava aquell 2016 i el nou document havia de continuar amb la feina feta fins ara entre els anys 2017 i el 2020. El nou document, que tot just es començava a redactar aquell 2016, havia de servir per planificar i estructurar les polítiques i seguir les accions a dur a terme en polítiques juvenils. Repassada, doncs, l'hemeroteca, què tal si ara parlem en clau cultural?

0: De fet, estem expectants, i amb l'agenda oberta per apuntar el que ens pugui apuntar l'Albert Queiruga, presentador del programa Palafolls en xarxa, sobre la proposta cultural per aquest pròxim cap de setmana. Què ens expliques, Albert?
1: Hola, Jordi. Avui mateix acaba el cicle Clàssica a Sant Genís, aquest cicle de tres concerts organitzat per la FUT, la parròquia de Sant Genís, i l'Aula de Música Contrapunt, de Malgrat de Mar. I aquest tercer i últim concert serà un homenatge a Pau Casals, a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. El concert d'aquest vespre serà a les 9 i té un preu, com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert a la mateixa església.
0: Gràcies, Albert. Doncs, últim concert d'aquest primer cicle de música clàssica a l'església de Sant Genís, aquest mateix vespre.

0: I abans de repassar els principals titulars de la jornada que us hem explicat en aquest informatiu de Ràdio Palafolls, toca mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquest pròxim dissabte i diumenge. En té tota la informació el nostre company meteoròleg del Consell Comarcal, Quim Serra, bon dia.
1: Seguim pendents aquest migdia de l'evolució d'una situació meteorològica que està portant molts núvols aquí a la comarca, de moment sense precipitacions. Sí que és veritat que aquesta tarda es podria animar una mica, tampoc no massa, podríem tenir algun petit ruixat, començant pel sud i acabant cap a la zona central, tocant el Maresme Nord, però en general poca cosa i res a veure amb les precipitacions importants que s'estan registrant cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre i en alguns punts del sud de les comarques de Tarragona. Per tant, de moment, precipitacions poc importants. Ara bé, de cara a aquest cap de setmana, sembla que la inestabilitat s'aproxima i que, per tant, sí que podríem acabar tenint alguns xàfecs més intensos, començant per demà dissabte, durant el matí, sembla que hi hauria una treva cap a la tarda, però altre cop arrencant durant la nit de demà passat, i les precipitacions més importants s'esperen la matinada del diumenge, quan podria descarregar amb molta intensitat aiguats importants i una situació, per tant, que ens ha de tornar a portar molta precaució a conseqüència d'aquestes precipitacions previstes. Una situació que s'allargaria ben bé fins de forma irregular, de forma discontinua, però que s'allargaria fins més o menys al mig matí del dilluns. Les temperatures, en conseqüència, s'han de mantenir sense grans canvis, amb uns valors més normalitzats aquest cap de setmana, si els comparem amb els del cap de setmana passat, i a més, amb vent que s'ha de mantenir, com fins ara, més aviat fluix, avui encara lleugerament moderat del nord-est, però demà i demà passat serà fluix de llevant, de mar cap a terra. Una situació marítima que estarà dominada per la maror, mar de fons al llarg de tot el cap de setmana aquí a la costa de la comarca.
0: Gràcies, Quim. Ho tindrem ben present. Repassem titulars.

0: Anem acabant l'informatiu d'avui. Abans, però, repassem les informacions més destacades que us hem explicat. Publicades les bases de la 6a edició del concurs de ratafia de la Baixa Tordera. L'entitat Glop de Bosc, organitzadors d'aquesta 6a edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, ja ha publicat les bases a les seves xarxes socials. La competició està oberta a qualsevol persona major d'edat que podrà presentar de manera individual o en grup tantes mostres de mig litre com vulguin al local 7 de l'Avinguda Costa Brava. Un aplec que ja té data el pròxim 21 de novembre en el marc de l'aplec de la Ratafia i la Baixa Tordera. Avui us hem explicat també que l'empresa palafollenca 2M Engineering ha estat guardonada amb per la PIME més competitiva en la categoria de microempresa durant la 39a gala dels Premis PIMEX celebrada al Palau Sant Jordi el passat dimecres. La companyia, fundada a l'abril del 2023 per Montserrat Aro i Manuel García, ofereix serveis d'enginyeria especialitzats per fabricants de components d'automoció. De Malgrat de Mar, us hem explicat que l'Arxiu Municipal organitza la ruta guiada Un passeig entre les escultures en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. L'activitat tindrà lloc entre el 9 i l'11 d'octubre amb un recorregut de 2 hores que començarà a 11:15 del matí davant de l'arxiu i requerirà d'inscripció prèvia. La visita anirà a càrrec de l'escultor Jordi Coll i de l'historiador de l'art Joan Pinya. L'entitat Rialles de Blanes obrirà aquest diumenge la nova temporada de teatre familiar de tardor-hivern amb una oferta de 6 espectacles variats al teatre. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb l'obra Antipasti de la companyia El que me queda de teatre. Les entrades ja són disponibles anticipades a través de www.teatredelacostabrava.sud o a la mateixa guixeta en cas que en quedin el dia de l'espectacle. I en l'apartat d'esports hem parlat dels més de 3.300 triatletes participants aquest diumenge 4 d'octubre en una nova edició de la competició Ironman Calella Barcelona. Els esportistes hauran de completar un recorregut exigent de 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató final de 42,2 quilòmetres fins al passeig marítim calellec. I fins aquí l'informatiu migdia. Nosaltres ho deixem aquí. Ens hi tornarem a posar dilluns. Passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
9: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'ex-legionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
10: You can't take my youth away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
1: Senzillament som així i ens agrada.
11: I love it!
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.

0: 24 hores amb tu.
1: Una amistat con Dios.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui a llocs peculiars del món anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mèstia, la capital, i fins a l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa, un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear fa aproximadament 8 anys la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roure va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme perquè no faci gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui accedir-hi, però sense fer soroll. Espais de silenci que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. Que és això el que li interessava al poble, a l'Ajuntament, volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent que li agradi caminar.
1: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li hem demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algun malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del pou, de les fonts i inclús del rec, que passava per dins del poble, doncs quan anaves a l'aigua a les Creus és que tenia algú malalt, algun maniàtic que volia veure aigua molt bona, anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran, doncs hi anava molt bé.
1: De fonts n'hi ha unes quantes més. Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer. I també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers de segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir. I el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que m'estan deien platanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la platana que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà, amb els 5 dits que puja amunt, i té uns 6 metres de soca. És un arbre monumental. És un lloc, una caminada, que des de fa més de 120 o 130 anys la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, un quart d'hora i arribes des del poble.
1: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés i passa el Gerra que va de Maçanet a la Vajol i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
2: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de serp, que hi ha pedra de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que estigués en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn, i precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè, diríem, el propietari del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I se les trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús moren de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord, tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric Castell de Cabrera, custodi de la vall.
2: El Castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que suposo devien ser isards o moflons, i després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys. La família, que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Eren gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada, i van tenir aquest castell fins al 1500 o principis del 1600, que els van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
2: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, al cim de Maçanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
2: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats a l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavé que hi havia un pam d'herba i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que hi pujaven a l'estiu s'ho cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al Roc del Comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar-les. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta ermita del Fau, que domina Maçanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal maçanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
0: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I mira, retrobarem el Lluçanès i el que farem és que des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que des del Pens ens durà a pujar al Puig Cornador, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar al Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar 6 fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la Forja, les escultures de Forja, aquest certamen cada dos anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la cobla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla,
3: sí,
1: que pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena, al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins anar a sortir al capdamunt del Puig Cornador, 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854 com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església que diu, literal, "La por de la pesta me ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la Serra de Santa Margarida fins al Collet de la Vaga i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Un racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS fins a sortir en una pista, i en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca, i el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i per l'Obaga seguim fins que la pista mor i es converteix en sender embardissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros embardissat costa una mica, eh? Ens hem de prendre amb calma, eh? És de mala petja. Grau de dificultat.
3: Doncs jo hi posaria un 1 i mig sobre 5.
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puigcornadó, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar, no feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, en el tram final, m'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim tot seguit a Svaneti.
4: Vam arribar a Mèstia. Mèstia és la capital de la regió d'Svanètia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens en territori perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir i ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mèstia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tot unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis, i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren en torres quadrades, totes idèntiques, d'aquesta zona d'Svanètia, és el símbol, és la torre aquesta. Totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva. Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi. Vam començar el dia plovent, però una passada. Vam tenir que esperar, retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4-5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred, i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. El segon dia vam saltar al poble d'Adishi. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants. Vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que eren cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim, que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada, quan nosaltres aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adishi a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, amb la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país, i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores. Les pujades, déu-n'hi-do, jo penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici. I també vam anar a parar a una altra casa, també ens van fer el menjar allà, el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ousguli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, realment és que és fantàstic. Ousguli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic, i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses, a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI... Allà vam visitar una torre per dins i vam veure doncs, com en el pis a baix vivien els animals, com en el primer pis vivien les persones i una mica doncs, els objectes casolans. Això és bastant semblant a el que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales... D'aquí d'Ousguli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada déu-n'hi-do, perquè és com tot el trekking, no? Era començar el camí i començar pujant. I quan vam arribar a dalt va ser impressionant. Teníem tota una carena del Caucas amb tres de les principals muntanyes davant nostra i érem impressionants. Els tres pics que vam veure eren Skhara, un altre era Ushba i l'altra era Tetnuldi. Eren tres muntanyes de més de 5.000 metres, totalment nevades, amb unes parets molt inclinades, molt escarpades. Realment allò era muntanya amb unes dificultats impressionants. Ushba era una mica semblant al Pedraforca nostre, perquè tenia com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia. Vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només que amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. La zona del Caucas, a mi em va robar el cor, mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars, i per mi la foto seria una vall plena de torres amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge, i després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, s'ensenya molt com és aquell país, i evidentment és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

0: Doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. I ja sabeu, ens podeu escoltar a martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.
1: Èxits un rere l'altre.

0: Ràdio Palafolls.
1: Ajuntament de Palafolls.
2: Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
2: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
3: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
4: Visita el portal
3: radiopalafolls.cat i sigues un més a Ràdio Palafolls.
5: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
1: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
5: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ull de Ràdio. Ivano i Sergi Ivanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de l'Això en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres protagonitzada pel David Harbour de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parle, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat, és original en el sentit de la paraula original, doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes, la recomano per qui la vulgui veure, no és gaire llarga, té capítols duren relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara
1: bé.
0: La Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això, bé. Sí.
1: Pues...
3: Sí, ara a l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però
1: jo
3: no passa res.
1: Jo te la puc arribar a comprar fins que marxe Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient de que els capítols ja no són
3: la
1: mateix,
3: temporada
1: eh?
3: Després de que marxe l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'ha agradat.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'ha agradat a mi. Robert California és el de l'actor de...

0: que ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Joey i Rachel, a veure qui se li va acudir allò.
2: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
2: Sí. Sí, de,
1: no
2: a més
1: puc
2: des
1: estar
2: del principi,
1: gens
2: jo,
1: d'acord.
2: La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
2: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu, però
2: Joey i Rachel,
1: Joey i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
2: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius: és que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
2: ja,
1: saps?
2: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. En
1: bueno,
2: tot cas,
1: si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
2: Hombre, va, vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
0: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable.
2: Pues imagina.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí, que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí, com sí. És que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon, doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles, i l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano, i cada dos dies un capítol de Los Homes de Paco. Los Homes de Paco no l'estic seguint, eh?
2: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Homes de Paco.
0: Home, Los Homes de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'infern i així,
2: sí,
0: també és una miqueta
2: cultural.
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la tot això.
2: La desena, perquè
1: la desena és la nova, la del 2021.
2: Ah, bueno, clar. Però allò encara...
0: Això és una altra sèrie.
1: Però com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
0: Mínimment recordava jo d'aquesta extra del...
2: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torne a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
3: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
2: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
0: Estem parlant de quina Guerra Civil estem parlant?
2: Ja no ho sé.
0: Evidentment l'espanyola no.
2: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No fa pinta.
0: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de Guerra Civil, ja us aviso.
2: Ah, sí? Ah,
0: ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, Guerra Civil espanyola o...?
0: No, espanyola.
1: Ah, vale.
2: Sí? Bé, vinga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle a usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
2: Tiramille, Sergi.
0: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un, podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra. Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del
1: sí,
0: Sorogoyen
1: sí.
0: amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado. Jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials
1: sí?
0: espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està super bé.
2: Molt bé.
0: Molt ben doncs... feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons sí. actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta. Veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acords.

0: interpretacions, hobbits que querien amb aquesta sèrie.
1: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
0: Sí, sí.
1: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
2: Molt bé. Gràcies, Sergi.
0: Adéu.
2: Adéu. Doncs continuem repassant en aquest cas The Ark.
3: Hey, sport.
4: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship.
1: Whatever happened, it knocked us off course.
2: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
3: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
4: Interessant, això,
3: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí.
4: I això que tu no ets gaire de ciència ficció,
3: no,
4: eh?
3: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
5: Says here in your record you have anger issues.
6: Stop talking! What just happened?
7: Welcome to Coven Academy.
8: I'm so insecure, I think.
9: Being a witch is about sisterhood.
10: I'm over this teenage dream.
11: You ready to get in some real trouble?
12: As a coven, you can be unstoppable.
13: If I were a vampire, you'd be dead.
14: God! It's brutal out here.
3: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrentar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
4: Home.
3: A veure, les portes de l'internado, pues...
4: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
3: No? És més adolescentoide,
4: sí,
3: crec.
4: Sí.
3: A veure, HBO Max, el sí. que arriba és Kill Jackie.
15: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
16: Well, you knew I wasn't always an art. And what I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
17: Jackie, what is happening?
16: Someone hired the seven demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
17: Fuck off, I didn't sign up for this.
16: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
18: Where is Jackie Bryce?
17: This is fucking insane.
19: You might be right about that.
3: Doncs Jackie Bryce porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'aquest això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
4: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpto.
3: Sí,
4: titular. Punt. Sí. Següent sèrie.
3: Sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
4: Ay.
20: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
21: ¿Archie? Uy, te ves del culo.
20: Puedo oler tu sangre.
21: ¿Qué?
20: Nos tenemos que ir.

0: algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
1: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
0: ¿Qué se te antoja?
2: ¿Y qué?
0: ¿No quieres limón o algo?
3: ¿Y qué? Entre ser adolescent y ser adolescent zombie, creix a... creix mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és morcegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
4: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també era una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu. Era espanyola, sortia la Marina Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i clar, tothom s'ha deixat anar de totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí o has assassinat a no sé qui perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
3: Pues
4: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt pues, entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
3: Vale, perfecte. Doncs a calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
5: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
6: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
7: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
6: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
7: Ni de su humor.
8: ¿Podemos hablar un segundo?
6: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
8: Yo.
6: Stop, eso ha sido un segundo.
7: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
3: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
4: En fin.
3: Així
4: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun, vull dir que és fàcil de mirar.
3: Sí, sí, sí. Vinga, més coses, a Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
9: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
10: ¡Papá! No, pero hay un límite.
9: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
11: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¡No lo entiendes! ¿Cómo puedes?
12: ¿Que no he hecho nada? ¿Te enteras?
9: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
10: Ya lo sé.
13: ¿Papá? ¿Por qué defiendes a un violador?
14: Yo no estaba disfrutando.
10: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
14: No sé qué decir.
9: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
3: El peso de la justícia sentint-se en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientat en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu. Bueno. O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc, no, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però vale. Tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
4: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
3: Sí, això... En fin, bueno, a veure, és Estocolm, saps?
4: Sí, sí.
3: A Netflix, arriba, això sí que fa una vida de mandra.
4: Vinga, va, som-hi.
3: El círculo.
15: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
16: Pásenme otros 2 de nopal sin grasa.
17: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en 2. El antes y el después.
18: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
19: ¿No qué crees? Esperamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
20: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México.
2: ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar.
4: Vale. Vale. Sinopsis Netflix.
3: Sí. Y la segunda de Netflix.
4: Venga,
3: machos de verdad.
8: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
20: ¿Qué haces? Tomas apuntes.
21: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
22: Roberta es el nuevo director de programas.
23: Directora.
22: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad.
24: Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
23: Abramos la relación.
24: ¿Perdona?
23: Tenemos que experimentar.
24: Me encuentro mal. Estoy fatal.
23: ¿Sabes cuánto hace que no...?
24: 5 semanas.
23: 5 meses.
24: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
23: ¡Tú solo tienes bajos! Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
25: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
26: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
23: ¿Es un juguete sexual?
27: ¡Oh! ¿Pero qué es ese ruido?
23: Está llamando a la abuela loca.
3: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
4: Pues bueno, hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
3: Ja. No sé.
4: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
3: S'entén.
4: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
3: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix
4: els personatges... Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco, m'equivoco.
3: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa. O és, la banda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
4: Pues no, però perdona, no és la del...
3: No
4: és la del tren, Va sobre això, mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
3: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
4: venga,
3: dies... Vinga, va.
4: Més.
3: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romanç, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tira de cada tonteria.
4: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de...
3: Ui, ja.
4: A veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
3: Ja,
4: entens?
3: Ja. Que ho entenc. No, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
28: I met a man who managed to grow homunculus.
29: The little people in jars.
30: Excuse me, you sell buckets?
29: Buckets? No.
31: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
29: Are you two an item?
30: No!
32: You can ask them questions about the future.
29: They will always answer with the truth.
32: What are you going to ask them?
3: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit, i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Clar.
4: Perquè ells ho tenen gratis, exacte. Perquè la tele pública no entenc jo.
3: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
4: Correcte.
3: Si voleu saber de què va...
4: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
3: Sí.
4: Sí, ja és, sí. Ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
3: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
1: Hi, I'm Sue, by the way.
2: Hi.
1: That's a really nice dress.
2: Thanks. I made it.
0: Sure did, didn't you?
2: So what do we do?
1: Oh, so this is your first day, like, ever?
2: I was schooled at home. Till today, I mean.
1: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. Police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
2: I used to dream about this.
3: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig, i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública, la Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
4: Sí.
3: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
4: Sí.
3: No?
4: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè sí. Ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
3: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo. Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la unitat central de reds de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i la seva companya Carmen Osés intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
4: Aquesta és dura, sí. Aquesta?
3: Aquesta és dura.
4: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76, que està basada evidentment en la mateixa novel·la de Stephen King.
3: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
4: Un altre spin-off de Yellowstone?
3: Sí.
4: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
3: Sí, mira, en aquest cas, Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls, on combina la seva habilitat de cowboy amb les de Navy SEAL per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tu.
4: Vinga, va, la segona de Fúria.
3: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Anna Torrent.
4: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
3: La veritat és que sí.
4: Era xula, Fúria, eh? Sí. Jo recordo que va tenir... jo crec que va tenir bones crítiques, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. El que passa és que, clar, passa allò de que fa temps, yeah. Ja de la primera temporada.
3: Ja. Yeah. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
4: Vaja,
3: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgiran les xispes...
4: Perdó.
3: Això
4: hauria
3: estat prohibit.
4: Netflix, és
3: clar. Netflix, per favor. Pues que Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgado i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, sí, el Carlos Santos sí, però quan estava amb els Hombres de Paco, no fan això. interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
4: Bueno, però per què, escolta?
3: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo o Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
4: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
3: No sé,
4: vale,
3: és que bueno, jo em sento que sí.
4: Pepa Niort de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot, tampoc pot estar malament,
3: Natalia,
4: no?
3: Natalia Varela.
4: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
3: Sí, no ho sé. A veure,
4: i Rafael confiem... és una figura important.
3: Sí, que no dic que no, Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner, Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
4: Adeu.
3: Fins aquí l'Això va en Sèrie, l'espai de sèries d'Oulia de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Publicades les bases de la 6ª edició del concurs de ratafia de la Baixa Tordera.

L'entitat Glob de Bosc, organitzadors de la 6a edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, ha publicat les bases per participar en el tradicional concurs de ratafia. La competició està oberta a qualsevol persona major d'edat que podrà presentar de manera individual o en grups tantes mostres de mig litre com vulguin al local 7 de l'Avinguda de Costa Brava. Els lliuraments dels licors es podran realitzar els divendres 23 d'octubre i 13 de novembre de 6 a 8 del vespre, així com el dissabte 7 de novembre entre les 10 i la 1 del migdia. Un jurat selecte d'especialistes avaluarà criteris com l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia, tot i que la ciutadania també podrà triar les seves opcions preferides. El veredicte i la celebració del concurs tindrà lloc el pròxim 21 de novembre en el marc de la programació general de l'Aplec. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

0: L'empresa palafollenca 2M Engineering ha estat guardonada com a la primera, més competitiva en la categoria de microempresa durant la 39a gala dels Premis Pimec celebrada al Palau Sant Jordi. La companyia, fundada l'abril del 2023 per Montserrat Haro i Manuel García, ofereix serveis d'enginyeria especialitzats per a fabricants de components d'automoció. El reconeixement es va lliurar en un esdeveniment que va reunir més de 1.300 persones sota el lema «Créixer és futur, fem-ho gran». Després de recollir el guardó, el seu CEO va remarcar que el principal repte de futur de la firma és la seva internacionalització cap a mercats com França i els Estats Units. L'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar ha organitzat la ruta guiada Un País, un paisatge entre escultures en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. L'activitat tindrà lloc entre el 9 i l'11 d'octubre amb un recorregut de 2 hores que començarà a 10:45 del matí davant de l'arxiu i requerirà inscripció prèvia. La visita anirà a càrrec de l'escultor Jordi Coll i de l'historiador de l'art Joan Pinya, que acompanyaran els assistents per conèixer un total de 8 escultures i monuments locals. L'objectiu principal d'aquesta proposta cultural és posar en valor el patrimoni escultòric del municipi i donar a conèixer monuments dedicats a figures com Sant Nicolau, Joaquim Ruïra o Zenòbia Camproví. I de Malgrat cap a Blanes, perquè l'entitat Rialles obrirà aquest diumenge la nova temporada de teatre familiar de tardor-hivern amb una oferta de 6 espectacles variats al Teatre de Blanes. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb l'obra Antipasti de la companyia El que m'ha quedat de teatre, seguida del 18 d'octubre per l'adaptació del conte La gallina dels ous d'or. La cartellera tindrà continuïtat durant els mesos de novembre i desembre amb propostes de teatre musical, pallassos, màgia, titelles i l'espectacle Neu de Nadal. Les representacions es faran els diumenges a 6:15 de la tarda i les entrades es poden adquirir ja mateix anticipades a través del web www.teatredelacostabravasud.cat o a la mateixa guixeta el dia de l'espectacle. I a Calella, més de 3.300 triatletes participaran aquest diumenge 4 d'octubre en una nova edició de la competició Ironman Calella Barcelona. Els esportistes hauran de completar un recorregut exigent de 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató final de 42,2 quilòmetres fins al passeig marítim calellenc. La prova compta amb un 28% de participants britànics, un 10% espanyols i un 7% de francesos, generant un fort impacte econòmic i turístic a la comarca. La celebració de la cursa provocarà també afectacions destacades a la mobilitat, incloent-hi el tall complet de la carretera Nacional 2 entre Calella i Montgat des de 6:45 del matí fins a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, matí de divendres amb el cel molt ennuvolat a la meitat sud de la comarca i amb núvols més prims al Maresme Nord. Durant el matí no es descarta alguna gotellada, poca cosa, més probable al Maresme Sud. Vents entre fluixos i lleugerament moderats, força de 2 a 4 de component nord i nord-est. Mar en estat de maró, amb mar de fons i les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 15 als 21 graus. Comencem, doncs, amb les notícies de l'informatiu d'aquest 2 d'octubre. Un jurat selecte decidirà els guanyadors del 6è concurs de ratafia. Un any més, Glob de Bosc ha organitzat una nova edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, que enguany arriba a la seva 6a edició. Una de les activitats que es durà a terme durant l'acte és el tradicional concurs de ratafia. És per això que l'organització ha publicat ja les bases de la competició per tothom qui estigui interessat a participar a les seves xarxes socials. El procés de creació d'aquest licor, de fet, és llarg. Normalment es comença al juny i al cap de 40 dies ja està llest. Tot i això, s'ha de deixar reposar uns quants dies abans de poder-lo consumir, tal com indica Oriol Grèvol, que és un dels components de Glob de Bosc.
1: El procés d'elaboració de ratafia comença al maig, juny, més o menys quan algunes flors comencen a florir, ja podries anar agafant algunes d'aquestes flors i anar-les assecant, algunes plantes en concret, i al juny, pels vols de Sant Joan, és quan s'agafen les nous verdes, quan estan verdes de les nogueres, i aleshores es comença a elaborar. És un procés molt creatiu, on cadascú posa les herbes que vol, les flors, si vols que quedi més dolça també li pots posar fruites, altres coses, o mel, fins i tot, i a partir d'aquí cadascú també pot moderar la graduació que vulgui tenir, i llavors es deixa 40 dies de sol i serena, que seria bàsicament a fora on ni toqui el sol i toqui la pluja no, però que toqui l'ombra i el que sigui, i aleshores al cap de 40 dies més o menys aquesta ratafia, aquest producte es pot filtrar i al cap d'un temps ja es pot consumir.
0: Enguany les bases són similars a les d'altres edicions. Pot participar qualsevol persona que sigui major d'edat per participar. De fet, només cal lliurar un mínim de 0,5 litres de mostra. Cal indicar, això sí, en un sobre tancat els noms i cognoms dels participants amb altres dades de contacte, i s'haurà de donar signat un document sobre seguretat alimentària. Pel que fa als criteris dels guanyadors, Grèvol detalla que es tindran en compte elements relacionats amb l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia, quan el jurat d'aquest any el veredicte el farà un jurat selecte format per especialistes vinculats al món de la ratafia. Tot i això, la ciutadania també podrà triar les seves ratafies preferides.
2: Sí, doncs aquest any tindrem un jurat que serà un jurat seleccionat d'especialistes, de persones vinculades a la ratafia i al món de la cultura popular, que estarà format per 4 persones i deliberaran totes les ratafies el mateix dia de la ple, que és el 21 de novembre, i les tastaran totes, i llavors d'aquí sortiran 3 guanyadors, que serà el Glob d'Or, el Glob de Plata i el Glob de Bronze, com sempre, i enguany també incorporem la figura del Glob Palafollenc en cas que no hi hagi un guanyador local, diguéssim. Llavors tindríem un premi específicament per la millor ratafia de Palafolls.
0: Escoltàvem de nou Oriol Grèvol. El concurs va destinat a tothom qui faci ratafia i els participants poden presentar tants licors com vulguin en grup o de forma individual. Tothom interessat en participar ha d'entregar la seva ratafia al local número 7 de l'Avinguda Costa Brava sense cap tipus d'element identificatiu del participant o dels participants. Els licors es poden presentar els divendres 23 d'octubre i 13 de novembre de 6 de la tarda a 8 del vespre i el dissabte 7 de novembre de 10 del matí a 1 del migdia. Pel que fa a les dates, el concurs es durà a terme el 21 de novembre dins la 6a edició de l'Aplec de la Ratafia, que es celebrarà a Palafolls. Pel que fa a l'Aplec, l'entitat pròximament donarà a conèixer el programa d'actes. I parlem d'economia. L'empresa 2M Engineering, amb seu a Palafolls, reconeguda a la gala dels Premis PIMEC. La gala, que es va celebrar el passat dimecres al Palau Sant Jordi, va premiar l'empresa palafollenca amb el premi a la PIME més competitiva en la categoria de microempresa. Manuel García és CEO fundador i explica a Ràdio Palafolls com van decidir presentar candidatura.
3: És bastant exigent perquè has de presentar els teus resultats econòmics dels teus últims anys, els teus projectes d'innovació, la teva política d'igualtat. En el nostre cas ho tenim força bé perquè el 50% de la plantilla són dones i el 50% som homes. Llavors això ens sumava molt de punts. I també el tema d'externalitzar, no? Bueno, de treballar en altres mercats, com en el nostre cas el francès. Home, la veritat és que molt, molt contents, sobretot que venim d'una època molt estressant, portem molts projectes i, bueno, potser en alguns moments falta de motivació, no?, perquè una mica del cansanci que portem, doncs això ens dona una empenta, realment.
0: 2M Engineering és una empresa jove creada a l'abril del 23 per Montserrat Aro i Manuel García, centrada principalment en serveis d'enginyeria per fabricants de components d'automoció, amb repte de futur d'internacionalitzar-se a l'empresa, principalment a França i als Estats Units. La 39a edició dels Premis PIMEC va reunir més de 1.300 persones al Palau Sant Jordi sota el lema «Créixer és futur, fem-ho gran». Thank you. Canviem de municipi, anem cap a Malgrat de Mar. L'arxiu del municipi ja ho té tot a punt per organitzar visites guiades per conèixer les escultures del poble. La proposta, titulada Un passeig entre les escultures, es farà en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Una visita que anirà a càrrec de l'artista i escultor Jordi Coll, autor de diverses escultures de Malgrat, i de l'historiador de l'art Joan Pinya, tal i com explica l'arxiver municipal Albert Díez.
4: Es tracta de retre homenatge a, no només als personatges que apareixen en aquestes escultures o a entitats a les quals s'ha volgut fer aquest tipus d'obra d'art, sinó també en aquest artista, no? en Jordi Coll. En Jordi és una persona que durant molts anys de fet segueix exercint com a professor d'art en el Batxillerat Artístic de l'Escola de la Padrona de Malgrat, i té una trajectòria heretada del seu pare que retrobem realment interessant i que a l'espai urbà d'aquí de Malgrat doncs és molt visible. Llavors hem decidit d'alguna manera apropar totes aquestes obres d'art a la població i poder-les explicar.
0: El recorregut permetrà conèixer un total de 8 escultures i monuments dedicats a figures i elements vinculats al municipi com Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Zenòbia Camproví, Marià Cubí, el Caporal Fredera, la Sardana, la Germana Campos i el monument a la memòria del Parc Francesc Macià. La ruta començarà davant de l'arxiu municipal a 11:15 del matí i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Les persones interessades a participar hauran de fer, això sí, una inscripció prèvia. L'activitat vol posar en valor el patrimoni escultòric de Malgrat i donar a conèixer alguna de les obres que formen part de l'espai públic del municipi. De Malgrat fins a Blanes, perquè Rialles presenta nova programació de teatre familiar aquest cap de setmana. De fet, serà aquest diumenge. Rialles Blanes puja al taló del teatre per presentar nova temporada tardor-hivern. 6 espectacles formaran part d'aquesta primera etapa del curs que inclourà teatre musical, pallassos, màgia, titelles i teatre còmic. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb Antipasti, de la companyia El que me queda teatre. La següent serà el 18 d'octubre, amb el conte tradicional La gallina dels ous d'or, de Zum Zum Teatre. El mes de novembre hi haurà 3 representacions. La primera, Rucs, de La maledicció del bruixot, amb La pera llimonera. Continuarà Encanteri, l'espectacle de màgia del Mac Nil. I el diumenge, dia 15 de novembre, tancarà el mes Italiano Gran Hotel, de la companyia Latal. Finalment, al desembre, l'espectacle Neus de Nadal, ideal per la proximitat de les festes nadalenques amb la companyia Cali Teatre. Les representacions es faran els diumenges a 6:15 de la tarda al Teatre de Blanes i les entrades es poden comprar anticipades al web www.teatredelacostabravassut.cat o, sempre que en quedin, el mateix dia de la representació a la guixeta del Teatre Blanenc. I seguint la nostra ruta per als pròxims, per als proprials de proximitat, el que farem ara és consultar Calella. Més de 3.300 triatletes participaran diumenge a l'Ironman Calella Barcelona. La competició se celebrarà aquest diumenge 4 d'octubre al municipi calellenc. Els participants hauran de completar 3,8 quilòmetres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató de 42,2 quilòmetres per arribar a la meta al passeig marítim de la població. La prova tindrà també una important repercussió en la mobilitat de la comarca. La principal afectació serà el tall de la Nacional 2 entre Calella i Montgat, aproximadament entre 6:45 del matí i 6:45 de la tarda, pel pas dels ciclistes. També hi haurà restriccions en diferents municipis i afectacions en diverses línies d'autobús. L'Ironman té una destacada dimensió internacional. Prop del 28% dels participants són britànics, mentre que els espanyols representen gairebé el 10% i els francesos poc més del 7%. La prova també té un impacte turístic i econòmic important pel municipi de Calella i el conjunt de la comarca, de fet, amb milers d'esportistes, familiars i acompanyants que es desplacen a la comarca durant aquests dies.

Aquesta sintonia ens indica que és moment de fer un viatge en el temps i repassar de què parlava Ràdio Palafolls tal dia com avui, però d'altres anys. Per començar, anem un any enrere, al 2025. Destacàvem que la Fundació Molí d'en Puigverd donava més de 1.500 euros perquè famílies vulnerables puguin participar en les extraescolars de Palafolls. Aquells dies, la Junta de Govern Local de Palafolls va aprovar el conveni de col·laboració entre el consistori, la Fundació Privada, el Molí d'en Puigverd i la SAFA de les escoles de Palafolls per la gestió de les activitats extraescolars comunitàries per aquest curs 2025-2026. Aquell curs, la Fundació donava a la SAFA aproximadament uns 1.500 euros per tal que les famílies vulnerables poguessin apuntar els seus fills o filles a les extraescolars comunitàries que duien a terme en dues escoles. En aquest sentit, Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, va explicar que estaven molt contents per poder ajudar d'aquesta manera a Palafolls. I és que era un orgull haver trobat un projecte en el qual podien col·laborar i, en aquell cas, encara més si ajudaven a les famílies vulnerables del municipi. I el 2021, Ràdio Palafolls destacava, doncs, crònica esportiva. L'amateur empatava a casa i ja era segon a la Lliga. Bon inici de temporada aquell any pel primer equip del futbol palafollenc. L'amateur del Club Deportivo Palafolls havia encetat la Lliga de quarta catalana amb dues victòries i un empat, aquest últim, aquell migdia, al Palestàdium Lluís Moner. Els palafollencs s'enfrontaven al Vilobí Futbol Club, equip contra el qual van aconseguir empatar a 3 després d'una primera part amb domini dels visitants i arribar al descans amb un 0-2 desfavorable al marcador. La represa, 3 gols de Delgado, García i Gelmà, van aconseguir remuntar el resultat i posar el Palafolls per davant, però just a l'últim minut el Vilobí va aconseguir marcar el gol de l'empat definitiu. Amb aquest resultat, l'amateur palafollenc era segon a la Lliga amb 7 punts, els mateixos que tenia el Tossa Unió Esportiva, líder llavors de la competició. I 10 anys enrere, el 2016, destacàvem que el nostre municipi començava la redacció d'un nou pla de joventut. L'àrea de joventut de l'Ajuntament de Palafolls havia engegat el procés de redacció d'un nou pla de joventut que coordinés i donés sentit a les polítiques programades des del consistori cap a aquest col·lectiu. De fet, es considerava una eina indispensable a la gestió de les polítiques integrals que es projectaven des de l'Ajuntament, no només des de l'àrea específica de joventut, sinó des de totes les àrees que treballaven en aquest col·lectiu, ja que es considerava un treball transversal on hi prenien part diferents regidories, com per exemple la d'Esports, Cultura, Festes, Promoció Econòmica, entre d'altres. L'actual plantejament caducava aquell 2016 i el nou document havia de continuar amb la feina feta fins ara entre els anys 2017 i el 2020. El nou document, que tot just es començava a redactar aquell 2016, havia de servir per planificar i estructurar les polítiques i seguir les accions a dur a terme en polítiques juvenils. Repassada, doncs, l'hemeroteca, què tal si ara parlem en clau cultural?

0: De fet, estem expectants, i amb l'agenda oberta per apuntar el que ens pugui apuntar l'Albert Queiruga, presentador del programa Palafolls en xarxa, sobre la proposta cultural per aquest pròxim cap de setmana. Què ens expliques, Albert?
1: Hola, Jordi. Avui mateix acaba el cicle clàssica a Sant Genís, aquest cicle de tres concerts organitzat per la PUT, la parròquia de Sant Genís, i l'Aula de Música Contrapunt, de Malgrat de Mar. I aquest tercer i últim concert serà un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. El concert d'aquest vespre serà a les 9 i té un preu, com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Hora de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert a la mateixa església.
0: Gràcies, Albert. Doncs, últim concert d'aquest primer cicle de música clàssica a l'església de Sant Genís, aquest mateix vespre.

0: abans de repassar els principals titulars de la jornada que us hem explicat en aquest informatiu de Ràdio Palafolls, toca mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquest pròxim dissabte i diumenge. En té tota la informació el nostre company meteoròleg del Consell Comarcal, Quim Serra, bon dia.
1: Seguim pendents aquest migdia de l'evolució d'una situació meteorològica que està portant molts núvols aquí a la comarca, de moment sense precipitacions. Sí que és veritat que aquesta tarda es podria animar una mica, tampoc no massa, podríem tenir algun petit ruixat començant pel sud i acabant cap a la zona central tocant el Maresme Nord, però en general poca cosa i res a veure amb les precipitacions importants que s'estan registrant cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre i en alguns punts del sud de les comarques de Tarragona. Per tant, de moment, precipitacions poc importants. Ara bé, de cara a aquest cap de setmana, sembla que la inestabilitat s'aproxima i que, per tant, sí que podríem acabar tenint alguns xàfecs més intensos, començant per demà dissabte. Durant el matí, sembla que hi hauria una treva cap a la tarda, però altre cop arrencant durant la nit de demà passat, i les precipitacions més importants s'esperen la matinada del diumenge, quan podria descarregar amb molta intensitat aiguats importants i una situació, per tant, que ens ha de tornar a portar molta precaució a conseqüència d'aquestes precipitacions previstes. Una situació que s'allargaria ben bé fins de forma irregular, de forma discontínua, però que s'allargaria fins més o menys al mig matí del dilluns. Les temperatures, en conseqüència, s'han de mantenir sense grans canvis, amb uns valors més normalitzats aquest cap de setmana, si els comparem amb els del cap de setmana passat, i a més amb vent que s'ha de mantenir, com fins ara, més aviat fluix. Avui encara lleugerament moderat del nord-est, però demà i demà passat serà fluix de llevant, de mar cap a terra. Una situació marítima que estarà dominada per la maror, mar de fons al llarg de tot el cap de setmana aquí a la costa de la comarca.
0: Gràcies, Quim. Ho tindrem ben present. Repassem titulars.

0: Anem acabant l'informatiu d'avui. Abans, però, repassem les informacions més destacades que us hem explicat, publicades les bases de la 6a edició del concurs de ratafia de la Baixa Tordera. L'entitat Glob de Bosc, organitzadors d'aquesta 6a edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, ja ha publicat les bases a les seves xarxes socials. La competició està oberta a qualsevol persona major d'edat que podrà presentar de manera individual o en grup tantes mostres de mig litre com vulguin al local 7 de l'Avinguda Costa Brava. Un aplec que ja té data el pròxim 21 de novembre en el marc de l'aplec de la Ratafia i la Baixa Tordera. Avui us hem explicat també que l'empresa palafollenca 2M Engineering ha estat guardonada per la PIME més competitiva en la categoria de microempresa durant la 39a gala dels Premis PIMEX celebrada al Palau Sant Jordi el passat dimecres. La companyia, fundada a l'abril del 2023 per Montserrat Aro i Manuel García, ofereix serveis d'enginyeria especialitzats per fabricants de components d'automoció. I de Malgrat de Mar us hem explicat que l'Arxiu Municipal organitza la ruta guiada Un passeig entre les escultures en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. L'activitat tindrà lloc entre el 9 i l'11 d'octubre amb un recorregut de 2 hores que començarà a 11:45 del matí davant de l'arxiu i requerirà d'inscripció prèvia. La visita anirà a càrrec de l'escultor Jordi Coll i de l'historiador de l'art Joan Pinya. L'entitat Rialles de Blanes obrirà aquest diumenge la nova temporada de teatre familiar de tardor-hivern amb una oferta de 6 espectacles variats al teatre. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb l'obra Antipasti de la companyia El que me queda de teatre. Les entrades ja són disponibles anticipades a través de www.teatredelacostabrava.sud o a la mateixa guixeta en cas que en quedin el dia de l'espectacle. I en l'apartat d'esports hem parlat dels més de 3.300 triatletes participants aquest diumenge 4 d'octubre en una nova edició de la competició Ironman Calella Barcelona. Els esportistes hauran de completar un recorregut exigent de 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató final de 42,2 quilòmetres fins al passeig marítim calellec. I fins aquí l'informatiu migdia. Nosaltres ho deixem aquí. Ens hi tornarem a posar dilluns. Passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes al Palafolls en xarxa, a Ràdio Palafolls. Avui és divendres 2 d'octubre i com cada dia, un cop acabats els informatius, arriba l'agenda cultural de la zona. Perquè no us perdeu ni una, eh? Concerts, exposicions, xerrades, actes i tot el que es mou a l'àmbit cultural, a Palafolls i pels voltants. I avui toca parlar de solidaritat. Tenim al programa la visita de Sandra Sauleda, presidenta de la Fundació Espronis, que ens explicarà el sopar solidari que organitza la Fundació. I al segon bloc, on cada divendres, toca la secció d'esports amb l'Uri Parra. I abans, com sempre, xarxa cultural.
3: Xarxa cultural.
2: Comencem a Palafolls, on avui mateix l'església parroquial de Sant Genís, a les 9 del vespre, arriba al tercer i últim concert del cicle Clàssica a Sant Genís, un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Les entrades, recordeu, es poden comprar a l'aula de música Contrapunt, es poden reservar per WhatsApp al 658-854-693, que repetirem, 658-854-693, o es poden aconseguir el mateix dia del concert si queden localitats. Diumenge, a les 10 del matí, a l'Escola Municipal de Música i Dansa, coneixerem els guanyadors i guanyadores del concurs de fotografia de la Festa Major, organitzat per la FIC sota el lema «Captura l'essència de la nostra festa». Mirant cap al cap de setmana següent, el Castell de Palafolls reobre les portes els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després d'any i mig tancat per obres de restauració. Als matins hi haurà les visites guiades amb els arqueòlegs que han dirigit les excavacions i les tardes, dissabte i diumenge, visites teatralitzades. Totes són gratuïtes però cal reservar. I les places de les visites teatralitzades ja s'han exhaurit. Tota la informació a palafolls.cat. Anem fins a Malgrat de Mar, que aquest cap de setmana viu el 52è Aplec de la Sardana, del qual ahir ja ens van explicar tots els detalls dels organitzadors. Dissabte a les 6 de la tarda hi ha la revetlla al Parc de Can Campassol i amb la Cobla Ciutat de Granollers, i diumenge l'aplec comença a les 11 del matí al mateix parc, amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 4 de la tarda, al Parc Francesc Macià, actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat aquesta tardor amb La Gran Pantalla, unes sessions de cinefòrum contra l'edatisme. Properament us informarem de les sessions d'octubre i divendres 9 d'octubre a 9:45 de la nit el Cineclub Garbí projecta Vivir la Tierra al Centre Cultural. Continuem la ruta per Santa Susana, on encara podeu gaudir de l'Oktoberfest, que s'allargarà fins dissabte 10 d'octubre al Torrentó de Can Gelat, amb música en directe, ambient bavarès i gastronomia alemanya. I al cap de setmana, del 10 i 11 d'octubre, el Santa Susana Modular Meeting reunirà aficionats del modelisme ferroviari a escala N. Just abans, divendres 9, arrenca l'Open Heart Festival, que fins al 12 d'octubre omplirà el parc i el castell de Can Ratés de música, tallers, dansa i activitats de benestar, acompanyat de la Fira Salut Arte. Baixem una miqueta fins a Pineda de Mar, que viu la Setmana de la Gent Gran fins diumenge. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneigs de rumicub i domino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratge. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xauvet cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda, i la setmana acabarà amb una ruta de 8 quilòmetres als 3 masos i les dues ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Per als més menuts, avui divendres de 6:15 a 7:15 de la tarda, la Biblioteca Manuel Serra i Moret proposa Juguem, una activitat per descobrir els jocs de taula, a partir de 5 anys i amb els infants acompanyats. Cal inscripció prèvia. I diumenge a les 7 de la tarda, el Centre Cultural i Recreatiu estrena Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, dirigida per Josep Morell, que ahir ens va explicar com ha anat el procés. Es podrà veure també els dies 17, 18, 24 i 25 d'octubre. Girem pàgina fins a Tordera, Demà dissabte, el Parc de la Mollera es transforma en un escenari medieval amb la 5a Fira Medieval de Tordera, de 10 del matí a 10 de la nit. Hi haurà parades d'artesania, espectacles, música, tallers i aquest any botifarrada popular. L'entrada és gratuïta. Diumenge a les 6 de la tarda, el Teatre Clavé Carles Sans, l'Extricicle, presenta Per fi me'n vaig, una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja què farà en Carles quan baixi dels escenaris. L'entrada anticipada costa 20 euros. I el 17 d'octubre, també al Clavé, Pau Roca portarà Les coses excepcionals, a les 8 del vespre. Passem a Blanes, que demà dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament i a la tarda hi haurà havaneres amb rom cremat, música llatina i jazz i un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. I aquell mateix dissabte, al Teatre de Blanes arrenca la programació professional d'aquest segon semestre amb Masoni i el seu nou espectacle Banderes per Daltònics, amb el qual l'artista empordanès torna al pop després de 4 anys de silenci discogràfic. La temporada continuarà fins al 12 de desembre amb Lloll Bertrans,

0: Diumenge, Representant la Llum, l'exposició de l'artista Neil Holiday, d'entrada gratuïta. I diumenge, Calella es converteix en la capital del triatló amb l'Ironman, Calella Barcelona. Més de 3.300 triatletes, més de la meitat debutants en la distància, Ironman afrontaran 3,8 quilòmetres de natació al Mediterrani, 180 de ciclisme i una marató, amb sortida a la platja Gran a les 8 del matí i arribada al Passeig Marítim, un espectacle esportiu que val la pena viure en directe. Fa dècades que Espronis acompanya a la Selva i l'Alt Maresme amb serveis que van des de la infància fins la vida adulta, llars, residència, centre de dia, inserció laboral. Cada any per aquestes dates la Fundació reuneix empreses, entitats i amics en el sopar solidari i premis Espronis. Una cita per recaptar suport i reconèixer qui ajuda a fer-ho possible. I d'aquest sopar i de la feina de la Fundació parlem avui amb la seva presidenta, Sandra Sauleda. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Albert.
0: Abans de res, per centrar-nos al tema, quan i on se celebra aquest any el sopar?
1: Doncs mira, aquest sopar se celebra el dia 29 d'octubre i el celebrem un any més a l'Atzavara, a Santa Susana, que ens acullen i ens permet fer un sopar esplèndid en un lloc esplèndid.
0: És un sopar que ja porteu uns quants anys, eh?
1: Sí, quatre. De fet, és la quarta edició del sopar i la tercera de premis.
0: I en què consisteix? Ens expliques una miqueta?
1: Oh, i tant. Bueno, consisteix en que fem un sopar per trobar-nos a tots els amics d'Espronis, amics solidaris que volen col·laborar i volen participar i volen també viure en primera persona una mica Espronis des d'un punt de lúdic, no? Que és un sopar amb festa, amb música, amb bona gastronomia i coses que van passant. Llavors, en aquest dia, doncs, evidentment, és un sopar solidari on moltes empreses ens donen matèria prima a preu zero perquè nosaltres puguem donar el màxim possible a la Fundació, no? Puguem recaptar el màxim possible a la Fundació. I és un sopar que és comú. Ens trobem amb un aperitiu molt distès, amb molta diversificació de productes, de diferents col·laboradors, amb música, amb un espai únic, com et dic, l'Atzavara, que és un espai preciós. Llavors, entrem en el sopar, un sopar molt amenitzat per en Xavier Grasset, que un any més ens acompanya i ens dirigeix i ens porta amb el seu saber fer.
0: Perfecte.
1: I van passant coses, eh?
0: Molt bé. Pot participar tothom que vulgui, eh?
1: I tant. Jo des d'aquí faig una crida a totes les persones, empreses, que vulguin venir el dia 29 d'octubre a col·laborar i a gaudir d'una nit esplèndida aquí amb nosaltres i viure amb la família Espronis, no? Que és una família supergran, super social, no? Que el nostre propòsit sempre són les persones per davant de tot, no? El benestar de les persones. I total per un mòdic preu de 95 euros.
0: Molt bé.
1: Amb 95 euros donem moltes coses i passen coses molt divertides i ve gent molt, molt, molt mediàtica també.
0: Que no és el preu d'una entrada, no és el preu d'un sopar, és el que significa, que són diners.
1: Correcte.
0: Molt ben destinats.
1: Correcte, perquè aquests 95 euros que no són res i que són molts, depèn de tothom i depèn de les nostres butxaques, però en el fons aquests 95 euros gairebé tots van dirigits a la part social d'Espronis, no? Aquest any els diners els posarem, no? La recaptació d'aquests diners aniran a parar a millorar l'obrador que estem fent per fer el catering, vale? Muntem un catering perquè les persones es puguin

0: integrar en el món laboral, i tenim una food truck molt xula a les nostres instal·lacions, a davant de les nostres instal·lacions aquí a Malgrat, que la volem acabar d'equipar millor, i tots els diners que recaptarem aniran dirigits a aquesta acció.
1: Perfecte. Durant el sopar també es lliuren els premis als Pronis.
0: Sí,
1: qui el rep i amb quin criteri es trien?
0: No. Els premis als Pronis és un reconeixement a les persones, a les institucions, a les empreses, val? Són premis que van dirigits a, ja et dic, a les empreses que ens acompanyen a Espronis, que són empreses solidàries, a institucions o persones socials, val? L'any passat, per exemple, en Cristòbal Colón va rebre aquest premi i va ser un honor poder tenir-lo allà, i ell es va estar super, super, super content de que li féssim aquest homenatge, no? aquest premi.
1: Cristòbal Colón de la Fageda, eh?
0: Digues, sí, Colón, el senyor Colón de la Fageda, Cristòbal Colón de la Fageda. Llavors, premis d'empresa, val, que sempre tenim, reconeixem les empreses que són socials i que pensen en aquest tercer sector, que ens poden, que ens omplen el nostre centre de treball de feina, i gràcies a això pot treballar molta gent, i això és un luxe. I llavors el premi, aquest és el premi d'empreses d'en Robert Pujol. El premi d'institucions o personatges públics és de la Dolors Homs. I el premi Joan Domènech en els valors socials. I també tenim el premi Xavier Homs, que va dirigit a entitats esportives.
1: Molt bé. Quin balanç feu de les edicions anteriors? És un sopar que hi ha resposta de la gent?
0: Mira, jo et diré que em sento molt orgullosa, perquè això va començar fa molts anys que ho vam demanar per fer-ho, i Esperonis és una entitat que és molt austera i no volia fer coses tan, bueno, els hi semblava que no tocava, no? I en mica hem anat fent aquests premis, aquest sopar, que el vam consolidar, bueno, vam començar a fer ja 4 anys, va ser un gran èxit, i vam veure l'orgull que tenien totes les persones que treballaven als Pronis i tots els convidats. I això ens va motivar moltíssim per seguir-ho fent, evidentment, i llavors instaurar els premis. El balanç és superpositiu, és un balanç on nosaltres l'any passat vam recaptar 22.240, disculpa, mira, que serem concrets, eh? I aquests diners, clar, van dirigits a fer una aportació a la nostra entitat, que la nostra entitat és sense ànim de lucre, que nosaltres ens hem d'anar fent i hem d'anar invertint en el que fem. Llavors, primerament, jo crec que el luxe és veure les cares de les persones, veure la satisfacció dels treballadors, de tota la família Espronis, veure les persones que cada dia més coneixen Espronis empreses, persones que venen i que volen col·laborar amb nosaltres, i que marxen tots amb un somriure i marxen dient l'any que ve tornarem, no? Llavors això fa que et sentis molt estimat, no?, com a Espronis. És orgull. No sé si ho he sabut descriure millor.
1: Sí, molt bé. El que, si quedés algú que no conegués Espronis, que ho dubto,
0: que sí,
1: ho podem, no, explicar, podem explicar una miqueta què és Espronis i per qui no ho coneix?
0: Ai, Espronis és tantes coses i som tan diversos, però mira, l'ànima d'Espronis, bueno, Espronis en si, és una fundació sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, i millorem el seu desenvolupament i sobretot les seves famílies. Nosaltres acompanyem a les persones perquè tinguin la millor vida, no? la millor projecció. I això és el que ens mou, no? Les persones.
1: Molt bé, i treballen...
0: La seva autonomia. Treballem molt per la seva autonomia, des dels drets de la inclusió social i laboral, oferint suport i acompanyament al llarg de tota la vida, perquè si t'hi fixes, és que, com tu has molt ben dit al principi, comencem des de zero, no?, de zero fins al final de tot de la trajectòria. Els acompanyem perquè tinguin la millor autonomia i sobretot els drets d'inclusió social i laboral.
1: Quanta gent diries que hi ha treballant?
0: La nostra plantilla és de 300 escaig persones, 300, de 300 a 400 persones i de treballadors amb discapacitat 130.
1: Ha crescut l'entitat, en els darrers anys?
0: Uau, sí, ha crescut l'entitat i ens estem diversificant moltíssim. Recentment hem incorporat s'ha incorporat amb nosaltres una fundació d'Arbúcies.
1: Ateneu infants, joves i adults en molts àmbits. Quin diries que és el servei, a veure com ho dic, més desconegut, que la gent diu, ostres, això també és una tasca important dels Pronis?
0: És que no ho sé. Que contestar-te. Perquè és que fem tantes coses, fem lavanderia, fem jardineria, pintem, es fa manipulació, es fa suport a la llar, perquè l'autonomia de les persones en la seva vida particular... també fem inserció de laboral a les empreses, també toquem el tema de les el suport a la gent gran, a persones amb risc social. És que fem tantes coses, Albert.
1: Per anar tancant, quin missatge faries a qui s'estigui plantejant si venir o no al sopar, que els hi diem? Per què cal venir al sopar?
0: Home, mira, jo crec que cal venir a aquest sopar, primer de tot, anem-me personalment, us ho passareu superbé, disfrutareu d'una nit màgica, perquè és màgica, on sobretot, donareu molt valor a la societat, no? Perquè amb la vostra aportació es faran moltes coses molt xules, val? I viureu sobretot Espronis des de dintre, perquè aquesta nit és Espronis 100%, i ens agradaria moltíssim que tothom pogués viure aquesta experiència. Que és màgica.
1: Que no només és un sopar, no només és passar-s'ho bé, sinó que, a més, és per una bona causa,
0: Corre, home. Sí. Una superbona causa. I també maridada amb un bon sopar, amb un bon mestre de cerimònies com és en Gracet, amb moltes coses molt divertides que passaran, moltes, i bueno, i amb un lloc increïble, que és l'Atzavara. Vull dir que hi ha tots els ingredients per dir, no m'ho vull perdre. Mira, jo l'any passat em quedo amb que la gent, recordo que els hi vaig dir a un grup de persones que dic, home, heu de venir, oi, Sandra, que ens fa mandra, que aquí, que allà. I quan van venir, va dir, Sandra, no sabia que eres Pronis, no sabia la feina que feu, que maco, heu de fer més coses, l'any que ve vindrem i vindrem molts més. Tu, veuràs, jo pensava, només això a mi se'm va posar la pell de gallina, perquè vaig veure que a vegades costa molt de comunicar. Tu em preguntaves què és Espronis són moltes coses. Nosaltres hem de fer la feina i no fer bombo i plateret. Anem fent feina. Però bueno, de tant en tant, una manera de poder ensenyar el que fem és fent aquest sopar.
1: Doncs repassem, deixa'm buscar, 29 d'octubre a les 8 del vespre, a Atzavara Hotel, i tiquets a la web,
0: Sí, d'Espronis, a l'apartat de botiga.
1: Molt bé.
0: 95 euros tiquet, 95 euros també si voleu tiquet zero, que no voleu venir però que voleu participar, també podeu fer-ho.
1: Perfecte.
0: Que dius que vull una taula però no vindrem i vull agafar una taula de 10, són 950 euros i no venim. Però si sóc una empresa i vull venir i a més vull fer-ho com a empresa, Costa 1.500 euros com a taula d'empresa, on hi ha un recolzament a nivell també digital i mediàtic i de promoció de l'empresa.
1: Molt bé, queda dita la crida. Doncs ens veiem al sopar. Sandra Sauleda, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Albert. Vinga.

0: Senzillament som així i ens agrada.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
3: Pensar que finalment estigui tot el poble emocionat.
4: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
5: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
6: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
7: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
2: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls.
4: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
8: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
9: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: Denominació d'origen.
1: Jo l'escolto.
2: Cada setmana l'esport local té una cita els divendres al Palafolls en xarxa. Amb el cap de setmana tocat tornem a tenir amb nosaltres en Oriol Parra, que ens posarà el dia de com van els equips i els clubs del Palafolls i voltants i què ens espera als pavellons. Oriol, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: La setmana passada començàvem preguntant si la temporada ja havia començat al 100% i ens deies que sí, que no, que a mig gas. Com estem ara?
3: Doncs en principi aquest cap de setmana sí que ja comencen totes les lligues pel que fa a bàsquet, futbol sala i futbol, que és del que més parlem en aquest programa. I sí, però sí que és veritat que hi haurà equips que encara no jugaran pel tema de que hi ha alguns partits ajornats, pel tema de que equips que no han arribat amb les fitxes federatives a temps, però el que són les lligues comencen totes.
2: Ja està tot encarat, eh?
3: Correcte.
2: Molt bé, com ha anat la setmana?
3: Bé, al final la setmana passada comentàvem que teníem els tres equips sènior que jugaven a casa. El del senyora del bàsquet va guanyar, el primer equip de futbol va guanyar, però el senyora del futbol sala no va poder puntuar a casa.
2: Tenim alegries i tenim ensurts, eh?
3: Sí, una mica de tot.
2: Què comencem, futbol?
3: Sempre comencem pel bàsquet.
2: Bàsquet. Com va la classificació? Què ha passat?
3: Doncs de bàsquet, el que et deia, el sènior A va guanyar el seu partit, el sènior B per contra va perdre, i això va ser la primera jornada. De bàsquet no tenim més equips, tenim el pre-mini que no està federat i que de moment no ha jugat, i això seria tot. Però aquesta setmana, una nova jornada, la segona per la lliga del sènior A i del sènior B, però els dos jugaran fora de casa, per tant a Palafolls no tindrem bàsquet aquesta setmana.
2: No hi ha, eh?
3: No.
2: Passem a un altre esport?
3: Doncs podríem passar al futbol.
2: Futbol?
3: Sí. Futbol, que aquesta setmana tindrem tres partits al Palastadium. El primer d'ells serà demà dissabte a les 10 del matí, que jugarà a l'Alaví sub-12 contra el Calaguidó de Blanes. I diumenge dels altres dos partits jugarà el cadet de primera divisió sub-15 la segona jornada contra el Lloret al Palastadium, i a les 7 de la tarda el femení cadet que juga contra el Calella,
2: Calaguidó i Lloret. Com veus els rivals?
3: Bé, rivals que són d'aquí prop, no sabem fins a quin punt es coneixen, perquè segurament seran equips que ja s'han enfrontat alguna altra vegada en altra categoria. I bé, sí que és veritat que el cadet de primera edició, doncs, un equip nou a la categoria, una categoria dura, exigent, que costarà, però que esperem que amb l'ajuda de l'afició aconsegueixin sumar algun punt.
2: Molt bé, fins aquí, futbol?
3: Sí, a la resta d'equips jugant fora de casa.
2: Perfecte, què més tenim?
3: Doncs ja passaríem al futbol sala, que tenim uns quants partits aquesta setmana al Palauet. El primer d'ells serà a l'Infantil C, que jugarà demà dissabte a les 10 del matí contra el Sant Julià de Ramis B. Seguidament, a un quart de 12, tindrem el cadet B contra el Santa Susana. I per acabar el dissabte, a dos quarts d'una del matí o del migdia, l'Alaví d'Honor, que juga contra l'Olesa. Ja passaríem als partits de diumenge, començant a les 10 del matí el Prebenjamí contra el Malgrat. Seguidament, a un quart de 12, tindrem l'Alavice contra el Vilafant. A dos quarts d'una serà el torn del Benjamí A contra el Lloret Esportiu. A dos quarts de 4 de la tarda ja tenim el juvenil femení contra el Racing Pineda. I per acabar els partits de casa de Palafolls, tindrem a un quart de 6 el juvenil A d'Honor contra el 7-10.
2: Poca agenda, eh?
3: Aquesta vegada és una mica tranquil·la. Com deia, hi ha algun partit ajornat que si no completaria més bé el dia de diumenge, sobretot.
2: Ho tenim tot de futbol sala?
3: Sí, ja ho tindríem tot.
2: I aniríem a?
3: Doncs ja estaria aquí dels esports que són competicions de lliga aquí a Palafolls.
2: Perfecte.
3: Sí que és veritat que encara tenim una mica en stand-by el Muay Thai que estan acabant d'organitzar, em sembla que és la tercera edició de la Muay Fimeu, que serà de cara al novembre. Segur que d'aquí poc ja tenim tota la informació i la podrem explicar.
2: Algun partit de la jornada que recomanaries al públic que vulguin anar a veure a l'esport en directe?
3: Mira, podríem recomanar, si et sembla, un de futbol i un de futbol sala.
2: Perfecte.
3: Sí, perquè no s'enfadi ni uns ni altres. De futbol recomanaria el cadet de primera divisió, sub-15, que, com he dit, és un equip nou a la categoria i, per tant, serà difícil. I recordem que serà diumenge a les 12 i el rival al Lloret.
2: Contra el Lloret, eh?
3: Sí. I de futbol sala, doncs, mira, et podria recomanar, per exemple, l'Alavi de Divisió d'Honor, que serà demà dissabte a 12:45 del migdia, jugar contra l'Olesa, i també una edició d'honor que com sempre és molt difícil aconseguir la permanència de la categoria i al final l'equip s'ha de fer fort al Palauet.
2: I Uri, d'aquests equips de cadet, de la B, com està la base d'aquestes categories? Hi ha molts nens i nenes apuntats als clubs?
3: Bé, el futbol sala sí que té molts equips, em sembla, no sé si va comentar l'altre dia en Rafa al minut a minut, arribant a 17 equips a totes les categories. Per exemple, de la 20 són 3 equips a la 20, d'infantil també són 3, de cadet hi ha un parell, i per tant sí que hi ha molts de nens i nenes apuntats. I el futbol, doncs em sembla que gairebé el mateix, tenen un parell d'equips per categoria o un per categoria, perquè a futbol han dividit aquestes categories cadet, infantil, l'alevi any per any. I bé, al final és important que hi hagi equips, hi hagi nens i nenes apuntats, i contra més fàcil serà trobar talent i trobar millor nivell.
2: Perfecte. Què hi ha dels altres esports, altres entitats? Patinatge, atletisme, judo, taekwondo, hi ha alguna competició o torneig a la vista?
3: El taekwondo Avellaneda, per exemple, sí que va competint, el que passa que competeix molt fora de casa. Ja són esports que rara vegada es fa Palafolls. Patinatge igual, estan començant amb els entrenaments, també hi ha moltes noies apuntades, també algun noi. I tenim la petanca també de la Figuerassa, que fa lliga i cada dues setmanes competeix a Palafolls, i la resta igual, ciclisme, al final ciclisme a Palafolls es veurà poc, tot i que està el Club Ciclista Palafolls.
2: Molt bé, un pronòstic per aquest cap de setmana, com acabaran els nostres?
3: Pronòstic, ostres, és difícil, però hi ha molts equips.
2: En general, tampoc.
3: Sí, en general, no, al final esperem que sobretot els equips punters de cada club que aconsegueixin la victòria, els sèniors de cada club, els divisió d'honor, que sobretot són categories altes, que aconsegueixi la victòria, que és el més difícil. I pronòstic, encara com està començant la temporada, és difícil saber com estan els equips. Llavors no em mullaré, a la setmana vinent ja veurem.
2: Encara no podem prendre la temperatura, el tema.
3: Correcte.
2: Algun missatge pels aficionats que vulguin venir a animar els equips locals?
3: Res, sobretot que sembli que no, els equips quan està la grada plena ho nota i ajuda molt a aconseguir els punts, i és important a casa treure punts i anar cap a l'objectiu.
2: Doncs Oriol, ens quedem pendents d'aquests partits i d'aquests resultats, que segur que ens donen alguna alegria. Gràcies pel resum, per mantenir-nos al dia de tot el que passa a l'esport local. Que vagi molt bé la jornada als nostres equips i ens tornem a veure la setmana que ve.
3: Gràcies a vosaltres.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Arribem al final, arribem a aquest últim Palafolls en xarxa de la setmana. Ens tornem a escoltar dilluns, just després dels informatius. Ja sabeu que teniu el Palafolls en xarxa. Tornarem amb més seccions, més cultura i moltes més entrevistes. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bon cap de setmana.

0: L'empresa 2M Engineering, amb seu a Palafolls, reconeguda a la gala dels Premis PIMEC. La gala, que es va celebrar el passat dimecres al Palau Sant Jordi, va premiar l'empresa palafollenca amb el premi a la PIMEC més competitiva en la categoria de microempresa. Manuel García és CEO fundador i explica a Ràdio Palafolls com van decidir presentar la candidatura.
1: No, és bastant exigent perquè has de presentar els teus resultats econòmics dels teus últims anys, els teus projectes d'innovació, la teva política d'igualtat. En el nostre cas ho tenim força bé perquè el 50% de la plantilla són dones i el 50% som homes. Llavors això ho teníem, això ens sumava molt de punts. I també el tema d'externalitzar, no? Bueno, de treballar en altres mercats, com el nostre cas, el francès. Home, la veritat és que molt, molt contents, sobretot que venim d'una època molt estressant, portem molts projectes i, bueno, potser en alguns moments falta de motivació, no? Perquè una mica del cansanci que portem, doncs això ens dona una empenta, realment.
0: 2M Engineering és una empresa jove creada l'abril del 23 per Montserrat Aró i Manuel García, centrada principalment en serveis d'enginyeria per fabricants de components d'automoció amb repte de futur immediat per internacionalitzar-se en format empresa, principalment a França i Estats Units. La 39a edició dels Premis PIMEC va reunir més de 1.300 persones al Palau Sant Jordi sota el lema «Créixer és futur, fem-ho gran». I Rialles Blanes presenta nova programació de teatre familiar. Aquest diumenge Rialles Blanes puja al taló del teatre per presentar nova temporada tardor-hivern. 6 espectacles formaran part d'aquesta primera etapa del curs que inclourà teatre musical, pallassos, màgia, titelles i teatre còmic. La primera cita serà aquest diumenge dia 4 d'octubre amb Antipasti de la companyia El que me queda teatre. La següent serà el 18 d'octubre amb el conte tradicional La gallina dels ous d'or de Zum Zum Teatre. Al mes de novembre hi haurà 3 representacions. La primera, Rux, la maledicció del bruixot, amb la Pera Llimonera. Continuaran Canteri, l'espectacle de màgia del Mag Nil. I el diumenge dia 15 de novembre tancarà el mes Italiano Gran Hotel de la companyia Latal. Finalment, al desembre, l'espectacle Neu de Nadal, ideal per la proximitat de les festes nadalenques amb la companyia Cali Teatre. Les representacions es faran els diumenges a 5:45 de la tarda al Teatre de Blanes i les entrades es poden comprar anticipades al web teatredelacostabravasud.cat o, sempre que en quedin, el mateix dia de la representació a la guixeta del Teatre Blanenc. De moment és tot. Nosaltres ampliem informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui a llocs peculiars del món anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mestia, la capital, i fins l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa. Un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear fa aproximadament 8 anys la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roure va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme que no faci gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui sense dir-hi, però sense fer soroll. Espais de silenci que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. És això el que interessava al poble, a l'Ajuntament, volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent que li agradi caminar.
1: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li han demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algun malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del pou, de les fonts i inclús del rec, els recs que passaven per dins del poble, doncs quan anava a buscar l'aigua a les Creus és que tenia algú malalt, algun maniàtic que volia beure aigua molt bona, anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran els anaven molt bé.
1: De fonts n'hi ha unes quantes més, Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer, i també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers del segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir, i el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que Maçanet deien Blatanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la Blatana, que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà amb els 5 dits que puja amunt, i té uns 6 metres de soca. És un arbre monumental. És un lloc, una caminada que des de fa més de 120 o 130 anys la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, amb un quart d'hora hi arribes des del poble.
1: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara, d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés i passa el Gerra que va de Maçanet a la Vajol i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
2: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de serp, que hi ha pedra de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que sigui en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn. I precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè, diríem, els propietaris del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I clar, trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús moren de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord, tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric Castell de Cabrera, custodi de la vall.
2: El Castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que suposo devien ser isar o moflons, i després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys. La família, que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabreny, a Serra Llonga, al Vallespí. Eren gent molt important, que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada, i van tenir aquest castell fins al 1500 o principis del 1600, que van sortir les armes de foc, i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
2: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la Carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1.318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, al cim de Maçanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
2: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats a l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavé, que hi havia un pam d'herba, i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que pujaven a l'estiu s'ho cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al Roc del Comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar l'altre. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta ermita del Fau, que domina Maçanet des del sud i el Banyà al nord. també el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal maçanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
0: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I mira, retrobarem el Lluçanès i el que farem és que des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que des del Pens ens durà a pujar al Puig Cornadó, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar al Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar 6 fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la Forja, les escultures de Forja, aquest certamen cada dos anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix, anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la cobla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla,
3: sí,
1: pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins a anar a sortir al capdamunt del Puig Cornadó, 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854 com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església que diu, literal, "La por de la pesta me ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la Serra de Santa Margarida fins al Collet de la Vaga, i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS fins a sortir en una pista, i en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca, i el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i per l'Obaga seguim fins que la pista mor i es converteix en sender enverdissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros enverdissat costa una mica, eh? Ens hem de prendre amb calma, és de mala petja. Grau de dificultat.
3: Doncs jo hi posaria un 1 i mig sobre 5.
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puigcornador, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar, no feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, el tram final, m'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim tot seguit a Svaneti.
4: Vam arribar a Mestia. Mestia és la capital de la regió de Svanetia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens amb territori, perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir, i ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mestia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tot unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis, i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si si fossin campanars, però de fet sense la campana, eren en torres quadrades, totes idèntiques, d'aquesta zona d'Esvanètia, és el símbol, és la torre aquesta, totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva. Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi. Vam començar el dia plovent, però una passada, vam tenir que esperar a retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4-5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred, i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. El segon dia vam saltar al poble d'Adishi. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants. Vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que anem cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim, que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada, quan nosaltres aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adishi a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, a la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país, i el trekking cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores. Les pujades, déu-n'hi-do, jo penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici. I també vam anar a parar en una altra casa, també ens van fer el menjar allà, el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ousguli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, és que és fantàstic. Ousguli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic, i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI... En allà vam visitar una torre per dins i vam veure doncs, com en el pis de baix vivien els animals, com en el primer pis vivien les persones i una mica doncs, els objectes casolans. Això és bastant semblant a el que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales... D'aquí d'Ousguli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada déu-n'hi-do, perquè és com tot el trekking, no? Era començar el camí i començar pujant. I quan vam arribar a dalt va ser impressionant. Teníem tota una carena del Caucas amb tres de les principals muntanyes davant nostra i érem impressionants. Els tres pics que vam veure eren Skhara, un altre era Ushba i l'altre era Tetnuldi. Eren tres muntanyes de més de 5.000 metres, totalment nevades, amb unes parets molt inclinades, molt escarpades. Realment allò era muntanya amb unes dificultats impressionants. Ushba era una mica semblant al Pedraforca nostre, perquè tenia com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia. Vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només cap amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. La zona del Caucas, a mi em va robar el cor, mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars, i per mi la foto seria una vall plena de torres amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge, i després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, s'ensenya molt com és aquell país, i evidentment és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

0: Doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. I ja sabeu, ens podeu escoltar a martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries du Oli de Ràdio. Ivan i Sergi Joanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF Sant Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres protagonitzada pel David Harbour de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parle, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ara la Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.

0: novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
0: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
0: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Eh? Vull dir, no, okay. La tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
0: Sí. I és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Joey i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
2: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
2: Sí. Sí, de,
1: no
2: a més des del
1: principi gens
2: jo, d'acord. La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
2: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu, però
2: Joey i Rachel...
1: Joey i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
2: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
2: ja,
1: saps?
2: No sé. Bueno, a mi sí que m'agrada. En
1: bueno,
2: tot cas...
1: Si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
2: ¡Hombre! Buah, vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
0: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
2: Pues imagina.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí, com és que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon, doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles, i l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano, i cada dos dies un capítol de Los Homes de Paco. Los Homes de Paco no l'estic seguint, eh?
2: No.
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Homes de Paco.
0: Home, Los Homes de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'infern i així,
2: sí,
0: també és una miqueta
1: sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la tot això.
2: La
1: desena no, és la nova, la del 2021.
2: Ah, bueno, no, clar. Però
0: això,
2: encara...
0: això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
0: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
2: Sí, bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas de la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
3: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
2: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
0: Estem parlant de quina Guerra Civil estem parlant?
2: Ja no ho sé.
0: Evidentment l'espanyola no.
2: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
0: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de Guerra Civil, ja us aviso.
2: Ah, sí? Ja
0: està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, Guerra Civil espanyola o...?
0: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
2: Sí? Bueno, venga, doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle a usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
2: Sí. Tiramille, Sergi.
0: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un, podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra, Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del Ser querido del Javier Bardem i del Sorogoyen, sí, sí, amb la promo de la segona temporada de Reina Roja.

0: Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
1: Molt bé.
0: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
2: S'haurà llegir les acotacions, Hobbits que querien, amb aquesta sèrie?
0: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir,
2: Sí, sí.
0: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre.
1: Molt bé, gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
3: Hey, sport.
4: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship.
1: Whatever happened, it knocked us off course.
2: Where's the captain?
3: Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
4: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
5: Interessant, això.
4: La veritat és que sí, t'he de dir. Sí.
5: I això que tu no ets gaire de ciència ficció,
4: no,
5: eh?
4: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
6: It says here in your record you have anger issues.
7: Stop talking! What just happened?
8: Welcome to Coven Academy.
9: I'm so insecure, I think.
10: Being a witch is about sisterhood.
11: I'm over this teenage dream.
12: You ready to get in some real trouble?
10: As a coven, you can be unstoppable.
13: If I were a vampire, you'd be dead.
14: God! It's brutal out here.
4: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrentar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Bueno, versió bruja, no?
5: Home.
4: A veure, les portes de l'internado, pues...
5: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
4: No? És més adolescentoide.
5: Sí.
4: A veure, HBO Max, que arriba és Kill Jackie.
15: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
16: Well, you knew I wasn't always an art. What I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
17: Jackie, what is happening?
16: Someone hired the seven demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
17: Fuck off! I didn't sign up for this!
16: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
18: Where is Jackie Bryce?
17: This is fucking insane!
18: You might be right about that.
4: Doncs Jackie Price porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí i letal al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. La Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matina ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
5: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpto.
4: Sí,
5: titular. Punt. Sí. Següent sèrie.
4: Sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament el contrari. Prefiero la muerte.
5: Ay.
19: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tambala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
20: ¿Archie? Hoy te ves del culo.
19: Puedo oler tu sangre.
20: ¿Qué?
19: Nos tenemos que ir.

0: algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
1: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
0: ¿Qué se te antoja?
2: ¿Y qué?
0: ¿No quieres limón o algo?
3: ¿Y qué? Entre ser adolescent y ser adolescent zombie, creix a... Creix mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
4: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també era una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Mariana Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i clar, tothom s'ha deixat anar de totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
3: Pues,
4: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
3: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspector Marló.
5: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
6: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
7: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
6: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
7: Ni de su humor.
8: ¿Podemos hablar un segundo?
6: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
8: Yo...
6: ¡Stop! Eso ha sido un segundo.
7: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
3: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
4: En fin.
3: Així
4: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun, vull dir que és fàcil de mirar.
3: Sí, sí, sí. Vinga, més coses, a Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
9: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
10: ¡Papá! No, pero hay un límite.
9: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
11: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¡No lo entiendes! ¿Cómo puedes?
12: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
9: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
10: Ya lo sé.
13: ¿Papá? ¿Por qué defiendes a un violador?
14: Yo no estaba disfrutando.
10: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
14: No sé qué decir.
9: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
3: El peso de la justícia sentint-se en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientat en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
4: Bueno.
3: O sigui, pot estar, és a dir, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc, no, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però vale. Tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant ja, la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
4: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie Los Cristal en TV.
3: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
4: Sí, sí.
3: A Netflix, arriba, això sí que fa una vinda de mandra.
4: Vinga, va, som-hi.
3: El círculo.
15: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
16: ¿Qué pasa de otros dos de nopal sin grasa?
17: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
18: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
19: ¿No qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
20: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México.
5: ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar.
4: Vale. Vale. Sinopsis Netflix.
3: Sí. I la següent de Netflix.
4: Venga,
3: machos de verdad.
2: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
14: ¿Qué haces? ¿Tomas apuntes?
20: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
21: Roberta es el nuevo director de programas.
22: Directora.
21: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad.
23: Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
22: Abramos la relación.
23: ¿Perdona?
22: Tenemos que experimentar.
23: Me encuentro mal. Estoy fatal.
22: ¿Sabes cuánto hace que no...?
23: 5 semanas.
22: 5 meses.
23: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
22: ¡Tú solo tienes bajos! Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
24: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
25: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
22: ¿Es un juguete sexual?
26: ¡Oh! ¿Pero qué es ese ruido?
22: Está llamando a la abuela loca.
3: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
4: Pues bueno, hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Ja. No dic l'original, dic la italiana.
3: Ja. No sé.
4: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
3: S'entén.
4: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
3: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
4: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
3: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa. O és, la banda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
4: Pues no, però perdona, no és la del...
3: No
4: és la del tren, Va sobre això, mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
3: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
4: venga,
3: dies, venga, va.
4: Més.
3: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tire de cada tonteria.
4: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de...
3: Ui, no.
4: A veure què ha tret Netflix aquesta setmana,
3: ja,
4: entens?
3: Ja, que ho entenc. No sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
27: I met a man who managed to grow homunculus.
28: The little people in jars.
29: Excuse me, you sell buckets?
28: Buckets? No.
30: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
28: Are you two an item?
31: No!
32: You can ask them questions about the future.
28: They will always answer with the truth.
32: What are you going to ask them?
3: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit, i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Clar.
4: Perquè ells ho tenen gratis, exacte. Perquè la tele pública no entenc jo.
3: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
4: Correcte.
3: Si voleu saber de què va...
4: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
3: Sí.
4: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així aneu nets, la gaudiu més.
3: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
1: Hi, I'm Sue, by the way.
6: Hi.
1: That's a really nice dress.
6: Thanks. I made it.
0: Sure did, didn't you?
6: So what do we do?
1: Oh, so this is your first day, like, ever?
6: I was schooled at home. Till today, I mean.
1: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. Police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
6: I used to dream about this.
3: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig, i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública, la Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
4: Sí.
3: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
4: Sí.
3: No?
4: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè sí. Ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
3: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la unitat central de reds de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i la seva companya Carmen Osés intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
4: Aquesta és dura, sí. Aquesta?
3: Aquesta és dura.
4: Sí, ja te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76, que està basada evidentment amb la mateixa novel·la de Stephen King.
3: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
4: Un altre spin-off de Yellowstone?
3: Sí.
4: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
3: Sí, mira, en aquest cas, Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls, on combina la seva habilitat de cowboy amb les de Navy SEAL per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tu.
4: Vinga, va, la segona de Fúria.
3: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Claudia Salas i Ana Torrent.
4: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
3: La veritat és que sí.
4: Era xula, Fúria, eh? Sí. Jo recordo que va tenir... jo crec que va tenir bones crítiques, vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment, el que passa és que, clar, passa allò de que fa temps, yeah. Ja de la primera temporada.
3: Ja. Yeah. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
4: Vaja,
3: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgiran les xispes... O sigui,
4: Perdó.
3: Això hauria estat prohibit.
4: Netflix, és
3: que Netflix,
4: clar.
3: Netflix, per favor. Pues que Netflix no es queda aquí, perquè també arriba aquell. Los actores, els actors de Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava a Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
4: Bueno, però per què, escolta?
3: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo o Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
4: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
3: No sé,
4: vale,
3: és que bueno, jo em sembla que sí.
4: Pepa Nior de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot estar malament, no?
3: Natalia Varela.
4: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
3: Sí, no ho sé. A veure,
4: i Rafael confiem... és una figura important.
3: Sí, que no dic que no, Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
4: Adeu.
3: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Publicades les bases de la 6ª edició del concurs de ratafia de la Baixa Tordera.

L'entitat Glob de Bosc, organitzadors de la 6a edició de l'aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, ha publicat les bases per participar en el tradicional concurs de ratafia. La competició està oberta a qualsevol persona major d'edat que podrà presentar de manera individual o en grups tantes mostres de mig litre com vulguin al local 7 de l'avinguda de Costa Brava. Els lliuraments dels licors es podran realitzar els divendres 23 d'octubre i 13 de novembre de 6 a 8 del vespre, així com el dissabte 7 de novembre entre les 10 i la 1 del migdia. Un jurat selecte d'especialistes avaluarà criteris com l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia, tot i que la ciutadania també podrà triar les seves opcions preferides. El veredicte i la celebració del concurs tindrà lloc el pròxim 21 de novembre en el marc de la programació general de l'Aplec. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem més titulars.

0: L'empresa palafollenca 2M Engineering ha estat guardonada com a la primera, més competitiva en la categoria de microempresa durant la 39a gala dels Premis Pimec celebrada al Palau Sant Jordi. La companyia, fundada a l'abril del 2023 per Montserrat Aro i Manuel García, ofereix serveis d'enginyeria especialitzats per a fabricants de components d'automoció. El reconeixement es va lliurar en un esdeveniment que va reunir més de 1.300 persones sota el lema «Créixer és futur, fem-ho gran». Després de recollir el guardó, el seu CEO va remarcar que el principal repte de futur de la firma és la seva internacionalització cap a mercats com França i els Estats Units. L'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar ha organitzat la ruta guiada Un País, un paisatge entre escultures en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. L'activitat tindrà lloc entre el 9 i l'11 d'octubre amb un recorregut de 2 hores que començarà a 10:45 del matí davant de l'arxiu i requerirà inscripció prèvia. La visita anirà a càrrec de l'escultor Jordi Coll i de l'historiador de l'art Joan Pinya, que acompanyaran els assistents per conèixer un total de 8 escultures i monuments locals. L'objectiu principal d'aquesta proposta cultural és posar en valor el patrimoni escultòric del municipi i donar a conèixer monuments dedicats a figures com Sant Nicolau, Joaquim Ruïra o Zenòbia Camproví. I de Malgrat cap a Blanes, perquè l'entitat Rialles obrirà aquest diumenge la nova temporada de teatre familiar de tardor-hivern amb una oferta de 6 espectacles variats al Teatre de Blanes. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb l'obra Antipasti de la companyia El que me queda de teatre, seguida del 18 d'octubre per l'adaptació del conte La gallina dels ous d'or. La cartellera tindrà continuïtat durant els mesos de novembre i desembre amb propostes de teatre musical, pallassos, màgia, titelles i l'espectacle Neu de Nadal. Les representacions es faran els diumenges a 6:15 de la tarda i les entrades es poden adquirir ja mateix anticipades a través del web www.teatredelacostabravasud.cat o a la mateixa guixeta el dia de l'espectacle. I a Calella, més de 3.300 triatletes participaran aquest diumenge 4 d'octubre en una nova edició de la competició Ironman Calella-Barcelona. Els esportistes hauran de completar un recorregut exigent de 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató final de 42,2 quilòmetres fins al passeig marítim calellenc. La prova compta amb un 28% de participants britànics, un 10% espanyols i un 7% de francesos, generant un fort impacte econòmic i turístic a la comarca. La celebració de la cursa provocarà també afectacions destacades a la mobilitat, incloent-hi el tall complet de la carretera Nacional 2 entre Calella i Montgat des de 6:45 del matí fins a 6:45 de la tarda. I pel que fa al temps, matí de divendres amb el cel molt ennuvolat a la meitat sud de la comarca i amb núvols més prims al Maresme Nord. Durant el matí no es descarta alguna gotellada, poca cosa, més probable al Maresme Sud. Vents entre fluixos i lleugerament moderats, força de 2 a 4 de component nord i nord-est. Mar en estat de maror, amb mar de fons i les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 15 als 21 graus. Comencem, doncs, amb les notícies de l'informatiu d'aquest 2 d'octubre. Un jurat selecte decidirà els guanyadors del 6è concurs de ratafia. Un any més, Glob de Bosc ha organitzat una nova edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, que enguany arriba a la seva 6a edició. Una de les activitats que es durà a terme durant l'acte és el tradicional concurs de ratafia. És per això que l'organització ha publicat ja les bases de la competició per tothom qui estigui interessat a participar a les seves xarxes socials. El procés de creació d'aquest licor, de fet, és llarg. Normalment es comença al juny i al cap de 40 dies ja està llest. Tot i això, s'ha de deixar reposar uns quants dies abans de poder-lo consumir, tal com indica Oriol Grèvol, que és un dels components de Glob de Bosc.
1: El procés d'elaboració de ratafia comença al maig, juny, més o menys quan algunes flors comencen a florir, ja podries anar agafant algunes d'aquestes flors i anar-les assecant, algunes plantes en concret, i al juny, pels vols de Sant Joan, és quan s'agafen les nous verdes, quan estan verdes de les nogueres, i aleshores es comença a elaborar. És un procés molt creatiu, on cadascú posa les herbes que vol, les flors, si vols que quedi més dolça també li pots posar fruites, altres coses, o mel, fins i tot, i a partir d'aquí cadascú també pot moderar la graduació que vulgui tenir, i llavors es deixa 40 dies de sol i serena, que seria bàsicament a fora on hi toqui el sol i toqui la pluja, no, però que toqui l'ombra i el que sigui, i aleshores al cap de 40 dies més o menys aquesta ratafia, aquest producte es pot filtrar i al cap d'un temps ja es pot consumir.
0: Enguany les bases són similars a les d'altres edicions. Pot participar qualsevol persona que sigui major d'edat per participar. De fet, només cal lliurar un mínim de 0,5 litres de mostra. Cal indicar, això sí, en un sobre tancat els noms i cognoms dels participants amb altres dades de contacte, i s'haurà de donar signat un document sobre seguretat alimentària. Pel que fa als criteris dels guanyadors, Grèvol detalla que es tindran en compte elements relacionats amb l'olor, el gust, el color i la sensació final de la ratafia, quan el jurat d'aquest any, el veredicte, el farà un jurat selecte format per especialistes vinculats al món de la ratafia. Tot i això, la ciutadania també podrà triar les seves ratafies preferides.
2: Sí, doncs aquest any tindrem un jurat que serà un jurat seleccionat d'especialistes, de persones vinculades a la ratafia i al món de la cultura popular, que estarà format per 4 persones i deliberaran totes les ratafies el mateix dia de la ple, que és el 21 de novembre, i les tastaran totes, i llavors d'aquí sortiran 3 guanyadors, que serà el glob d'or, el glob de plata i el glob de bronze, com sempre, i enguany també incorporeu la figura del glob palafollenc en cas que no hi hagi un guanyador local, diguéssim, llavors tindríem un premi específicament per la millor ratafia de Palafolls.
0: Escoltàvem de nou Oriol Grèvol. El concurs va destinat a tothom qui faci ratafia i els participants poden presentar tants licors com vulguin en grup o de forma individual. Tothom interessat en participar ha d'entregar la seva ratafia al local número 7 de l'Avinguda Costa Brava sense cap tipus d'element identificatiu del participant o dels participants. Els licors es poden presentar els divendres 23 d'octubre i 13 de novembre de 6 de la tarda a 8 del vespre i el dissabte 7 de novembre de 10 del matí a 1 del migdia. Pel que fa a les dates, el concurs es durà a terme el 21 de novembre dins la 6a edició de l'Aplec de la Ratafia, que es celebrarà a Palafolls. Pel que fa a l'Aplec, l'entitat pròximament donarà a conèixer el programa d'actes. I parlem d'economia. L'empresa 2M Engineering, amb seu a Palafolls, reconeguda a la gala dels Premis PIMEC. La gala, que es va celebrar el passat dimecres al Palau Sant Jordi, va premiar l'empresa palafollenca amb el premi a la PIME més competitiva en la categoria de microempresa. Manuel García és CEO fundador i explica a Ràdio Palafolls com van decidir presentar candidatura.
3: És bastant exigent perquè has de presentar els teus resultats econòmics dels teus últims anys, els teus projectes d'innovació, la teva política d'igualtat. En el nostre cas ho tenim força bé perquè el 50% de la plantilla són dones i el 50% som homes. Llavors això ens sumava molt de punts. I també el tema d'externalitzar, no? Bueno, de treballar en altres mercats, com el nostre cas, el francès. Home, la veritat és que molt, molt contents, sobretot que venim d'una època molt estressant, portem molts projectes i, bueno, potser en alguns moments falta de motivació, no?, perquè una mica del cansanci que portem, doncs això ens dona una empenta, realment.
0: 2M Engineering és una empresa jove creada a l'abril del 23 per Montserrat Aro i Manuel García, centrada principalment en serveis d'enginyeria per fabricants de components d'automoció, amb repte de futur d'internacionalitzar-se a l'empresa, principalment a França i a Estats Units. La 39a edició dels Premis PIMEC va reunir més de 1.300 persones al Palau Sant Jordi sota el lema «Créixer és futur, fem-ho gran». Thank you. Canviem de municipi, anem cap a Malgrat de Mar. L'arxiu del municipi ja ho té tot a punt per organitzar visites guiades per conèixer les escultures del poble. La proposta, titulada Un passeig entre les escultures, es farà en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren a Catalunya entre el 9 i l'11 d'octubre. Una visita que anirà a càrrec de l'artista i escultor Jordi Coll, autor de diverses escultures de Malgrat, i de l'historiador de l'art Joan Pinya, tal i com explica l'arxiver municipal Albert Díez.
4: Es tracta de retre homenatge a no només als personatges que apareixen en aquestes escultures o a entitats a les quals s'ha volgut fer aquest tipus d'obra d'art, sinó també en aquest artista, no? En en Jordi Coll. En Jordi és una persona que durant molts anys de fet segueix exercint com a professor d'art en el Batxillerat Artístic de l'Escola de Badrona de Malgrat, i té una trajectòria heretada del seu pare que retrobem realment interessant i que a l'espai urbà d'aquí de Malgrat doncs és molt visible. Llavors hem decidit d'alguna manera apropar totes aquestes obres d'art a la població i poder-les explicar.
0: El recorregut permetrà conèixer un total de 8 escultures i monuments dedicats a figures i elements vinculats al municipi com Sant Nicolau, Joaquim Ruïra, Zenòbia Camproví, Marià Cubí, el Caporal Fredera, la Sardana, la Germana Campos i el monument a la memòria del Parc Francesc Macià. La ruta començarà davant de l'arxiu municipal a 11:15 del matí i tindrà una durada aproximada de 2 hores. Les persones interessades a participar hauran de fer, això sí, una inscripció prèvia. L'activitat vol posar en valor el patrimoni escultòric de Malgrat i donar a conèixer alguna de les obres que formen part de l'espai públic del municipi. De Malgrat fins a Blanes, perquè Rialles presenta nova programació de teatre familiar aquest cap de setmana. De fet, serà aquest diumenge. Rialles Blanes puja el taló del teatre per presentar nova temporada tardor-hivern. 6 espectacles formaran part d'aquesta primera etapa del curs, que inclourà teatre musical, pallassos, màgia, titelles i teatre còmic. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb Antipasti, de la companyia El que me queda teatre. La següent serà el 18 d'octubre, amb el conte tradicional La gallina dels ous d'or, de Zum Zum Teatre. El mes de novembre hi haurà 3 representacions. La primera, Rux, de La maledicció del bruixot, amb la Pera Llimonera. Continuarà Encanteri, l'espectacle de màgia del Mac Nil. I el diumenge, dia 15 de novembre, tancarà el mes Italiano Gran Hotel, de la companyia Latal. Finalment, al desembre, l'espectacle Neus de Nadal, ideal per la proximitat de les festes nadalenques amb la companyia Cali Teatre. Les representacions es faran els diumenges a 6:15 de la tarda al Teatre de Blanes i les entrades es poden comprar anticipades al web www.teatredelacostabravassut.cat o, sempre que en quedin, el mateix dia de la representació a la guixeta del Teatre Blanenc. I seguint la nostra ruta per als propers de proximitat, el que farem ara és consultar Calella. Més de 3.300 triatletes participaran diumenge a l'Ironman Calella-Barcelona. La competició se celebrarà aquest diumenge 4 d'octubre al municipi calellenc. Els participants hauran de completar 3,8 quilòmetres nedant, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató de 42,2 quilòmetres per arribar a la meta al passeig marítim de la població. La prova tindrà també una important repercussió en la mobilitat de la comarca. La principal afectació serà el tall de la Nacional 2 entre Calella i Montgat, aproximadament entre 6:45 del matí i 6:45 de la tarda, pel pas dels ciclistes. També hi haurà restriccions en diferents municipis i afectacions en diverses línies d'autobús. L'Ironman té una destacada dimensió internacional. Prop del 28% dels participants són britànics, mentre que els espanyols representen gairebé el 10% i els francesos poc més del 7%. La prova també té un impacte turístic i econòmic important pel municipi de Calella i el conjunt de la comarca, de fet, amb milers d'esportistes, familiars i acompanyants que es desplacen a la comarca durant aquests dies.

Aquesta sintonia ens indica que és moment de fer un viatge en el temps i repassar de què parlava Ràdio Palafolls tal dia com avui, però d'altres anys. Per començar, anem un any enrere, al 2025. Destacàvem que la Fundació Molí d'en Puigverd donava més de 1.500 euros perquè famílies vulnerables puguin participar en les extraescolars de Palafolls. Aquells dies, la Junta de Govern Local de Palafolls va aprovar el conveni de col·laboració entre el consistori, la Fundació Privada, el Molí d'en Puigverd i les AFA de les escoles de Palafolls per la gestió de les activitats extraescolars comunitàries per aquest curs 2025-2026. Aquell curs, la Fundació donava a les AFA aproximadament uns 1.500 euros per tal que les famílies vulnerables poguessin apuntar els seus fills o filles a les extraescolars comunitàries que duien a terme en dues escoles. En aquest sentit, Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, va explicar que estaven molt contents per poder ajudar d'aquesta manera a Palafolls. I és que era un orgull haver trobat un projecte en el qual podien col·laborar i, en aquell cas, encara més si ajudaven a les famílies vulnerables del municipi. I el 2021, Ràdio Palafolls destacava, doncs, crònica esportiva. L'amateur empatava a casa i ja era segon a la Lliga. Bon inici de temporada aquell any pel primer equip del futbol palafollenc. L'amateur del Club Deportivo Palafolls havia encetat la Lliga de quarta catalana amb dues victòries i un empat, aquest últim, aquell migdia, al Palestàdium Lluís Moner. Els palafollencs s'enfrontaven al Vilobí Futbol Club, equip contra el qual van aconseguir empatar a 3 després d'una primera part amb domini dels visitants i arribar al descans amb un 0-2 desfavorable al marcador. La represa, 3 gols de Delgado, García i Gelmà, van aconseguir remuntar el resultat i posar el Palafolls per davant, però just a l'últim minut el Vilobí va aconseguir marcar el gol de l'empat definitiu. Amb aquest resultat, l'amateur palafollenc era segon a la Lliga amb 7 punts, els mateixos que tenia el Tossa Unió Esportiva, líder llavors de la competició. I 10 anys enrere, el 2016, destacàvem que el nostre municipi començava la redacció d'un nou pla de joventut. L'àrea de joventut de l'Ajuntament de Palafolls havia engegat el procés de redacció d'un nou pla de joventut que coordinés i donés sentit a les polítiques programades des del consistori cap a aquest col·lectiu. De fet, es considerava una eina indispensable a la gestió de les polítiques integrals que es projectaven des de l'Ajuntament, no només des de l'àrea específica de joventut, sinó des de totes les àrees que treballaven en aquest col·lectiu, ja que es considerava un treball transversal on hi prenien part diferents regidories, com per exemple la d'Esports, Cultura, Festes, Promoció Econòmica, entre d'altres. L'actual plantejament caducava aquell 2016 i el nou document havia de continuar amb la feina feta fins ara entre els anys 2017 i el 2020. El nou document, que tot just es començava a redactar aquell 2016, havia de servir per planificar i estructurar les polítiques i seguir les accions a dur a terme en polítiques juvenils. Repassada, doncs, l'hemeroteca, què tal si ara parlem en clau cultural?

0: De fet, estem expectants, i amb l'agenda oberta per apuntar el que ens pugui apuntar l'Albert Queiruga, presentador del programa Palafolls en xarxa, sobre la proposta cultural per aquest pròxim cap de setmana. Què ens expliques, Albert?
1: Hola, Jordi. Avui mateix acaba el cicle Clàssica a Sant Genís, aquest cicle de tres concerts organitzat per la PUT, la parròquia de Sant Genís, i l'Aula de Música Contrapunt, de Malgrat de Mar. I aquest tercer i últim concert serà un homenatge a Pau Casals a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. El concert d'aquest vespre serà a les 9 i té un preu, com els altres, de 10 euros. Les entrades anticipades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o abans de l'inici del concert a la mateixa església.
0: Gràcies, Albert. Doncs, últim concert d'aquest primer cicle de música clàssica a l'església de Sant Genís, aquest mateix vespre.

0: I abans de repassar els principals titulars de la jornada que us hem explicat en aquest informatiu de Ràdio Palafolls, toca mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquest pròxim dissabte i diumenge. En té tota la informació el nostre company meteoròleg del Consell Comarcal, Quim Serra, bon dia.
1: Seguim pendents aquest migdia de l'evolució d'una situació meteorològica que està portant molts núvols aquí a la comarca, de moment sense precipitacions. Sí que és veritat que aquesta tarda es podria animar una mica, tampoc no massa, podríem tenir algun petit ruixat començant pel sud i acabant cap a la zona central tocant el Maresme Nord, però en general poca cosa i res a veure amb les precipitacions importants que s'estan registrant cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre i en alguns punts del sud de les comarques de Tarragona. Per tant, de moment, precipitacions poc importants. Ara bé, de cara a aquest cap de setmana, sembla que la inestabilitat s'aproxima i que, per tant, sí que podríem acabar tenint alguns xàfecs més intensos, començant per demà dissabte. Durant el matí, sembla que hi hauria una treva cap a la tarda, però altre cop arrencant durant la nit de demà passat, i les precipitacions més importants s'esperen la matinada del diumenge, quan podria descarregar amb molta intensitat aiguats importants i una situació, per tant, que ens ha de tornar a portar molta precaució a conseqüència d'aquestes precipitacions previstes. Una situació que s'allargaria ben bé fins de forma irregular, de forma discontínua, però que s'allargaria fins més o menys al mig matí del dilluns. Les temperatures, en conseqüència, s'han de mantenir sense grans canvis, amb uns valors més normalitzats aquest cap de setmana, si els comparem amb els del cap de setmana passat, i a més, amb vent que s'ha de mantenir, com fins ara, més aviat fluix. Avui encara lleugerament moderat del nord-est, però demà i demà passat serà fluix de llevant, de mar cap a terra. Una situació marítima que estarà dominada per la maror, mar de fons al llarg de tot el cap de setmana aquí a la costa de la comarca.
0: Gràcies, Quim. Ho tindrem ben present. Repassem titulars.

0: Anem acabant l'informatiu d'avui. Abans, però, repassem les informacions més destacades que us hem explicat, publicades les bases de la 6a edició del concurs de ratafia de la Baixa Tordera. L'entitat Glob de Bosc, organitzadors d'aquesta 6a edició de l'Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, ja ha publicat les bases a les seves xarxes socials. La competició està oberta a qualsevol persona major d'edat que podrà presentar de manera individual o en grup tantes mostres de mig litre com vulguin al local 7 de l'Avinguda Costa Brava. Un aplec que ja té data el pròxim 21 de novembre en el marc de l'aplec de la Ratafia i la Baixa Tordera. Avui us hem explicat també que l'empresa palafollenca 2M Engineering ha estat guardonada per la PIME més competitiva en la categoria de microempresa durant la 39a gala dels Premis PIMEX celebrada al Palau Sant Jordi el passat dimecres. La companyia, fundada a l'abril del 2023 per Montserrat Aro i Manuel García, ofereix serveis d'enginyeria especialitzats per fabricants de components d'automoció. De Malgrat de Mar us hem explicat que l'Arxiu Municipal organitza la ruta guiada Un passeig entre les escultures en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. L'activitat tindrà lloc entre el 9 i l'11 d'octubre amb un recorregut de 2 hores que començarà a 11:15 del matí davant de l'arxiu i requerirà d'inscripció prèvia. La visita anirà a càrrec de l'escultor Jordi Coll i de l'historiador de l'art Joan Pinya. L'entitat Rialles de Blanes obrirà aquest diumenge la nova temporada de teatre familiar de tardor-hivern amb una oferta de 6 espectacles variats al teatre. La primera cita serà aquest diumenge 4 d'octubre amb l'obra Antipasti de la companyia El que me queda de teatre. Les entrades ja són disponibles anticipades a través de www.teatredelacostabrava.sud o a la mateixa guixeta en cas que en quedin el dia de l'espectacle. I en l'apartat d'esports hem parlat dels més de 3.300 triatletes participants aquest diumenge 4 d'octubre en una nova edició de la competició Ironman Calella Barcelona. Els esportistes hauran de completar un recorregut exigent de 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató final de 42,2 quilòmetres fins al passeig marítim calellec. I fins aquí l'informatiu migdia. Nosaltres ho deixem aquí. Ens hi tornarem a posar dilluns. Passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 107.5 FM.
1: Ràdio Palafrugell. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafrugell.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.